0: Molta xafogor a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
1: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa.

0: Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
2: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
3: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
5: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
6: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
7: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
4: El temps.
1: Amant Dani Ramírez.
8: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
4: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
9: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
10: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
9: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen, reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
11: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
12: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
13: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
11: Felipe Piña es historiador.
14: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
11: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'Estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
15: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
16: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
17: Gratulit.
15: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
4: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
17: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
18: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
17: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
19: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
17: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
20: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
17: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
21: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
17: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
22: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
17: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
0: Yeah, really perfect day. We marked this.
2: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
0: As a team we had another one.
17: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
4: 3CAT Info.
17: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, al nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
4: 3CAT Info.
17: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema a Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. Els rècords són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Buitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Buitaüll, per convertir l'estació de Buitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa 1 quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen dos minuts a tres quarts. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització de lo que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Querid.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi. Vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és lloc on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incloent barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi. I un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat, i tot això ho portem del Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: Són les 3.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor.

0: Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent

0: Ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
1: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
2: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
5: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
6: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
3: El temps.
0: Amanda Ner Ramírez.
7: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tània Tàpia.
8: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
9: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
8: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
10: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
11: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
12: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
10: Felipe Piña es historiador.
13: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
10: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
14: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
15: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
14: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
3: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
16: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
17: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
16: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
18: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
16: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
19: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
16: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
20: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
16: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
21: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
16: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
1: Yeah, really perfect day. We marked this.
2: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
1: As a team we had another one.
16: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: Trescat Info.
16: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
16: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana a l'ICE del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Né Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home en discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Són les 4.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit.

0: ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I

0: Les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra. Ara que fa 90 anys del cop d'estat, Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
1: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
3: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
4: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
5: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
2: El temps.
0: Amanda Né Ramírez.
6: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijó elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
7: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
8: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
7: Feijó, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
9: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
10: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
11: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
9: Felipe Piña es historiador.
12: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
9: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
13: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
14: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
13: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
15: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
16: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina,
17: planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
15: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
18: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
15: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
19: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs, els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
15: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
20: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
15: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
21: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
15: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
22: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
23: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
22: As a team we had another one.
15: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: 3CAT Info.
15: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, al nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
2: 3CAT Info.
15: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones el Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslovè li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alt el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alt el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana a l'ICE del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Boit a Ull, per convertir l'estació de Boit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels Arts Botans de l'absis de la catedral, així com el Camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen dos minuts a tres quarts. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar, no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: En Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
22: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi. Vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi. I un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat. I tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken. Però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Miñamal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Són les 5.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetre el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil.

0: I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana. 3CAT Info.

0: Informar, explicar, entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
2: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
3: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
4: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
0: El temps.
1: Amanda Ner Ramírez.
5: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia.
6: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
7: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
6: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
8: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
9: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
10: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
8: Felipe Piña es historiador.
11: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvina. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
8: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
12: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
13: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
12: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
0: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
14: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
15: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
14: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
16: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça va a ser el bien del Barcelona también.
14: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
17: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt molt molt agraït de com ens estan tractant.
14: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
18: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
14: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
19: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
14: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
20: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
21: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: As a team, we had another one.
14: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: 3CAT Info.
14: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, al nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
0: 3CAT Info.
14: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça, Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana a l'ICE del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Né Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen al Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Jalo, felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Ashley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi. I un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat. I tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken. Però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa i Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: Són les 6. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.

0: per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Molt soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per

0: fet, i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar ara el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
2: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
4: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
3: El temps.
1: Amant Dani Ramírez.
5: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
6: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
7: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
6: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
8: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
9: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
10: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
8: Felipe Piña es historiador.
11: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
8: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anuncies que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
12: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
13: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
12: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
3: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
14: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
15: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
14: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
16: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
14: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
17: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
14: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
18: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
14: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
19: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
14: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
20: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
21: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: As a team we had another one.
14: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.
14: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
14: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són dos quarts de set.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant, que crema a l'Aragó és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3 Catinfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'ha registrat la 7ª màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Buitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Buitaüll, per convertir l'estació de Buitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer estos espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: Habla con ella.
18: Lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
22: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi. Vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad, entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça era el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa i Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en que els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir

0: para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversió que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que

0: En aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó. 3CAT Info. 3CAT Info. Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
2: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves. El temps. Amant Dani Ramírez.
3: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra. Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
4: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
5: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
4: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
7: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
8: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
6: Felipe Piña es historiador.
9: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
6: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Ramon. Regàs.
10: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
11: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
10: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè

0: Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
2: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
3: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
4: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
3: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Lamine Yamal quan era un nadó.
5: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
3: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, 2 futbolistes sortits de la Masia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest dissabte han arrencat

0: Els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
1: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
0: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
2: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
0: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
4: Yeah, really perfect day. We marked this.
5: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
4: As a team we had another one.
0: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, al nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
0: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15 de 8.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran quatre noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Buitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Buitaüll, per convertir l'estació de Buitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arts botans de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Bona

0: mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passant 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
3: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
4: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
3: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
4: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
3: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
4: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització de lo que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
5: ¿Has hablado con ella?
6: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
7: Hace tiempo no siento nada.
5: ¿En serio te vas a ir?
2: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
8: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
2: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
9: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
2: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
10: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi. Vale? Pues a casa andàvem posant contínuament, anàvem ballant, etc. I vulguis

0: No, et queda.
1: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
2: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
3: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
2: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
4: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
5: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt, com creixement amb altres tipus de botiga.
4: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
6: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó.
4: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
7: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
4: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
8: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
9: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
8: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
0: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
8: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
10: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
8: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
11: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
8: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
12: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
8: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Hug i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
14: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
15: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
14: As a team we had another one.
8: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. Augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que ha dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions. L'organista Montserrat Torrent, considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, continua les celebracions dels seus 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Anglaterra, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentre aquesta passada matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions de futbol van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior, sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 8. Bon dia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us informa Montse García.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital d'Al-Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè acolli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
3: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
4: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
3: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2020

0: La seva mare, Rana, denuncia la precarietat del sistema sanitari a Gaza un cop tractada a Jordània.
1: Encara ha de rebre més tractament, encara no hem acabat, encara té cicatrius visibles i té pendents cirurgies plàstiques estètiques.
0: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Ara passa mig quart de les 8 del matí i segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara, a l'Aragó. El de la Mierla, Guadalajara, s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
3: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrems d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I precisament en aquest àmbit, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada l'ha reportada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. Els rècords són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
5: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
3: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
6: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
7: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
3: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
2: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
3: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials en una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana

0: Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
1: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez, com dèiem, serà avui a Nova York per seguir la final des de l'estadi. Madrid, Tània Tàpia.
2: Bon dia. El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat Venegas que Ribildo.
3: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
2: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció.
3: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
2: On reflexiona no imperen els egos i no es posa tot al servei d'una persona, diu en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà avui a Nova York per seguir la final del Mundial. El president espanyol hi ha anat sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. I hi va haver una baralla que va acabar amb quatre persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
4: El temps.
0: Quan passa mig minut d'un quart de nou amb l'Enric Agut.
5: Avui diumenge la calor es farà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 a l'interior i cap a ponent, la Pla de Lleida, alguna màxima podria ser de 39, per exemple, a Lleida Ciutat, a les portes dels 40. Sol intens, fort, un sol d'aquells abrasadors a l'interior. A la tarda poden créixer algunes nuvolades del Pirineu i caure algun ruixat local, també alguna tronada. També cap a l'àrea del massís del Port, entre Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixen nuvolades i poden descarregar algun xàfec. El mar tranquil, bona mar en general, i aquesta aglopada d'aire molt calent s'intensifica. Demà la temperatura puja i encara ho farà més dimarts. Demà algun valor ja podria tocar els 40 a Pla Lleida i dimarts a més indrets d'interior. Dimecres encara tindrien valors similars i a partir de dijous baixa la temperatura i divendres més. I el cap de setmana ja podrien tenir xifres normals per l'època de l'any. És a dir, farà calor, però una calor no tan forta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us destaquem ara que 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una rua amb 70 grups festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Hurtasso, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
6: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
7: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
0: Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura, i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta al servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
8: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: La pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
9: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Ens ho explica en Lluís Freixas.
10: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
11: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat, i és això el que hem d'intentar corregir.
10: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
12: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
10: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: ¿Has hablado con ella?
14: Lo felicito y te va a hacer.
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Fran Moreno, de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
15: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3, destaca el nou projecte conjunt.
16: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enllornat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.

0: Esports. Marc Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
2: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
1: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament d'ahir, però finalment es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
3: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
1: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
4: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
1: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat difícil, que l'equip ha tingut una primera part brillant, però una segona amb moltes i moltes turbulències, que s'ha vist la diferència entre França i Anglaterra amb un dia més de descans, la diferència de calendari, ja que els anglesos estaven molt cansats, esgotats per tota la feina feta les últimes setmanes. Un Tuchel que ha volgut acabar les seves declaracions felicitant els seus jugadors per la mentalitat i demostrant la manera com s'han d'enfrontar a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
0: Trescatinfo.
1: I ahir vam tenir els primers amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, parlat de les sensacions que tenen amb el nou entrenador, Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0.

0: Dos quarts de nou, us hem destacat fins ara que els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. I també augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A partir d'ara parlarem de les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. I anirem a Tàrrega, on precisament dues antigues naus industrials es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora? Crec que parlarem del Mundial.
2: Sí, avui és la gran cita esportiva perquè a les 9 del vespre es disputa aquesta gran final entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. Rússia llança desenes de míssils i centenars de drons en un dels atacs més grans contra Kiev. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada, l'onada russa de bombardejos s'ha allargat durant més de 5 hores. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. És la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou, amb un balanç de 8 morts i una 60a de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. I l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessa de més de 10.000 quilòmetres.
3: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en contra de la final. i em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
4: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, tot i que evolucionen favorablement. El de la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 9.000 hectàrees, s'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque no soy fumador. Me parece muy bien.
0: També he posat desenes de multes en sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures molt celebrades per molts banyistes. I cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu, pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sorroca, explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
9: Degut en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquesta.
9: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noelia Caselles.
10: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
11: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball de Remolatxa. Una és un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove. Un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
10: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
12: Doncs amb la necessitat que tenim a Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
10: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
13: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Un minut i arribarem a 9:15. Trescatinfo, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Ens ho explica la Clàudia Roses.
14: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Venegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
15: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
14: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Passa mig minut de 9:15.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
16: La nit ens ha portat de nou temperatures tropicals o tòrrides a la costa, valors que han baixat als 27 graus, per exemple, a Portbou, a Figueres, a Barcelona, a Badalona, també valors per sobre dels 25, a Sitges, també a les Terres de l'Ebre o a la Ribera d'Ebre, com és el cas de Riba-roja d'Ebre. Nit tòrrida en aquests indrets, però també a Ponent, a valors per damunt dels 20, Lleida, per exemple, en els barris, en alguns barris mínimes de 23-24. Un matí de sol, un matí encara amb aquest cel una mica tèrbol, però menys que ahir, però igualment encara hi ha pols en suspensió, que deixa aquest aspecte del cel una mica blanquinós, tot i que fa sol al cel. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera local pot caure algun ruixat. Seran més probables cap al Pirineu Oriental i també a l'Alt Pirineu. I també cap a l'àrea del Massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixeran nuvolades o poden arribar des de l'Aragó i deixen algun xàfec. Bona mar en general. Pel que fa a la temperatura màxima, avui calor intensa. Avui s'esperen valors màxims entre 34 i 38 a l'interior, algun valor de 39 es pot assolir a les portes dels 40 cap al Segrià. Xafogo a la costa. I sembla que la glopada d'aire calent s'intensifica aquest dilluns, puja una mica més la temperatura, encara més dimarts. Dimarts serà un dia d'aquells de calor molt intensa, sufocant en algunes zones, perquè es pot arribar a superar els 40 graus o arribar als 40 graus a força poblacions interiors i el cel és serè. Dimecres encara tindrem valors molt alts i a partir de dijous comença a baixar la temperatura i el proper cap de setmana ja podríem tenir xifres properes a la mitjana climàtica.
1: 3CAT Info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. A més, el mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
17: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
18: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
17: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
18: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
17: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
19: Quins instruments tenim ara? Aquí les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
17: I afegeix que les noves generacions generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
19: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això perquè al final és un benefici de tot.
17: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
19: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les Vernedes et diu, això s'ha de fer així.
17: Si es talla la Verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
18: Hi ha el Tritó del Montseny i altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
17: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
20: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
21: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
20: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
22: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
23: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i s'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
22: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I encara un apunt abans de l'actualitat esportiva, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de la Luz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que la Luz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que la Luz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients.
24: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorant aquesta final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
2: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
4: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
2: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla en un principi i recordeu que el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 dianes, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat l'enfrontament.
5: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
2: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que ha estat difícil, perquè l'equip ha tingut una primera part brillant, però a la segona hi ha hagut moltes turbulències i s'ha notat, de fet, la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari que tenien amb França. Un Tuchel que explica que Anglaterra està molt cansada, els jugadors estan esgotats per tota la feina de les últimes setmanes i ha acabat felicitant els seus jugadors per la mentalitat i la manera com han afrontat les adversitats en aquest Mundial. Una selecció anglesa on, per cert, ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
1: Trescatinfo.
2: I ahir van arrencar els primers amistosos de pretemporada pel que fa a alguns equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanc i blau.
24: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva, a la seva Ciutat Esportiva, contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions estan tenint amb el seu nou entrenador, Quique Álvarez.
25: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: Aquest empat del Girona, per ser el mateix dia que el club gironí va anunciar el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, també es va estrenar ahir al camp del Castelló, a la Ciutat Esportiva del Castelló, més ben dit, i va perdre per 2-0 en l'estrena de la pretemporada, recordem-ho, del retorn a la segona divisió.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabarem parlant del Tour de França perquè ahir l'esloveta Tadej Pogacar va tornar a dominar la ronda francesa amb la seva quarta victòria de nou en solitari a la 14a etapa. Pogacar va atacar quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col d'Uhac i ningú li va poder seguir el ritme. Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón.
6: Bon dia, són les 9.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujadas.
6: És diumenge, 19 de juliol. Molt bon dia, Domènec.
5: Bon dia, Núria.
6: I avui és dia de futbol, dia de final, dia de Mundial.
7: Se pasaron todos, dale que vale, dale que vale, le va!
6: A partir de les 10 connectarem amb Nova York amb la Sònia Gelmà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, per fer tota la prèvia de la final, també amb el Xavi Campos, que aquesta nit capitanejarà l'especial Club de la Mitjanit de 8 a 12 amb el seguiment en directe del partit. Les dues seleccions hi arriben amb problemes per fer l'últim entrenament a causa d'un temporal elèctric a Nova Jersey. Els argentins es van entrenar més tard, sí, però al camp. Els espanyols van suspendre l'exercici i es van preparar al gimnàs.
5: També estarem pendents de l'Iran, on durant tota la nit els Estats Units han bombardejat el país en resposta a l'atac iranià a Jordània que va provocar la mort de dos soldats nord-americans ahir. L'Iran dona per suspesa la treva firmada fa un mes i ha denunciat la mort de 50 persones. I a Ucraïna, atenció, perquè Rússia llança l'atac amb míssils balístics més grans contra Kiev des de l'inici de la guerra. Ha estat aquesta matinada i almenys un mort i una desena de ferits. A Barcelona, la festa del Pride s'ha allargat fins ben entrada la matinada i deixa una dada. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principi d'any. La majoria, agressions a la via pública.
6: I el tot es pot parlar més enllà d'aquesta taula rodona sobre el Mundial. A partir de les 9, aquí ara l'informatiu, repassarem també com està la xarxa de Rodalies just quan demà es compleix mig any, 6 mesos de l'accident de Gelida que va desencadenar la pitjor crisi ferroviària a Catalunya.
5: Se n'ha parlat molt, sí, però no està de més recalcar-ho quan la Unió Europea es planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Abordarem la complexitat de gestionar l'ús de les pantalles dels més petits. I atenció, no us perdeu les particulars propostes culturals d'avui de la Montse Virgili, sèries i pel·lícules entre masculinitats tòxiques i lectures feministes. I ja sabeu que cada dia a aquesta hora visitem algun bar per saber què preocupa, què s'hi diu. Avui volem saber de què s'ha parlat aquesta setmana a Cal Mariner, a Anglès.
8: Aquí la gent parla molt del Mundial, de la final d'Espanya-Argentina. Aquí la gent tira més cap a Espanya, selecció espanyola de futbol, perquè hi ha la meitat de jugadors del Barça.
9: Ah, però així es guanyarà el Barça.
8: Bueno, depèn la temperatura també, eh?
9: Com el dimecres, que...
8: Dimecres, sí, dimecres va ser brutal.
9: L'Anglès va ser el poble que va fer més calor, 42,6 graus. Olé. No passa ni aire.
8: Que no s'hi pot estar. Diuen que si seguim aquest ritme haurem de fer com Andalusia. A la 1, a les 5, anar a dormir i a fer la siesta.
9: I per la sombra, que les bombones al sol se derriten, diuen. També xerren de Puigdemont, que sembla ser que aquesta setmana hi ha hagut algú i hi ha gent que diu que vindrà, que tornarà.
8: Ah, no, de Girona o alguna cosa així, que vindria. O...
9: No, pot ser que vindria, però que encara els jutges d'Espanya no se sap. Ah. Això és el que diu la gent. Seran molt bones les gales d'anglès d'aquest any, diuen. I poc a poc van desvelant grups.
8: De moment no me'n recordo cap.
6: Moment ara per la previsió del temps. Enric Agut, bon dia.
11: Hola, bon dia, com anem?
6: Molt bé. Què, com pinta aquest diumenge de final de Mundial?
11: Doncs mira, un diumenge que ve marcat per la calor, perquè avui la temperatura pot pujar un grau més a comarques interiors respecte a les d'ahir, i això farà que moltes xifres estiguin entre els 34 i els 38, algun valor de 39, proper als 40 podríem assolir el Segrià. Ara mateix ja tenim xifres elevades. Mira, Llançà estan amb 31 graus. Són les 9 i 4 minuts, 31 graus, sí, fa una mica de tramuntaneta, no gaire forta, però que és calenta, que arriba doncs, escalfada. I a la tarda podríem tenir algun ruixat aïllat al Pirineu, també algun cap al massís del Port, és a dir, a l'interior de Tarragona, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, algun ruixat podria arribar a caure. Al mar, ben tranquil, per cert, l'aigua del mar està calenta, la Costa Brava ja està votant dels 26, 27,
10: 27-28 l'aigua, la capa més fina del mar a la costa de Barcelona i de Tarragona, i demà dilluns la calorada s'intensifica. Més dimarts, demà ja podríem tenir alguna xifra de 40 graus a Ponent.
6: I arriba dimarts, una altra onada de calor la setmana que ve?
10: Mira, aquest dilluns, dimarts, dimecres, sobretot dimarts, dimecres, farà molta calor. És a dir, estem parlant ja dimarts de valors de 40 graus, no només al Segrià, també altres comarques d'interior, i dimecres encara podrien repetir-se aquestes xifres. A partir de divendres baixa bastant la temperatura, però igualment encara farà molta calor, però baixa bastant respecte a dimarts i dimecres, i el proper cap de setmana ara bastants models indiquen que la temperatura ja tendiria a normalitzar-se. És a dir, farà calor, però una calor més portable, no tan insuportable.
6: O sigui, no hem d'esperar un agost de quan agafem vacances que ens plourà cada dia després d'haver treballat amb aquestes calorades. O potser sí.
10: Potser sí, queden encara setmanes i fent una previsió a tants dies, doncs, però sí que alguns mapes indiquen que l'última setmana de juliol, compartida amb la primera d'agost, aquestes serien tempestes, i després la primera setmana sencera d'agost i la segona, ara mateix donen que seria doncs, normal pel que fa a precipitació, és a dir, algunes tempestes de la tarda, zones de muntanya, però ara parar sembla que no seria tan complicada. Tempestes i ruixats. Potser la segona part sí, però la primera part de
6: l'agost... Ja anem molt enllà. Ho anirem explicant dia a dia i setmana a setmana. No, sí que em preocupo una mica perquè després de tanta calor i d'haver treballat en tanta calor, agafar les vacances amb una mica de sol també em faria il·lusió, però ho veurem.
10: Sí, però... A veure, no sempre que fa molta calor, allò que diuen, ui, quina tardor tindrem tan complicada amb tempestes, depèn.
6: Depèn.
10: Perquè també hi ha de venir un embussament d'aire fred, o una dana, aquestes coses,
6: Ho seguirem.
10: Que es compliqui molt.
6: Enric Agut, gràcies.
10: Vagi bé.
6: I avui, ho dèiem al començar, és dia de Mundial, la final a Espanya-Argentina.

0: 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més.
1: Probably the most unforgettable is when they gave a gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in.
2: Aquesta nit, tots els aficionats del futbol tindran els ulls posats en el partit entre Espanya i l'Argentina en una final del Mundial que té tots els ingredients. Un dels més atractius esportivament és el cara a cara entre Messi i Lamine Yamal. I més enllà de l'esport, molt pendents també del temps. Ahir la selecció espanyola no es va poder entrenar per tempestes. Unes pluges que, d'altra banda, han fet millorar la qualitat de l'aire compromès aquests dies pels incendis del Canadà.
3: Tots els ulls posats a l'estadi de Nova Jersey, però aquí centenars de locals, bars, restaurants estan preparant pantalles gegants. A Barcelona, ciutat on viuen, per cert, 50.000 argentins, es podrà seguir el partit en una pantalla gegant al Fòrum, una ubicació que ha canviat a última hora per motius d'aforament, segons l'Ajuntament. No es permetrà, això sí, entrar al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre.
2: I el nostre home d'esports aquest diumenge és el Marc Andrés. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com es prepara aquesta final, Marc?
4: Ho has comentat d'una manera força accidentada perquè la prèvia va ser atípica, esportivament parlant. Ahir la tempesta elèctrica a la zona de Nova Jersey va fer que la selecció espanyola suspengués el seu últim entrenament. Mentrestant, l'Argentina va posposar-lo, però va acabar exercitant-se sobre la gespa una hora més tard del previst. De nom propis en parlarem, però la final ve marcada per dues maneres de disputar aquest Mundial. D'una banda, l'Argentina va arribar a la final com la selecció més golejadora abans que jugués el partit al tercer lloc, després en parlarem. L'Argentina havia marcat 19 gols en 7 partits. Mentrestant, la fortalesa de la selecció espanyola és la defensa, ja que en 7 partits només ha encaixat un gol contra Bèlgica als quarts de final. Això serà aquí a la ràdio. Aquí a la ràdio parlarem de la final i la viurem, mentre als carrers de Nova York ja fa dies que s'hi respira ambient de final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio als Estats Units és el Roger Busart. Roger, bon dia.
5: Bon dia. Aquí a Nova York, tot a punt per aquesta gran final, una de les millors finals de la història dels Mundials, amb molts aficionats que van arribant per viure en directe aquest partit, molts d'ells, això sí, sense entrada, però es fan sentir pels carrers de Nova York, la majoria argentins. Hi ha clara majoria d'aficionats argentins que es van trobar ahir a la tarda a Times Square per celebrar el seu ja tradicional banderazo, animant la prèvia i unint forces per aconseguir aquest segon Mundial consecutiu, el seu quart en total. Una Argentina liderada per Leo Messi que avui jugarà per primera vegada i segurament última vegada contra Lamine Yamal, la llegenda contra l'hereu. El partit a les 9 de la nit, a les 3 de la tarda aquí a Nova Jersey i amb un espectacle a l'alçada d'aquest Mundial sense precedents. Una hora i mitja abans del partit, la cerimònia de clausura, encapçalada per Post Malone, Robbie Williams o Laura Pausini, i el descans, un descans, recordem-ho, de mínim 17 minuts, que podrien ser més. Per primera vegada en una Copa del Món està previst un gran show protagonitzat per artistes com Shakira, que és l'autora de la cançó del Mundial, Madonna o també Justin Bieber. Ara sí, avui sí, després de 5 setmanes i mitja i 104 partits, s'acaba el Mundial més llarg de la història.
2: Gràcies, Roger Bussà. Això pel que fa a la final, Marc, però aquesta matinada s'ha disputat el partit pel tercer i quart lloc del Mundial.
4: Amb Anglaterra que marxa com a tercera classificada i Mbappé amb un rècord. De moment, els anglesos han guanyat França per 4-6 en un partit amb poca intensitat però molt d'espectacle. D'una banda, l'anglès Bukayo Saka ha fet un hat-trick després de no jugar ni un minut a la final contra l'Argentina, mentre Kylian Mbappé ha fet un doblet. Dos gols que li han servit al davanter francès per sumar-ne 10 en aquest Mundial i sumar-ne també 22 a la seva carrera a les Copes del Món. Una xifra que supera els 21 de Messi i col·loca Mbappé com a màxim golejador històric.

0: en aquests mundials. Això sí, el rècord importa poc al jugador.
1: No, je l'ai dit, Léo, il marque tout le temps. Demain, il va marquer, c'est sûr. Moi, j'essaie juste de d'aider mon équipe.
0: Un Mbappé que bàsicament diu que, bé, Messi marca sempre, demà segur que marcarà, és a dir, aquesta nit, i que, bé, Mbappé vol ajudar l'equip a marcar els màxims gols possibles, a guanyar els màxims partits possibles, però que és veritat que ell preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar la final d'aquest vespre. Que això és important pel llegat, els gols, però que quan no pots jugar a la final no és el primer que et passa pel cap aquest rècord històric.
2: Marc, t'esperem a partir de les 10, que també tindrem aquí la Sònia Gelmà telemàticament, i el Xavi Campos per acabar de parlar de tota aquesta final.
0: I tant, fins ara.
2: Fins ara.
0: Gràcies.
2: Però aquest Mundial, i ho hem vist des de l'inici, no és un esdeveniment estrictament esportiu. La geopolítica és un jugador més. S'ha vist sobre la gespa amb l'eterna reivindicació argentina de les Illes Malvines, amb la pancarta que van mostrar els jugadors al camp després de vèncer la selecció anglesa, o amb l'eliminació de la selecció iraniana sense haver perdut ni un sol partit. I també amb l'americanització d'aquest Mundial per part de Trump, que l'ha previst com un partit de futbol americà, ho explicava també el Roger Bussà, amb una pausa gairebé de mitja hora, com si fos la Super Bowl, i en què per primera vegada es cantarà també l'himne del país anfitrió.
3: Efectivament, el futbol també és política i es veurà altre cop aquesta nit a partir de les 9 del vespre, hora catalana, quan les autoritats ocupin la llotja del MetLife Stadium. La delegació espanyola l'encapçala el rei Felip VI i també l'acompanyarà el president espanyol Pedro Sánchez, que ho farà, per cert, sense Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana l'Audiència de Madrid va ordenar tornar-li el passaport. Sánchez sí que coincidirà, però, amb Donald Trump, una relació que, ja sabeu, no és precisament fluida arran de la guerra a l'Iran. Washington, Oriol Serra, Sánchez i Trump s'hauran a prop, oi? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
2: Qui no viatjarà a la llotja de l'estadi serà ni més ni menys que el president de l'Argentina, Javier Milei, i atenció, no ho farà per superstició. Més detalls des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la petroliera estatal YPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
3: Aquesta nit, recordeu, podreu seguir en l'especial Club de la Mitjanit de 8 a 12 de la matinada tot el partit en directe, capitanejat pel Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, amb qui conversarem, us ho haguem de dir, a partir de les 10 per fer tota la prèvia del Mundial, i aquí també comptarem amb l'enviada especial a Nova York, la Sònia Gelmà. Tot això serà a partir de les 10.
2: I de Nova York a Barcelona. Perquè fins ben entrada a la nit, 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la desfilada del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més. Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
6: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar-li a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
2: La rua festiva i reivindicativa va comptar amb 70 grups. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, i Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat, destacaven que no es pot abaixar la guàrdia perquè els discursos d'odi tornen a guanyar espai.
7: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
8: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats els seus drets i les seves llibertats.
2: Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030.
9: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.

0: Més temes. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que hi van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc, que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió.
1: Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Moshadba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes tres setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per vuitena jornada consecutiva.
0: Aquesta nit Rússia ha llançat l'atac a míssils balístics més gran contra Kiev, ho dèiem ara fa un moment en titulars, des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra.
1: I nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb quatre persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principi d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
0: I continua la calor i el risc d'incendis a Catalunya. Està activat avui al nivell 4 per perill extrem a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Riera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques.
1: Mentre segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, el de la Mierla a Guadalajara s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció i el foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara.
0: Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees. Ara mateix tornem i visitarem Cuba.
3: Es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
12: Tria 450 grams de contracuixa 2 amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
13: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
14: Hola a tothom.
13: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
15: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
16: Tots som supers, tots som grans.
17: Comença l'espectacle.
18: Serà genial.
15: Aquest estiu,
7: Tots som súpers.
14: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Un quart i mig de 10. El vaixell astral de l'ONG Open Arms arribarà aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana.
0: Des del vaixell, Òscar Camps ha explicat a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic. L'astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
19: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en Rumba. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
1: I Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu parlamentari de la CDU després de tenir un fill amb un ventre de lloguer als Estats Units.
0: El conservador Jens Spahn argumenta que posa la seva felicitat al davant del seu càrrec. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
20: Bon dia. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: I Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients.
0: L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent. En les últimes hores, 11 persones han mort a Gaza pels atacs israelians, entre ells 5 membres de la mateixa família. Jordi Baró.
21: Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
22: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic després de les escenes horribles que vaig presenciar.
21: L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
23: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc, encara hi ha bombardejos.
21: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
1: I demà farà mig any de la pitjor crisi de Rodalies que ha viscut Catalunya, provocada per l'accident d'un comboi de la línia 4 a 8:45 de la nit a l'altura de Gelida.
24: Renfe acaba de confirmar que un tren de la R1 ha descarrilat entre Tordera i Maçanet-Massanes, una roca que s'ha desprès.
25: Un xoc que hi ha hagut amb un mur de contenció. A hores d'ara es pot dir que hi ha entre 4 i 6 persones greus.
26: El primer dels vagons ha impactat doncs, de forma important amb aquest mur, ha quedat bastant deformat. Tenim 37 persones que anaven al tren que han resultat afectades. Els confirmo que hi ha 4 persones ferides greus i una persona afinada. Val?
0: Una persona, un maquinista en pràctiques, va morir efectivament i 37 van quedar ferides després que el tren embestís un mur de contenció de l'AP7 que s'havia esllavissat per l'acumulació de pluja del temporal Harry. L'alarma per a l'accident es va sumar a la que havia provocat just 2 dies abans el xoc de 2 trens d'alta velocitat a Ademur Bermúdez, a Còrdoba, un xoc que va causar 46 morts. Es va aturar la circulació a tota la xarxa de Rodalies, es va inspeccionar i només es va reobrir quan els maquinistes hi van estar d'acord.
1: Sis mesos després s'ha restablert gran part del servei a totes les línies, però no tenim tan clar si s'ha recuperat la confiança de l'usuari perquè hi continua havent incidències. A aquesta hora saludem Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport i expert en ferrocarrils. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Senyor Salmerón, en principi, durant aquest mig any, Adif assegura que ha reforçat la xarxa i tenint en compte que encara hi ha 135 limitacions temporals de velocitat, vostè creu que s'han fet les millores que calien?
2: S'han començat a fer les obres. Aquest mateix dilluns venia el director general d'Adif aquí a explicar-nos i ens explicava com s'han fet moltes i moltes actuacions, però creiem que no són ni de bon tros suficients i que han de seguir aquest ritme de solucionar problemes, han de seguir durant molts mesos i fins i tot anys per posar la xarxa ferroviària catalana al dia. Sí.
1: Clar, si el problema és de desgast i de falta de manteniment de la xarxa, també recuperar-la deu ser proporcional a tots els anys sense inversió, o sense tanta inversió.
2: Mai més ben dit. El que reclamem, i hem de reclamar, això sí que hem de dir-ho, hem de reclamar-ho com a tota la societat, igual que seria la sanitat o l'educació, és que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: I sobretot, de cara al ciutadà, la gent que ens escolta, que cada dia agafa el tren, ara potser són mesos d'estiu i potser redueix una mica doncs, tot el trànsit, no? de gent que agafa el tren que durant el curs. Però és igual, al setembre hi hem de tornar. Quan trigarem a recuperar el nivell de servei que hi havia abans de l'accident i sobretot el nivell de confiança al punt de dos quarts de deu del matí, que parlem amb el Joan Carles Salmerón?
2: Tenim dues parts. Tenim, per un costat, hem de seguir reclamant com a societat. Creiem que en els últims mesos, com més va passant, per això fins i tot disagraeixo molt l'entrevista d'avui, perquè quan més mesos van passant des de Gelida, sembla com si s'hagués apagat l'atenció informativa i com a societat hem de seguir reclamant aquestes millores d'un servei estratègic i essencial per tots, com és la mobilitat i el servei ferroviari. Hem de seguir reclamant que aquestes feines de millora no s'apaguin i no s'acabin en els següents mesos, perquè si no, tornarem a tindre els mateixos problemes. I també creiem que si les obres de manteniment segueixen en els propers mesos, propers anys, conjuntament amb l'altra part, que és la flota de trens, els vehicles, que han de començar a arribar a trens nous a finals d'any, i al llarg del 2027 començarà a canviar una bona part de la flota, creiem que aquestes dues actuacions, si les seguim reclamant, poden començar a canviar molt les xarxes ferroviàries.
1: També parlava de coordinació entre administracions, això també és un punt clau, més pensant en el traspàs. Això és una assignatura pendent encara, perquè aquesta crisi també es van destapar, no?, que hi havia doncs, algunes disfuncions en la coordinació entre administracions.
2: Sí, sens dubte, no només s'ha d'avançar en el traspàs, sinó que en les últimes setmanes nosaltres hem vist com la Generalitat per primera vegada ha presentat un bon document tècnic, que és el Pla de Serveis, un document equivalent al que hi ha a altres països d'Europa, per primera vegada es fa a Catalunya, però la pròpia Generalitat reconeixia que és difícil que aquest pla s'implementi si no hi ha la col·laboració total des de la part de l'Estat i des de la part de DIF. Precisament el que reclamem és que hi hagi aquesta col·laboració entre la part de l'Estat, la part de DIF i la part de la Generalitat, perquè aquestes obres que sí que ha planificat bé la Generalitat tirin endavant, sí.
1: I si vostè hagués d'establir unes prioritats concretes, punts, trams concrets que requereixen més atenció, quina seria la primera? O de les primeres?
2: En aquests moments hauríem d'actuar en dos fronts molt clars, i no evito la pregunta ni molt menys, però hem d'actuar en dos fronts molt clars. Un, seguir atacant tots aquests 130 limitacions temporals de velocitat, totes aquestes afectacions urgents que han sorgit, perquè són problemes greus que hi ha a la xarxa ferroviària després de tants anys i anys de manca d'inversions, però també hem de començar ja les obres de futur. Si tenim que fer una línia nova a determinats llocs, si s'han de fer determinades ampliacions, quadruplicacions de vies, que són molt i molt necessàries, ampliacions, igual que passa amb les carreteres, les hem de començar ja, perquè si no, quan acabem de resoldre aquests problemes urgents, ens trobarem que la xarxa també fa falta aquestes ampliacions que no les haurem començades. I per això creiem que hem d'actuar amb els dos fronts, a totes les línies ferroviàries de Catalunya, i pensant no només en viatgers, sinó també en mercaderies, i hem de fer totes aquestes ampliacions, totes aquestes noves línies, les hem de començar a fer ja a l'hora que es resolen els problemes urgents.
1: I el punt més urgent, com li demanava senyor Salmerón, quin és vostè el punt on creu que cal aquesta actuació més urgent?
2: si hagués d'escollir només una part d'aquests, solucionar aquests problemes que hi ha a les, a, que s'han trobat, a part d'aquestes 130 limitacions de velocitat que heu comentat, si hagués d'escollir un punt, seria el Vallès a dia d'avui, perquè el Vallès concentra tant tot el tràfic de mercaderies que cada cop s'estan col·lapsant més les autopistes, i això hem d'evitar-ho perquè aquestes mercaderies han de viatjar amb tren i a la vegada hem de donar resposta als viatgers, i per això creiem que entre el Vallès i sobretot també la zona dels voltants de Girona hem d'aplicar solucions ferroviàries d'urgència.
1: I senyor Salmerón, ja per concloure, creu que hi ha prou garanties de seguretat a tota la xarxa i que la confiança es pot recuperar aviat per part dels usuaris?
2: Sí, sens dubte. I són dues coses molt diferents. I és que el ferrocarril a dia d'avui hem de transmetre un missatge de fermesa, i és que el ferrocarril és el mitjà més segur, molt més que el transport per carretera, molt més que anar amb cotxe. Però hem de transmetre aquest missatge amb molta fermesa. Això sí, hem perdut molt arran d'aquests mesos de veure com estava la xarxa ferroviària catalana, hem perdut i molt la confiança dels usuaris, i ens costarà molta pedagogia. Per això li agraeixo de nou l'entrevista d'avui, i hem de fer moltes més coses semblants, també des dels que ens dediquem al món de la divulgació, perquè la gent torni a confiar en el ferrocarril. Sí.
1: Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport i expert en ferrocarrils, moltíssimes gràcies per atendre aquest diumenge al matí el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
18: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.

0: Obrim plana cultural. A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, mort el 1997. El recital també es podrà veure avui a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Palma, Caterina, Carmen, Jaume.
1: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
2: Se posi de Blai Bonet a la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
3: Rick Astley va enlluernar ahir el públic de Cap Roig. La icona dels anys 80 va penjar el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
4: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: Saltem ara de la música al cinema.
4: ¿Has hablado con ella?
5: Ay, lo felicito y te vas, ¿eh? Eric.
6: Hace tiempo no siento nada.
4: ¿En serio te vas a ir?
3: El curtmetratge Fúria dels estudiants de l'ESCAC, Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat, guanya el premi especial del jurat als BAFTA Student Awards. És un guardó que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual.
7: El curt relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Tots dos expliquen en declaracions a TV3 que suposa rebre aquest reconeixement i els seus projectes de futur.
8: Et verifica una mica que la teva intuïció acaba traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per nosaltres.
9: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
7: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges.
3: Els castellers de Vilafranca estrenen el 5 de 9 avui a Sitges i completen la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Sitges, Josep Almirall, bon dia.
10: Bon dia. Gran actuació dels castellers de Vilafranca que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
7: I Tortosa reviu aquests dies l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, que vol donar a conèixer el patrimoni històric i cultural de la ciutat. L'esdeveniment té un impacte econòmic a Tortosa de més de 7 milions i mig d'euros. Tortosa, Ariadna Escoda.
11: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
12: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada.
11: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
3: Hem obert l'informatiu parlant del Mundial i ara, de seguida, parlarem de la resta d'actualitat esportiva amb amistosos per Espanyol, Girona i Sabadell, mentre Tadej Pogacar continua imbatible dominant el Tour de França amb mà de ferro.
13: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
3: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
15: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
13: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
15: Tot es pot parlar.
13: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: 3 minuts per 3 quarts de 10. Explicada tota l'actualitat del Mundial, ahir va ser dia d'inici per a 3 dels 4 equips catalans a primera i a segona divisió. Marc Andrés.
1: Començant per la primera divisió, ja que l'Espanyol es va estrenar ahir amb victòria en el seu primer partit de pretemporada. Triomf de l'equip de Manolo González per 0-3 al camp de l'Olot. Els gols dels blanquiblaus els van fer Bauza, Marcos Fernández i Roberto. En acabar el partit van poder sentir Àlex Calatrava, una de les incorporacions que l'Espanyol ha fet aquest estiu.
2: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Pel que fa a la segona divisió, el Girona va jugar el seu primer amistós a la Ciutat Esportiva Gironina en l'estrena de Quique Álvarez com a entrenador de l'equip. Un amistós contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita que va acabar amb empat a 0. En acabar, el jugador Ricard Artero va parlar de les sensacions amb Quique Álvarez.
3: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: I per últim, el Sabadell va jugar el seu primer amistós a la Ciutat Esportiva del Castelló. Va perdre per 2-0. Un Castelló que, recordem, serà rival dels vallesans durant aquesta temporada de retorn a la segona divisió.
4: I escolta'm, Marc, si el Mundial no s'estigués disputant, el gran nom d'aquests dies seria el de Tadej Pogačar, que segueix dominant el Tour de França amb Madaferro, no?
1: Ahir l'eslové va aconseguir la seva quarta victòria, un triomf a més, de nou en solitari, de Tadej Pogačar en la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar va atacar quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Uhac i ningú li va poder seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
5: I knew that Isaac is not,
6: Sabia que l'Isaac potser no estava al 100% i per això l'últim port m'he estat esperant els últims 2 km per veure si hi havia moviments. I, de fet, primer Decathlon i després en Jonas han imposat un ritme molt fort a l'última pujada que feia que s'anessin quedant corredors d'un en un. Jo em trobava bé i he decidit intentar-ho a l'últim quilòmetre, que me'l conec molt bé.
5: So I said I will try the last 2 km, I know very well.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Avui tenim una nova etapa, la 15a, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plató de Solezón, amb un port de primera categoria, 2 de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: I Marc, en bàsquet, d'ahir dos equips catalans van anunciar reforços.
1: Van ser la Penya i el Girona. Començant pel conjunt de Badalona, els verdinegres van fer oficial el fitxatge de Juan Chitam, l'epivot nord-americà de 30 anys, però amb passaport italià. Chitam prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i signa per una temporada.
7: Hello, I'm Juan Chitam. I'm excited to be joining CC Juventud this season. I can't wait to see you guys at the Olympic. Jo hi seré. I tu?
1: Mentrestant, el Girona va anunciar la incorporació del base nord-americà Stanley Whitaker. De 31 anys, Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa fins al juny del 2027.
4: Per últim, avui ho tenim tot, cap de setmana de rècords de Fórmula 1 i de tennis.
1: Comencem pel rècord trencat ahir perquè l'atleta britànic Josh Kerr va batre el rècord de la milla a Londres, deixant la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes, un rècord que portava vigent des del 1999, fa 27 anys, marcat pel marroquí Hicham El Herrouj. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, va fer la pole ahir al Gran Premi de Bèlgica i sortirà primer a la cursa d'aquesta tarda a les 3 al circuit d'Spa-Francorchamps. Segon sortirà Max Verstappen i tercer ho farà George Russell. Carlos Sainz sortirà des de la 14a posició i Fernando Alonso des de l'última. I en tennis, Paula Badosa jugarà avui a 4:45 de la tarda la final del torneig de Iași, a Romania, contra l'egípcia Mayar Sherif. Badosa es va desfer ahir de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.
0: Marc, gràcies.
1: Fins ara.

0: aquesta hora, com cada dia, saludem a la Gemma Bonet, a la Núria Jar i a la Montse Barcón. Hola a totes.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Què tal? Esteu a punt pel Mundial?
3: Sí,
4: perdó.
3: Migdiada prèvia, clar, si no, no s'aguanta això.
0: Núria Jar em consta que sí, i Barcón em consta que...
2: Que no. Però ho faré.
0: Avui s'ha d'estar pendent del Mundial, encara que...
3: A mi m'interessa la llotja, jo vull veure la llotja. A mi el partit, escolta, però jo vull veure què passa a la llotja amb les autoritats.
4: Aviam, és de gossips, eh? Clar.
1: Hi ha lectures per tothom avui.
0: Te l'hauran d'enfocar la llotja, també, perquè sàpigues què hi passa.
3: Segur que l'enfoca, no pateixis.
0: Vinga, va, Gemma, portades.
4: Doncs la final, evidentment, del Mundial, que domina les portades de tota la premsa d'avui. Cadascú intenta buscar el seu enfocament particular. La BC, per exemple, obre amb una foto a tota pàgina de la victòria espanyola del Mundial del 2010 i titula Ganes de repetir, semblant a la portada del País, que sobre fons vermell i dues estrelles titula Anem per la segona. Molt diferent de la portada de l'Ara, que posa una foto de Lamin i de Messi per titular La Masia guanya el Mundial. Les dues estrelles d'aquesta nit, ja ho sabeu, es van formar al planter del Barça i, segons la portada de La Vanguardia, un és el nen i l'altre és el mite.
0: Gemma, i què t'ha cridat l'atenció?
4: Doncs l'aposta del periòdico per recuperar l'informe Fènix del mes de maig, que qualificava d'insostenible l'actual model econòmic de Catalunya. El diari revisa ara per què, per exemple, no han generat més consens teories com que el creixement de l'ocupació es fa a costa de la precarietat salarial. Em crida l'atenció també l'ampli dossier del Punt Avui sobre com la recuperació de metalls dels residus s'ha convertit en una política estratègica europea. Al Mundo, avui m'he fixat en l'entrevista del fiscal italià Nicola Gratteri, que fa 37 anys que lluita contra la màfia i alerta que Espanya interessa als capos perquè hi poden blanquejar diners i tancar negocis.
0: Mira.
4: I a l'Ara destaco el reportatge sobre la lluita de la policia contra una nova tendència, la de consumir gas del riure, aquest òxid nitrós que té més de 200 anys d'història i que es vol evitar que ara es converteixi en una moda.
1: Núria, i a fora què diuen? No sé si també estan gaire pendents del Mundial.
3: De moment té poca presència als digitals internacionals, només en alguns britànics, que com a The Guardian obren edició amb la victòria d'Anglaterra d'aquesta matinada contra França, que li ha donat la tercera posició al Mundial de Futbol.
1: El que sí que continua ocupant el lloc més destacat és la guerra de l'Orient Mitjà, no?
3: El New York Times, un article analitza com els bombardejos nord-americans deixen els iranians aïllats i espantats dins del seu país, mentre que un altre es fixa en com l'atac iranià amb míssils a Jordània posa de manifest la vulnerabilitat dels Estats Units amb la mort de dos soldats nord-americans. El New York Times també entrevista amb l'alcalde de la ciutat de Nova York, el demòcrata Zoran Mamdani. El diari destaca el seu capital polític, que s'ha erigit en una de les veus més progressistes del país, que planta cara a Donald Trump, nascut a la mateixa ciutat, per cert.
0: Uh-huh. I els mitjans nord-americans, Núria, encara cueja la polèmica per l'última mort a mans dels agents antiimmigració de l'administració Trump.
3: Sí, perquè ha parlat l'exdona i altres coneguts de la gent que dilluns va disparar un jove colombià, la segona víctima en menys d'una setmana. David, back in November, brought up that he had accepted a job with ICE. Doncs bé, l'entorn del policia, com la seva exdona, diuen que la gent té un passat conflictiu i violent amb comportaments abusius. Una informació que posen entredit com el govern nord-americà recluta aquests agents antiimmigració.
1: Gemma, del repàs que has fet dels diaris, també sí. T'has quedat avui amb algun article d'opinió, alguna reflexió interessant?
4: Doncs mira, ja que avui el Mundial ho està impregnant tot...
1: Sí, ja ho pots ben dir.
4: Sí, exacte. Doncs m'he fixat en l'anàlisi que fa Xavi Hernández Navarro al diari Ara, que analitza perquè, segons ell, tot i els inevitables paral·lelismes, Lamine Yamal, ja ho diré, sempre m'ha costat
0: aquest
4: nom.
1: A mi també,
4: Lamine Yamal, no és... No, doncs això, el Lamine no és ni serà mai com Leo Messi, diu l'articulista. José Manuel Núñez Seixas també obre el focus a El País per parlar del que considera que és una vella història, la del futbol i la del nacionalisme. Les passions nacional-futboleres, diu Núñez Seixas, afecten la ciutadania, generen orgull i també són mirall de frustracions profundes. I a La Vanguardia encara cueja la qüestió de l'amnistia. En articles d'opinió com el de Xavi Ayen, que repassa diferents casos de perdons històrics i defensa que el que cal ponderar és la magnitud de la falta i el valor de la situació resultant de l'amnistia més enllà de les ideologies.
0: I Núria, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció? Algun article diferent?
3: la CNN, que publica una peça amb unes altres víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Els centenars de gossos, gats i mascotes que han sobreviscut al sisme però que han perdut les seves famílies. L'article comença amb la felicitat de Katira Alejandra, una gosseta que retroba amb els seus després de la tragèdia. Des de finals de juny, explica la CNN, els serveis d'emergències han rescatat més de 600 mascotes.
0: Gràcies, Núria. Gràcies, Gemma. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Adéu. I anem a l'agenda amb la Montse Barcón.

0: Déu-n'hi-do les músiques que estan sonant avui al programa. A veure si ho remata la Montse.
1: Espera't.
0: Va, Montse, què ens portes?
1: Doncs mira, si ahir us portava una activitat per cada demarcació, avui us porto un pla per cada dia de la setmana. Aleshores, comencem amb demà dilluns.
0: Un clàssic, un clàssic.
1: Doncs us he de dir que deixarem d'odiar els dilluns amb plans tan xulos com el Vertebra Dansa a Tortosa, un festival d'arts escèniques on podeu veure dansar gent tan important com Roberto Oliván, que és en realitat impulsor del projecte, o la companyia Impromptu.
2: Vinga, va, dimarts. Burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till
3: Tuesday. La Marcon s'ho passa?
1: Sí.
3: S'ho passa
1: de bé. He de deixar de ballar i llegir, oi? És això? D'acord. Doncs va, dimarts anirem al cinema, que és cultura i refugi climàtic alhora. I si m'apureu, també té un punt de gastronomia, perquè hi ha crispetes i crispetes, eh? Si sou dels que heu de veure tot allò de que tothom parla, està clar, que és l'Odissea de Christopher Nolan. No, he's not. Les expectatives són altes i el director el precedeixen a èxits com Interestel·lar, Origen, Oppenheimer, i ja sabem què passa amb les expectatives. I la crítica està dividida, els que parlen en que trencarà tots els rècords històrics dels Oscars i els que diuen que tècnicament està molt bé, els actors també molt bé, però que hi falta emoció, que el ritme és irregular. Així que aneu-hi, jutgeu vosaltres mateixos, perquè a més aquesta és de les que s'ha de veure en pantalla gran.
2: I amb unes condicions tècniques concretes també, IMAX 70 mil·límetres, ho vaig estar mirant ahir a la tarda i crec que no hi ha cap cinema que ho compleixi tot.
1: Mira, no tinc dinar per avui, no em posaré a buscar.
0: Vinga, va. Escolta, té alguna cosa d'infantil això d'anar numerant els dies, eh? Va, vinga, ens plantem a dimecres.
1: No hauràs abandonat el teu nen petit, no, mai?
0: No, mai.
1: Doncs ja està.
0: Ell a mi potser sí.
1: Dimecres és el dia de l'espectador a molts teatres, així que anem cap a la Villarroel a veure la primera llei de Newton.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no m'aguro res. Som un equip.
1: Eugenia Manzanares signa aquesta obra que dirigeix Nelson Valente, una tragicomèdia interpretada per Max Vilarrasa, Daphnis Baldúf, Lu Amat, Sara Diego i Rosa Gàmit, i de veritat us he dit que no us la podeu perdre. Tot gira entorn un conflicte. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Farà les delícies dels docents, dels alumnes i del públic en general, i serà fins al 2 d'agost. No us adormiu!
2: Vinga, dijous!

0: clàssic, eh?
1: Que sí.
0: Hem començat amb el Don't Like Mondays i ara el dijous paella.
1: Ma, dijous paella, que m'has de dir on fer la bona a Port de la Selva, t'aviso, que el cap de setmana que ve no estaré aquí, que estaré fent la paella a Port de la Selva.
0: Mira-la,
1: eh?
0: Mira.
2: Ja ens ho ha dit abans, ho ha tornat sí. a dir.
1: No ho diré més, no ho diré més. Dijous paella, que podeu fer també a Vilanova i la Geltrú, perquè comença el Tinglado. El mateix dijous hi actuen la Fúmiga, Clara Peya o els Svetlana.

0: Però la cosa no acaba aquí, perquè també hi actuaran Els Pets o Maria del Mar Bonet. Aquests del Garraf no paren. No paren. Exil Vida, El Tinglado... Apa.
1: Va, que no sé si m'he descomptat. A veure, després del dijous ve el divendres, no? Va,
0: sí!

0: anem cap a les Valls d'Àneu, perquè fins al 2 d'agost s'hi celebra el Dansàneu. Obrim i tanquem aquesta agenda amb dansa, us heu fixat? Vinga, a ballar tothom.
1: Molt
0: 35 anyets celebra aquest festival i a més de dansa hi ha exposicions, lectures dramatitzades i concerts de Magalí Sare, Sandra Montfort o el petit de Calarillo.

0: Doncs tenim l'agenda ja per cada dia de la setmana, que ja sabem que la setmana que ve la Montse Barcón ja no hi serà el cap de setmana perquè estarà de vacances.
1: Però us escoltaré.
2: L'hem fet treballar, per això. Ens deixaràs coses preparades.
1: M'ho he fet suar.
2: Sí? Com aquell que fa el tàper, no? Ens deixes el tàper preparat.
1: Això,
2: sí?
1: El congelador. Exacte. Ben fresquet, rei.
0: Trobarem a faltar la teva alegria, Montse Barcón, que a les 6 del matí aquí sempre s'agraeix, però farem la gent que
2: ara ploraré. Prou unes vacances ben merescudes.
0: I tant, ben merescudes, i aquí, a aquesta hora, cada dia, dissabtes i diumenges fins al 2 d'agost, el Tot es pot parlar, tindreu l'agenda puntualment informada amb tota la música que cal i totes les propostes musicals.
2: Tenim molts altres companys desitjosos de preparar aquesta agenda.
0: Vinga, va, quan arribem gairebé al punt que faltin 2 minuts per les 10 del matí. De seguida tornem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
4: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tria.
6: I amb la Mireia Benito.
4: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
10: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
9: Tota la informació a buitaull.cat.
10: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
11: Nava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Segaró perquè Segaró és d'una bellesa brutal.
12: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
13: Segaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
12: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè segueixen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó.
1: El de la Mierla, Guadalajara, ha cremat ja 12.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis. És un foc que afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que estan bufant a la zona dificulten molt les tasques d'extinció. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó, segueix també cremant sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons ha explicat aquest matí el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
2: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
1: Un incendi, en aquest cas, que ha cremat 15.800 hectàrees. Aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, està activat, recordem, el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis. De l'exterior, Rússia ha llançat l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Almenys un mort, una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. De matinada, els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores, fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro on molta gent es refugia dels atacs s'ha acabat esfondrant a causa de l'ona expansiva. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una seixantena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
4: Però creient-ho, però no.
1: Hem de pensar que manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. Aquí a casa nostra augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. Ja en són 150, 13 més que l'any passat. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament ha posat 25 denúncies per fumar des de principi de temporada d'estiu. Moltes, però, que són l'últim recurs. Ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana TV3.
5: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: També s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o per fer servir aparells de música. I una última cosa encara, experts de la Vall d'Hebron han reclamat al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica. És una malaltia digestiva, una malaltia minoritària coneguda com a CIPO, que tenen una de cada 100.000 persones. Però, de fet, és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha. No es coneix massa, no té cura i, en els casos més avançats, invalida els malalts per alimentar-se autònomament. La doctora Carolina Malagelada, que és adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu a la Vall d'Hebron, ha explicat també les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
6: Primer, que es faci un registre europeu perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots.
1: No? En la majoria de casos, els pacients passen molts i molts anys fins que els arriba el diagnòstic.
7: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: 8 jugadors a la, selecció espanyola i, vaja, han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més.
1: Probably the most unforgettable is when they gave a gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game.
2: Avui a les 9 del vespre a Catalunya, 3 de la tarda a Nova York, final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium entre les seleccions de l'Argentina i Espanya, amb l'atractiu afegit del cara a cara Lamine Yamal Leo Messi. Potser no us havia quedat prou clar, és com hem obert l'informatiu, i ara volem dedicar-hi una bona estona de conversa amb el Xavi Campos, que és qui conduirà la transmissió de la final al Club de la Mitjanit avui aquest vespre. Xavi, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb el Marc Andrés, redactor d'Esports. Marc, bon dia també.
4: Hola, bon dia.
2: Escolteu, això que va passar ahir, aquestes dificultats per l'entrenament, què? Ha de tenir alguna repercussió o no? Jo m'imagino que potser el president Milei a l'Argentina igual hi pot veure aquí alguna cosa de superstició, però vosaltres hi veieu aquí algun problema afegit? Xavi?
3: No. Aquestes últimes sessions d'entrenament normalment són per estirar les cames, hi ha poc treball tàctic i no crec que canvi gens ni mica el que hi hagi de passar aquesta nit a la final.
2: Això sí, un dels grans atractius d'aquesta final serà veure Lamine Yamal i Leo Messi cara a cara. El nen i el mite, deia avui La Vanguardia. És un dels grans atractius, això sí. Hi ha gent que potser doncs, no és ni d'una selecció ni d'una altra, però aquest serà una de les coses que els motivarà a veure-ho?
3: Sí, jo crec que sí, que és un dels grans al·licients. Home, el partit és un partidàs ja de per si, però a més té aquest element de veure enfrontar-se per primera vegada Messi i Lamine. Hem recuperat aquests dies la famosa

0: sembla mentida com poden passar aquestes coses, però
1: sí.
0: Molta gent s'ha pensat que la fotografia estava feta amb intel·ligència artificial i no, el Carlos Varay va arribar que no era així.
1: Sí, sí, de fet el fotògraf va dir que hi havia una possibilitat entre no sé quants milions, que era més fàcil que toqués la loteria que passessin totes les coses que han passat amb aquesta fotografia.
2: Jo vaig llegir, ara no sé on exactament, un compte de xarxes socials, que la possibilitat era d'una entre trilions.
1: Sí, sí, sí.
2: De que passés d'un jugador tan important a la història del futbol com ha estat Messi, banyant un jugador que està cridat, almenys així, un dels jugadors importants en aquesta època del futbol, com és Lamine Yamal.
1: És que és increïble, digues, Domènec.
3: Avui no vull destacar amb el repàs de portades, no? Com l'Ara titula que al final a la selecció un dels guanyadors ja, perdó, en aquesta final un dels guanyadors és la pedrera del Barça, no? Perquè tens a Lamine Yamal i a Messi, doncs com les figures destacades, com estem comentant ara, no? Pel que fa al clima, tot aquest tema, no sé si n'heu parlat amb la Sònia Gelmà, amb el Roger Bussà, ens hem de preocupar per les tempestes, no, i per aquest fum que sembla que arribava a Nova York degut als incendis de Canadà. Això ens ha de preocupar d'alguna manera o no?
0: Home, les notícies que hem rebut d'ells els últims dies no indicaven que ens haguéssim d'amoïnar gaire, la veritat. Ni, a veure, tempesta, risc de tempesta n'hi ha. En aquella zona d'Estats Units és freqüent. O sigui, això pot aparèixer com va aparèixer ahir. I clar, el partit es juga a les 3 de la tarda a Nova York, en un estadi que no és climatitzat, que molts dels estadis del Mundial sí que es podien tancar i es podien refrigerar, en aquest cas no, i es pensava que potser les temperatures serien extremes, però finalment aquests dies, pel que explicava la Sònia Gelmà i el Roger Bussà des de Nova York, les temperatures eren més o menys, eren altes, però sostenibles.
2: Sí, aquestes pluges en principi no haurien d'afectar, també ens ho deien, que no perillava la final en cap cas, per molt que ahir els entrenaments doncs tinguessin aquests problemes, no? Espanya suspenent-lo i l'Argentina posposant-lo fins a una hora.
1: Un partit que no sé també si tindrà pausa d'hidratació, jo ja us ho he de confessar, no sóc gaire futbolera, sort que us tenim aquí, però això de la pausa d'hidratació ha portat cua també, no?
2: Sí, perquè molta gent, i això em refereixo a opinió que llegeixo xarxes socials i també parlant amb gent, que sembla que el futbol ara, almenys en aquest Mundial, en comptes de dues parts, estigui sent de quatre quarts, com si fos una mica un partit de bàsquet, no?
1: Estem americanitzant una mica el Mundial.
2: Una mica sí, però bé, crec que l'americanitzada del Mundial ve per altres temes,
1: per
2: no només per la...
1: Temes, sí,
2: no només per la pausa dels
0: diners, no? Pels diners que han aconseguit, la FIFA ha augmentat considerablement, vol dir molt, eh? O sigui, els ingressos per publicitat a la televisió, perquè és clar, és que tens garantides dues finestres de publicitat en moment de màxim interès, mentre s'està jugant el partit, la gent no s'aixeca del sofà pels 3 minuts de la pausa d'hidratació, com a mínim, com tot és nou, no, segurament no ho tenen tan establert com el descans, no? I aquí, a nivell... No sé què passarà amb la UEFA i la Champions, però sembla que... Per motius econòmics, això de la pausa d'hidratació, doncs vine, és un nou element que s'inclourà en el futbol.
1: Igual que el show del descans, no? També semblarà la Super Bowl, això que actuarà allà tothom, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay, i un descans que també es podria allargar més del compte justament per totes aquestes actuacions.
2: Clar, tu dius, Núria, sembla la Super Bowl? No, és a dir, ho estan intentant, almenys en aquesta final del Mundial, transformar-la en la Super Bowl com a tal, també... fent-ho americanitzat amb Jennifer Hudson, que cantarà l'himne abans, que és una cosa que a mi no em sona que s'hagi passat mai, almenys recordant, no sé, Qatar, Rússia, el Mundial del Brasil també, o el de Sud-àfrica, jo no recordo que es cantés l'himne de la selecció anfitriona encara que no participés al partit, no? I sobretot això del descans, que en principi tothom diu que ha de durar uns 17 minuts, però clar, jo vull veure si aquests 17 minuts són d'actuació, són 17 minuts entre muntatge, actuació i desmuntatge. Clar, aquí s'haurà de veure com acaba a nivell de temps, a nivell de recorregut, i també com afecta això al partit i a la gespa.
0: La FIFA ahir crec que va assegurar que la durada del descans entre tot plegat serien 17 minuts, que ja t'estàs passant de 2 minuts sobre el que marca el reglament. El reglament del futbol diu que el descans del partit, de tots els partits, ha de durar com a molt 15 minuts. I aquí ja se'n van els 17 minuts. Potser és una miqueta més, però no crec que arribi a ser la mitja hora, perquè en un principi havia de ser mitja hora, però segurament la FIFA ha aconseguit agilitzar els processos perquè sigui més ràpid. I és que si no... Segurament s'hauria d'haver fet un segon escalfament per als jugadors amb mitja hora d'aturada i això...
3: Però en qualsevol cas, Xavi i Marc, escolta'm, això pot afavorir, si analitzem tàcticament, vosaltres que

0: enteneu, pot afavorir més un equip que un altre, tot això?
1: No ho sé, no sé dir-t'ho.
2: Mira, jo en aquest cas et puc parlar de la meva experiència com a aficionat als esports americans. A mi m'agrada molt el futbol americà, jo he vist moltíssimes Super Bowls, i a vegades sí que fa la sensació que aquest descans a vegades serveix per un, com a reset, però per mi com a reset de, sobretot, els jugadors més experimentats, que potser ja ho han viscut, ja saben el que és haver d'anar al descans, saber que tens 20 minuts de descans en comptes de 15 o 25 o mitja hora, i saber que encara que en principi hagin de ser 15, aquest partit és una cosa més especial, és diferent, i per tant has de mentalitzar que jugues dos partits diferents, perquè comences un partit, arribes al descans, i com que passa tant de temps, quan tornes a la gespa, comença un altre partit, que a vegades segueix el patró que seguia la primera meitat, o a vegades canvia totalment.

0: Aviam, Campos, i aquest és el Mundial més de Messi que de Lamine?
1: Sí, clar, aquest és el Mundial més de Messi que de ningú. Amb molta diferència, eh? Té 39 anys, està fent un tros de Mundial. Entre gols i assistències són 13 en 7 partits. És el jugador que més acumula aquests dígits. Veurem si li dona per guanyar la bota d'or de màxim golejador, perquè Mbappé ahir va marcar en França i està obligat a marcar per aconseguir el trofeu de màxim golejador del Mundial, però vaja, suposo que ho convia tot per guanyar la segona Copa, el segon Mundial, i encara que no marqui i no guanyi el trofeu de màxim golejador, ha fet un Mundial espectacular.
0: Brillant. O sigui, bona nota.
1: Fora de categoria.
2: Sí, jo crec que, de fet, perdó per dir-ho, però que encara que si no passa una cosa extraordinària, allò clàssic d'un hat-trick d'X jugador o d'aquest que fa no sé què, jo crec que totes les travesses han de donar Messi com a favorit per guanyar la pilota d'or, almenys del Mundial. La pilota d'or, el millor jugador del Mundial, jo crec que és indiscutible per Messi, per molt que doncs, això Mbappé en aquest partit del tercer i quart lloc fes dos gols, ara en sumi 10, etc. Crec que Messi serà nomenat millor jugador del Mundial si això, no? Si no hi ha cap jugador que en aquesta final faci un hat-trick, per exemple, i tot el focus vagi per ell.
3: I escolteu, si ampliem una mica el focus per la gent que potser doncs, no hi entén tant com vosaltres, no? Que esteu especialitzats i que ho seguiu cada dia, no? S'enfronten dues maneres diferents de veure el futbol, perquè sí que he sentit a dir que els dos entrenadors tenen un tarannà similar, són persones tranquil·les, fins i tot se'ls comparava una mica Vicente del Bosque, però no sé si la manera d'entendre el futbol és la mateixa. Hi havia qui deia que Espanya necessita un ritme més alt, més intens, que Argentina intentarà doncs, aturar més la pilota. Són dues maneres diferents d'entendre el futbol?
1: Per mi no, per mi són molt similars. És veritat que la selecció argentina, sobretot en els partits de les eliminatòries des dels setens de final, ha jugat molt amb el factor emocional. Però la manera de jugar de l'Argentina d'Scaloni, que va guanyar el Mundial de Qatar i sobretot en aquest Mundial d'aquest any, té moltes similituds a la manera de jugar de la selecció espanyola. Es busca la passada en curt. Són estils similars. Hi ha un punt més d'agressivitat i d'emotivitat en el joc argentí. La selecció espanyola segurament és la que s'ho passa millor jugant o la que s'ho ha estat passant millor jugant en aquest Mundial i ja ve amb la inèrcia de l'Eurocopa de fa dos anys. És una tendència. Però a mi són dos equips que això del ritme alt... Clar, a Espanya contra França no li interessava el ritme alt, li interessava tenir la pilota, que és el que va fer, i hipnotitzar a Dembélé, Mbappé i companyia. Però amb Argentina potser sí que necessita una miqueta més, perquè defensaran de manera diferent, però són seleccions força similars per mi.
2: Jo, sobretot, per afegir això que deia el Xavi de l'Argentina, que potser gestiona més els partits de manera emocional, a mi m'està fent la sensació, almenys en aquest Mundial, que Argentina està gaudint del caos, o que l'estat, sí, que ho està passant bé dins del caos. Parlo de l'eliminatòria contra Cap Verd, que Cap Verd empata fins a dues vegades, l'eliminatòria contra Egipte, que estan 0-2 perdent al minut 75, o contra Suïssa, que just els empata Suïssa i hi ha aquella vermella a un jugador suís, a Embolo, i llavors van a la pròrroga i sembla que tot anirà als penals, però Julián Álvarez es treu un xut del no-res, o la remuntada també contra Anglaterra en els últims minuts. En canvi, Espanya a mi em fa la sensació que està gaudint del control, és a dir, jo no he vist a la selecció espanyola inferior en cap moment, com Argentina, per exemple, perdent 0-2 contra Egipte, tu veies que s'estava jugant el que volia la selecció africana, però la selecció espanyola a mi m'està fent la sensació que està controlant els partits, a vegades no dominant-los, però sí que els controla i s'està jugant més el que vol. I jo crec que bona prova d'això és una xifra històrica com és un gol encaixat només en 7 partits del Mundial.
0: I des de Nova York, ben d'hora per ella, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Sònia Gelmà, bona nit, bon dia.
4: Hola, bona nit, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu? T'hem llevat.
4: Bé, sí, home, m'heu llevat una mica, sí, m'heu llevat.
0: Volíem saber...
4: El despertador, més aviat.
0: Volíem saber com estaves, com es prepara aquesta final des dels carrers de Nova York i les aficions com s'estan preparant, també, tu que ho has viscut aquí a peu de carrer.
4: Majoria aclaparadora, de moment, als carrers d'aficionats argentins, tot i que ahir va haver la trobada habitual que fan els argentins, que es diu el banderasso, la van fer al Times Square i allà, evidentment, potser hi havia, sense exagerar, 5.000 2.000 persones d'argentins que es van trobar, i també van fer una trobada similar als espanyols que també són a Nova York i que volien fer el mateix soroll, que són una mica menys, però ja et dic que també van voler demostrar que estaven pels carrers d'aquí per ajuntar-se i fer els seus càntics. I ja et dic, en aquesta trobada es van veure molts aficionats espanyols, com que es van ajuntar, llavors es veien junts, es veien, però si tu vas per Nova York i deixes al marge aquestes dues trobades, et trobes moltíssims argentins i et costa molt veure aficionats espanyols. Jo crec que tranquil·lament hi haurà un 80-20 al camp aquesta tarda, aquest vespre per vosaltres, i cal veure si arriba tothom, perquè la veritat és que hi ha hagut, no sé si n'heu parlat, perquè m'he acabat de connectar, però hi ha hagut bastant caos a les últimes hores a Nova York, perquè ahir va haver unes tempestes elèctriques durant tot el dia. Mm-hmm. Això va fer que s'endarrerissin molts vols, que se'n cancel·lessin molts altres, i hi ha molta gent que de moment s'ha quedat a terra. No sé si
0: vaja, avui, posant complicacions.
4: Sí, en principi es preveu que el dia sigui més clar i que no hi hagi tant problema de temps, però clar, hi ha hagut molts vols que s'han hagut d'anul·lar, i veurem si tothom arriba a Nova York a les pròximes hores.
3: De tota manera, Sònia, clar, estem parlant de tota aquesta afició, que no vol dir que tota aquesta estigui dins de l'estadi, perquè jo he sentit parlar d'uns preus d'entrades astronòmics, no?
4: No, hi ha una absoluta bogeria per... Durant tot el Mundial ha passat, que els preus eren molt alts, però clar, ha arribat la final i aquí ja, els preus de la FIFA oficials ja estan per sobre, estaven per sobre dels 7-8 mil dòlars, les més barates, les entrades més econòmiques.
0: Mare meva!
4: N'hi havia de 120.000, que ja són aquelles entrades VIP, que pràcticament... bé, una barbaritat en general el que ha passat en aquesta final. I això parlem dels preus oficials. Després hi ha la revenda, que ja es multiplica el preu, però hi ha, especialment pel fet que hi ha Argentina a la final, però clar, també Espanya, que no hi arriba tan sovint a una final... Clar. Fa que hi hagi gent disposada a pagar preus molt alts per aquest partit de futbol, que per molta gent és històric.
0: Sí, com sempre el futbol movent molts diners cap aquí i cap allà. Una final en què també haurem d'estar molt pendents de la Llotja, de Trump, d'Infantino i de tothom que estigui allà a prop. Sònia Gelmà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, t'agraïm moltíssim que t'hagis connectat, i Xavi Campos, capitanejant aquest vespre l'especial del Club de la Mitjanit. A quina hora t'hem d'escoltar?
1: A les 8 comencem, una hora abans de la final i fins que s'acabi.
0: Molt bé, doncs escoltarem el Xavi Campos, escoltarem a la Sònia Gelmà, Marc Andrés, també moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: I res, tots a punt, a partir de les 8, a l'antena de Catalunya Ràdio, per seguir aquesta final del Mundial de la Selecció a Espanya i l'Argentina. Gràcies a tots, adeu-siau.
1: Adeu.
0: Adéu. Bon dia.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Si Espanya marca el dia 19, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Si

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
4: Amb el Joan Antoni Fletxa.
5: El més difícil que tria el
4: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
7: Un quart i mig d'onze i ara us volem parlar de temps lliure, de menors i de pantalles.
8: Se pon el sol i jo me poses casco. És un dia més, oh, és un dia manco.
7: 120.000 infants de 6 a 10 anys passaran part de l'estiu sols a casa, segons l'organització Educo, i les pantalles seran, per molts, la seva principal companyia. S'enfrontaran a 80 dies sense la supervisió d'un adult, en què la seva única alternativa serà estar entre quatre parets, davant d'una pantalla. Elisabet Pedrosa, de l'Ofici d'Educar, bon dia.
9: Bon dia. I parlar de pantalles va molt lligat també a parlar de xarxa social. Sembla que aquest any les administracions han començat a posar-hi ordre, a regular-ho, però segons aquestes dades que acabàvem de donar, les pantalles guanyen protagonisme especialment a l'estiu, Elisabet, en la vida dels menors.
10: Sí, un de cada cinc adolescents passa més de 5 hores al dia, déu-n'hi-do, mirant les xarxes socials durant els caps de setmana i més ara, que clar, no van a classe. Això, segons un estudi d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostela, que alerta que l'ús que fan del mòbil els menors s'hauria de tractar ja com un problema de salut pública. I és que, segons UNICEF, el 40% dels nens i nenes catalans, atenció, de 5è i 6è de primària, ja té telèfon mòbil i el 93,2% dels adolescents està registrat en almenys una xarxa social.
9: Això són tots. Són pràcticament tots.
7: I estem parlant de nens de 9 i 10 anys.
10: Sí, i tot això, el curs que s'han prohibit els mòbils a les aules, s'ha fet marxa enrere amb les pantalles als centres. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys i a Europa s'està contemplant prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. I les pantalles continuen, això sí, sent una batalla campal a les cases. Quanta estona? Controls parentals? A quina edat? Sentim per començar, si us sembla, quins usos permeten i quins límits posen a les pantalles les famílies.
11: Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries i és inamovible.
12: Yo tengo una niña de 5 años que no utiliza tablet, no utiliza móvil y lo que sí que ve es a veces televisión y está limitada a un tiempo de unos 30 minutos diarios.
13: Vol en pantalla contínuament, li trec directament. Ara estic a temps, perquè té 4 anys. La tele sí, sí que hi ha estones que la veuen, però bueno, això ho hem fet tots i no crec que sigui tan dolent.
14: Probablement no vaig saber valorar en el seu moment els efectes devastadors que podien tenir i és veritat que en algun moment donat doncs, em vaig haver de patir alguna seqüela derivada del mal ús de les xarxes socials.
15: Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos están ahí con los teléfonos y si le prohíbes a uno está como discriminado.
7: Clar, aquí hi ha els que miren enrere i hi ha d'una altra banda la pressió social, no? Uf.
9: Perquè les coses te les vas trobant. M'ha agradat aquest senyor que deia... Clar, és que segurament no ho vam veure venir.
10: No ho vam veure venir. I sobre la prohibició dels mòbils, fins als 16 anys, sentim també què opinen.
14: Hi estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents.
16: Una bona mesura perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
12: No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
15: Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado pequeños para para entender dónde se meten.
11: La mesura em sembla bé, em sembla perfecta, que sigui a partir dels 16 anys i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina 14 o 15 anys.

0: Veiem que, en general, les famílies tenen clar que s'ha de fer alguna cosa i podríem dir que cadascú ho fa el millor que pot, oi, Elisabet? I què en diuen també els experts?
1: Depèn de qui preguntes, no? Hi ha un cert divorci d'opinions. Els que consideren que s'ha de prohibir, restringir, perquè les pantalles fan més mal que bé, sobretot quan són petits, no? Com el doctor Francisco Villar, ell és psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ell fa com un símil entre el mòbil i conduir. Si abans dels 18 no els deixes conduir, que això crec que estarem d'acord que no, perquè
2: sí,
1: és perillós, clar, i perquè no tenen prou maduresa, ell diu, tampoc els hem de donar el mòbil fins que no siguin prou madurs i conscients dels riscos.
3: Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla, no estigués davant d'aquesta pantalla. Ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que, a més, desborda la seva capacitat dels adolescents. Jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida.
1: Però també hi ha qui creu que la tecnologia ja és aquí.
2: Clar, clar. Ara t'ho anava a dir, també a l'altra cara.
1: Clar,
2: sí.
1: I que se'ls ha d'ensenyar a fer-ne un bon ús, perquè si no els deixem desemparats, no? Que aquest seria el cas del psicòleg Jaume Funes, que defensa que el mòbil és una eina bàsica que els permet connectar-se, relacionar-se, que contribueix a la seva identitat i que els ajuda a tenir una porta al saber, no? I ell envia aquest missatge a les famílies.
4: Igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic. És complicat, però munti un sistema que li permeti un procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
0: Clar, vosaltres crec que teniu adolescents més a prop que jo, en el meu cas, però més enllà d'accedir al saber, que això està molt bé, que deia el psicòleg Jaume Funes, sobretot això del connectar-se i el relacionar-se. Si els deixes sense mòbil fins als 18 anys, jo tinc la sensació que és molt tard.
2: Clar.
0: I es queden com molt al marge de la resta que sí que entenen, perquè al final aquest deu ser el problema, no? Que la resta sí que entenen.
2: Clar, la pressió social, sí, i és el primer que et diuen, per què jo no, si els altres sí que entenen... I llavors aquí és on ve el que diu el Jaume Funes. Al final aquí, llavors, és la teva responsabilitat de,
1: clar, però
2: de,
1: no,
2: de
1: però,
2: gestionar això.
1: Però no es juga net en el sentit que això crea addicció i ells no tenen el cervell prou madur. Clar, ja faig advocat del diable, eh?
2: Clar. Però llavors, per evitar l'addicció és la feina dels pares de gestionar-ho bé. És una guerra.
1: Sí. Però poden fer-ho servir de manera saludable, crítica i autònoma?
2: Ja. No. Els continguts ja és més difícil, sí. En comptes de parlar des de l'alarmisme i prohibir, aquest psicòleg proposa educar i acompanyar, però el que dius tu no sempre és així, perquè sovint sentim casos de joves que fan un ús problemàtic de les xarxes, com una noia d'Albacete, ingressada en un centre de Tarragona per addicció a les xarxes socials, que pujava continguts sexualitzats amb tan sols 13 o 14 anys.
1: Això passa. Hi ha aquesta necessitat de ser validats a xarxes que els pot portar a comportaments que són compulsius, arriscats i perillosos. Sentim que es troba consulta per l'ús problemàtic de pantalles al psicoanalista José Ramón Ovieto.
5: Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. A través de videojuegos o de otras redes, ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores de odio en relación a mujeres o emigrantes.
1: A més del que apunta el doctor José Ramón Ovieto, doncs les pantalles dificulten la concentració acadèmica, el son, la convivència familiar, les bronques que hi ha per culpa de les pantalles.
2: Ara ho dèiem.
1: I en el cas de joves vulnerables poden afavorir autolesions, ideacions suïcides, violències virtuals. Ell creu que en prohibir i regular no n'hi ha prou, ell diu que s'ha de fer alfabetització digital i donar temps sense mòbils presencial.
0: Això també pels adults.
1: Oh, i tant. Ai.

0: deies abans tu, Elisabet, el tema de la maduració, no?, del cervell dels més joves. Els estudis alerten que l'ús excessiu de les pantalles pot retardar fins a 5 anys aquest procés de maduració. Què t'han dit els experts que en saben?
1: Sí, la pedagoga i mestra Anna Ramis recomana zero pantalles abans dels 3 anys i poquíssimes abans dels 6. De fet, ella posava l'excepció d'algun familiar que estigui lluny, com els avis, deia ella, no? Uh-huh. Li hem preguntat sobre aquella imatge que segurament hem vist tots d'un restaurant, una família sopant i una criatura petita mirant una pantalla perquè s'entretingui i no la liï.
2: Els pares i les mares, o que els adults, tendim a deixar els infants quiets i fer-los desaparèixer del context posant-los una pantalla davant. A les estones dels àpats no n'hi hauria d'haver mai de pantalles, ni en un restaurant ni a casa, perquè no és que els nens la liïn, és que els nens fan de nens. Tot i així, una criatura li pots demanar que durant un quart d'hora, mitja hora, s'estigui quiet a taula, però s'ha d'haver bellugat suficientment abans.
3: Veus, una vegada més, tornem a la responsabilitat dels adults.
1: Sí, ella recomana que tinguem molta paciència, que si cal ens aixequem 50 vegades darrere de la criatura. I ens fa algunes propostes.
2: Jo primer el que faria és descoberta del restaurant, anar-nos a rentar les mans, mirar la carta, és a dir, convidar l'infant a gaudir d'aquest entorn on és i després portar doncs, paper, llapis, cartes de l'uno, ninotets...
0: Això ja porta molta feina, que potser tu el que busques justament per anar a un restaurant és passar-t'ho una mica bé, no? Clar. I no ho sé, no vull posar aigua al vi, però no sé si per estar tranquil anar a un restaurant amb nens, si has de fer tantes coses, és la millor de les opcions. Pregunto, no ho sé.
3: No, bé, aquest és un... Aquí hi ha un debat, eh? Hi ha qui diu que segons quins restaurants doncs no s'hauria d'anar amb nens.
1: Però perdoneu, abans es portaven els nens i no hi havia pantalles.
3: També,
1: és a dir,
3: també.
1: És possible. Sí. Li hem demanat a l'Anna que si tenim tantes evidències que les pantalles els fan mal, com és que encara hi ha tants infants amb pantalles. I diu que el problema és que les dissenyen perquè estiguem tots enganxats, clar, els infants i els adults.
2: Els adults és tan temptador, és tan potent, que mentre jo estic acabant de preparar el sopar i tinc el gran a la dutxa, el petit el tingui anclat veient una pantalla, que costa molt repensar què podria estar fent sol aquesta criatura en lloc de posar-li una pantalla. Aleshores, la teoria i l'evidència científica ja hi és, però encara no han arribat a la realitat quotidiana.
1: I segur que molts pares o mares que ens puguin estar escoltant poden dir jo vaig mirar de petit molt la tele i no he sortit tan malament, no? Vosaltres sabeu mirar.
3: Jo no la mirava gaire, veus? És que a vegades hi penso, perquè jo tenia moltes restriccions per mirar la tele i vaig sortir malament igual.
0: Jo recordo una mica els dibuixos de Bon Matí, allò 10 minuts abans d'anar a col·le. Teníem, sí, però no especialment, eh?
1: L'Anna Ramis diu que els dibuixos actuals són com un bombardeig d'inputs estridents que impedeixen a la criatura fer els aprenentatges bàsics.
2: Quan un infant neix, ho ha d'aprendre tot. I el seu cervell no està ni acabat de desenvolupar. Es fan milions de connexions neuronals. Mai més en la vida n'aprenem tantes. Jugar, moure's, estar a l'aire lliure, cantar, escoltar un to de veu, perquè això té connotació emocional. Tot s'ha d'aprendre. I les pantalles ens prenen oportunitats.

0: Insisteixo, la teoria està molt bé, però ho dèiem abans, costa molt posar límits, pares i mares saben que no és fàcil dir no, és motiu de conflicte, enrabiades, discussions, no sé si això li has plantejat també a la doctora Ramis.
1: Sí, l'Anna Ramis diu que hem d'entendre els límits no com un càstig, sinó com una protecció i, de nou, busca alternatives.
2: Ara mateix la mare tancarà perquè tu no ho pots fer i anirem a fer, i aquí hem de proposar alguna cosa que sigui aixecar el cul de la cadira i anar a fer una activitat corporal, tapant el sofà amb un drap, si ara podem a l'estiu jugar amb aigua, jugar amb sorra, amb pals, amb pedres, jugar a fer castells, jugar a fer pastetes amb la sorra mullada. O sigui, tot el que puguem jugar a l'exterior són alternatives fantàstiques a les pantalles.
1: Ho fèieu de petits, ho fèieu, això, tot això que ens ha dit? Sí, ho recordeu?
0: Tot potser no, però alguna cosa sí.
1: De fet, ella, com tots els experts, posa l'accent en com n'és d'important per l'infant l'ús que nosaltres fem dels mòbils i de les pantalles. I recomana que el deixem a l'entrada quan arribem a casa. Ho feu, això?
3: Això és complicat.
0: Molt complicat.
1: Excuses.
0: Jo el que sí que tenim instaurat és no mòbils a la taula mentre dinem.
1: Ben fet.
0: O mentre sopem.
3: No, i del que deia ara la doctora Ramis, també està molt bé quan hi ha un adult a casa, que al nen li poses la pantalla allò una estona perquè tu puguis fer una altra cosa, però és que, clar, a l'estiu segurament també hi ha molts nens a casa que no tenen tanta vigilància d'un adult i que justament per això necessiten les pantalles. Vull dir que aquí també cadascú se sap la seva casuística i cadascú que faci una mica el que pugui.
0: I que no n'hi ha dues iguals.
1: Sí, mai culpabilitzar, perquè ja fem, com dèiem abans, ho fem el millor que sabem. Ella proposa a l'Anna Ramis que abans de planificar les vacances ens asseiem i fem un pla digital familiar. Qui fa què, amb quin dispositiu, a quina hora i amb quin acompanyament. Trobareu les plantilles per fer-lo fent una cerca de Departament d'Educació, Pla Digital Familiar, o bé Societat Espanyola de Pediatria Plan Digital Familiar. Vinga, feu-lo.
3: Els deures que ens deixa l'Elisabet Pedrosa pel que queda d'estiu, el missatge és clar. Zero pantalla, sobretot pels més petits, però el fet és vàlid per tots plegats, com dèiem ara, perquè s'ha de fer més vida fora de les pantalles, i si arribeu a casa, ja ho sabeu, en recordeu-vos de l'Elisabet i deixeu el mòbil just a l'entrada. Elisabet Pedrosa, podeu trobar tots els programes de l'Ofici d'Educar que tens a la pàgina de Catalunya Ràdio o bé entrar també al Telegram del programa. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
0: Bon dia.

0: today. Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Ocasión Plus.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
8: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
9: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
10: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: 2:15, tercer diumenge de juliol, encarem la setmana amb bon humor. Vinga, va.
12: I què li passa pel cap aquests dies de tanta calor a la Maria Rovira, a l'Eloia Sherman?
13: Si hi ha hagut una estrella en aquest estiu apocalíptic, infernal i carlesport i que ha estat... el ventilador de sostre. Ha sortit de l'imaginari de sufocants films noirs per entrar a les nostres habitacions més preuades. Un ventilador de sostre et requalifica aquella habitació i passa de cambra rònega a suite, si aquelles aspes de la glòria giravolten paral·leles a la teva cara estabornida. La calor és febre per fora, no ho oblidem, ens deixa fora de combat. Els ventiladors de sostre han tornat per salvar-nos, una cosa que han promès molts, com per exemple Jesús, però pocs han fet. És per això que li vull dedicar un poema a aquest artefacte celestial. Benefactor nostre, que gires el sostre, sigues màgic hoste i refresca'ns el rostre abans que se'ns faci crosta. Ets vital com el primer calostre i aquest poema devoció et demostra. Jo et prometo que et farem girar des d'ara fins a la Pentecosta. I m'agradaria dedicar-li una cançó de Nadal, una cançó de Nadal a l'estiu, per què no? Ecos bíblics i Nina Simone. Children go where I send you. I on I send you? A l'habitació amb ventilador de sostre, per descomptat.

0: Obrim la finestra cultural dels diumenges a la Montse Virgili. Bon dia, Montse.
1: Bon dia. Hola, bon Montse. Dia. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Ens ve una mica alterada la Montse perquè fa uns dies, aquest dijous, es va estrenar una sèrie que li ha robat el cor. És Tiptoe, la fan a Max. És una sèrie britànica de la cadena Channel 4. Per què t'ha agradat tant?
1: Escolta, mira, és una sèrie meravellosa que jo diria que heu de veure en família a partir de 12 anys, per això. Vull dir,
2: ja bé, jo no tinc problema.
1: Bé, la cosa és una sèrie meravellosa de la que es poden fer moltes lectures. D'entrada, la primera és que algú us dirà que és una sèrie sobre dos veïns, una sèrie que comença com una comèdia. Hi ha un veí que té una que és una família amb dos fills joves, un de 16, un de 25, i l'altre, un home gai d'uns 60 que té un bar d'ambient a Manchester, a l'actualitat, no? Llavors, el veí gai, ha tingut una cita amb un home per una app i quan s'aixeca al matí li demana al noi que s'ha lligat que si vol un cafè i l'home no vol cap cafè, li roba l'ordinador i apreta a córrer. Llavors, ell surt esperitat de casa, de la porta de casa, amb calçotets i es troba que se li tanca la porta de casa i es troba fora, sense ordinador, amb calçotets i amb el veí aquest, que ja us ho dic ara, que és una mica terraplanista, amic de Trump, i aquell veí que no tens ganes de demanar-li la sal.
0: Va, això mereix que ho escoltem una mica.
3: Morning, everybody.
4: Morning, boss.
3: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
1: Això, justament, amb aquesta veu, és aquest actor meravellós, que va dient, escolta, he arribat, no us podeu imaginar, amigues, el que m'ha passat. Aquest matí em vaig lligar amb un tio i la nit, resulta que m'ha robat l'ordinador, he anat a trucar a casa del veí, perquè no hi havia un altre remei per demanar-li un telèfon per poder trucar, i em trobo el seu fill de 25 anys amb la tovalloleta allà i m'he posat nerviós.
2: I ho explica amb un accent d'aquests tancats, accent escocès.
1: Absolutament. I llavors, doncs, aquí és l'inici. Sembla que tot és una comèdia, no?
0: De Tiptoe.
1: Però no.
5: It's not true. Tell me I've been lying.
0: No és una comèdia, doncs què és?
1: No et posis així, no et posis així.
0: No, però clar, la música, home, ara ha sigut un canvi, no, i tant.
1: No, també és banda sonora d'aquesta sèrie. És una transformació d'una comèdia a un thriller. Perquè què passa? Doncs com dèiem, el veí és un fill del Brexit, podríem dir, perquè estem parlant d'una sèrie anglesa, conservador, paranoic, terraplanista, però el que es considera, podríem dir, un home de profit. Enteneu-me. La cosa és que el veí conservador és un manetes i s'ofereix a muntar-li una capseta fora de casa perquè no torni a perdre la clau i, de passada, ja m'enteneu, no s'acosti a casa i als seus fills. Això no... Vull dir, això és el punt de partida.
2: Però et veig molt animada, Montse, però no ens facis spoilers, que no sé fins on arribarem aquí.
1: No, això
2: que jo vaig molt orfa de sèries i he pensat, ara em miraré aquesta, però, clar, explicant. No.
1: Això són els primers 3 minuts de la sèrie.
2: Val.
1: Doncs el que ve a explicar la sèrie, i com dèiem, això no vull fer spoilers, és que tenim el terror a la porta de casa, que l'auge de l'ultradreta no és una cosa dels diaris, sinó que està al nostre costat i que està que tots aquells drets que estaven garantits o allò que pensàvem que podíem fer amb normalitat no ho estan, no? I qualsevol dia, doncs, estimar una persona del teu mateix sexe pot tornar a ser delicte i, si no és delicte, et pot arribar a costar la vida.
0: Escolta, i Tiptoe què vol dir exactament?
1: Això és el que més m'agrada d'aquesta sèrie.
0: El títol.
1: No, sí, perquè és que està molt bé. Tiptoe, atenció, és una tapeta. Què és una tapeta? Us heu anat mai al sabater, us heu canviat les sabates, us heu posat una tapeta perquè no faci soroll la sabata.
0: El taló, sí.
1: Doncs el que diu un dels personatges amb molta gràcia d'aquesta sèrie és: jo abans anava pel món i anava fent soroll amb els talons, però ara porto un tiptoe, una tapeta, perquè potser... pel que pugui passar.
0: Soc més discret, passo més desapercebut. Però això
1: exacte.
0: Que té a veure quina relació té amb el que ens expliques?
1: Té la relació que, en realitat, el que està explicant és que un veí com aquest, que durant un temps no ens semblava que no podia ser i que no podia existir, cada vegada, doncs, aquests personatges més racistes, més xenòfobs, més homòfobs, estan a l'ordre del dia. I un dia, potser, aquestes dones i aquests homes que caminen tranquil·lament pel carrer hauran d'anar amb tapetes.
0: És tot una metàfora. Hem tornat a pujar, eh? Hem tornat a pujar el ritme. Deies al principi, però, que no només parla dels drets LGTBI.
1: No, no, de fet, fa reflexionar sobre moltes coses. I aquesta cançó és important perquè ells es coneixen tenint un grup de música. Ells anaven junts a l'institut. Vull dir, no és un desconegut, el veí 1 amb el veí 2, no són uns desconeguts. S'havien conegut en un passat, havien tingut un grup i cantaven cançons com aquestes d'enamorar-se. Però què diferent quan el que s'enamora ets tu o s'enamoren els teus fills. Parla també de com eduquem a les criatures, de què els expliquem, com els expliquem el món, de com, per exemple, el futbol pot ser una cosa meravellosa i també pot ser una cosa tòxica.
0: Home, i segur que hi deu haver una lectura feminista també, que ets la realitzadora de Les dones i els dies.
1: Sí, perquè també parla molt de la masculinitat tòxica, del grup, de la manada, d'aquelles bromes que es fan a vegades, no?, en grup, que estan ben acceptades i com acaben doncs atacant el més feble o el que és aparentment més feble. I és que et fa reflexionar molt. I el més meravellós d'aquesta sèrie, per en aquests moments que no tenim gaire temps i tenim temps també ganes d'estar a la platja, 5 capítols només.
0: Qui és el creador de tot això? Digues, digues.
2: Sí, sí, digues. Volia dir que 5 capítols, cada vegada jo ho valoro més, perquè hi ha aquestes sèries de 8 temporades, de 50 minuts per capítol, de 10 capítols per temporada, que abans no t'hi poses, n'has de tenir moltes ganes. Escolta, Montse, jo t'escoltava molt atentament i sembla que hi ha coses que fa molt temps que hem deixat enrere, o que sembla, no?, que en els discursos que ja sona antic, però en realitat no, i d'això va la sèrie.
1: D'això, absolutament, de com vivim i de com ens vam pensar que ja ho teníem superades segons quines coses i com no les hem superades. Jo crec que és una sèrie que sembla que parla, doncs, això, de la comunitat LGTBI, perquè surt un bar de nit, per tot això que dèiem, però en realitat ens està fent reflexionar amb el que ens, estem tornant i com de petit se'ns està reduint el món, com de petit se'ns està fent.

0: Uà, aquest tema sí que és meravellós. Aquí s'ha ballat molt el Tainted Love de Soft Cell.
1: Escolta, us he posat aquesta cançó perquè forma part de la banda sonora, també, però per explicar que també ens explica un Manchester molt diferent. És a dir, tenim la idea aquesta del Manchester gris i tal, però aquest nord d'Anglaterra, als anys 70 i 80, en un moment de més llibertat, segurament, encara que sembli el contrari, es van fer cançons com aquesta. I jo també introdueixo aquesta música, introdueixo aquest món, perquè ara hi ha una cosa molt interessant a la televisió, que jo crec que ha canviat, que és que fa uns anys l'amic gay era un personatge subsidiari, era un personatge secundari. I ara estem veient un munt de sèries, i ja no parlo d'aquesta de Tiptoe, sinó d'un munt de sèries que podeu veure a plataformes, on això ha canviat moltíssim. No? I, per exemple, doncs, a Netflix teniu Heartstopper, aquesta història d'amor entre dos nens d'institut, quan es coneixen, de quina manera, quan et coneixes, les pors, la por, els rebuts, les primeres frustracions, etc. A Max també, Eufòria, jo crec que és una sèrie per començar, no confondre amb el Trescat, eh?
2: No.
0: Enzo, Maspalomas... Però em sembla que n'hi ha una, ara m'ho expliques, però n'hi ha una que em sembla que te l'has guardat pel final.

0: Per què aquesta, pel final?
1: Aquesta és pel final, però aquesta quasi que l'heu de veure. Aquesta no la veieu en família, sobretot, eh? Una cosa, no la veieu
0: aquesta,
1: en família.
2: Prohibit,
1: no,
2: prohibit,
1: prohibit. Prohibit, és forteta.
0: En tot cas, no amb menors,
1: és forteta.
0: Dir.
1: Va guanyar el Premi de Cannes de Certain Regard, però és que fa molta gràcia perquè és l'actor Harry Melling el que feia un dels personatges secundaris de Harry Potter, però que quan el veieu el reconeixereu a l'instant, i l'Alexander Skarsgård, que era el senyor de True Blood, aquella mena de samalea enorme amb aquella pizza, aquella cosa, aquella corpulència, fent de parella, d'una parella d'homes, però en realitat també és una pel·lícula d'aquestes que es poden veure ara aquest estiu a Filmin, però que han donat ja el tomb a la idea aquesta de que hem de parlar sobre l'homosexualitat, sinó que està parlant sobre una relació de parella, sobre el poder i sobre com funciona moltes vegades d'una manera perversa.
0: Queda notat, doncs, amb família o sense família?
1: Sense,
0: les
1: sense aquest, eh? Aquest sense, eh? No me l'emboliquis, eh? No me l'emboliquis, que et trucaran, eh?
0: De la Montse Virgili per aquest diumenge. Ens veiem diumenge que ve, sí?
1: Vinga, ens veiem. Adéu.
0: Gràcies, adéu.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Espanya, cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles. Com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo. Del 17 al 19 de juliol.
7: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
8: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
9: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
8: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT dimarts a la nit. Guardar un secret. No planta cara.
10: Parlis a 500.
11: On és la Zoe?
10: A tu què t'importa?
12: He de fer una cosa molt, molt important.
8: Fer-se enrere.
13: Et puc comentar una cosa?
8: Tota acció.
13: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
8: Té una reacció.
14: Ens encanta sentir els teus consells.
8: I tota història té un moment culminant.
15: Nico!
8: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
16: I encarem ja la recta final de que tot es pot parlar de diumenge, que han fet possible a la tècnica Albert Hoder, a la producció Sandra Novillo i a l'Hisenda Sort, a la coordinació d'informatius Marta Prat i Gemma Bonet, a la redacció Núria Hart, Montse Barcón, Pilar de Pedro, Gerard López, Laia Claret i tota la redacció d'informatius i el control central al Manel Gil. A partir d'ara, a les 11, segueix tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
0: Ens vam marcar que cada dissabte i diumenge acabaríem amb una reflexió. Avui és el torn de la filòsofa i professora de Sade, Sira Benoza. Que tingueu molt bona setmana. Nosaltres tornarem a ser aquí el dissabte que ve.
17: La Xina acaba d'aprovar una normativa que prohibeix que els sistemes DIA fomentin relacions afectives amb menors. Ja no podran crear dependència emocional ni presentar-se com una parella o un amic. La notícia em va fer pensar en l'artista catalana Alicia Framis, que es va casar amb l'Ailex, un marit creat en via a partir d'una combinació de les seves tres anteriors parelles. Què ens passa? Cada vegada hi ha més persones que estableixen vincles afectius amb la IA i troben un amic, un confident. En el cas de l'Alicia, un marit. Si algun dia la conec, li voldria preguntar per la seva vida sexual, pels dinars de Nadal en família, per les ganes d'abraçar-se... En definitiva, per tot allò que fan les parelles més enllà de parlar. Durant segles, des d'Aristòtil fins a Gadamer, els filòsofs van pensar que el llenguatge era la gran diferència entre els humans i la resta d'éssers. Potser ens vam equivocar pensant que n'hi havia prou amb el llenguatge per definir-nos, perquè ara les màquines també parlen. De fet, això és el que ens fa creure que són humanes quan no ho són. Darrere d'aquelles paraules no hi ha ningú, ni un cos, ni una voluntat, només càlcul, estadística i llenguatge. I tanmateix això ens basta per imaginar-nos-hi una persona. Potser no és la IA qui s'està tornant massa humana, potser som nosaltres els que estem rebaixant el llistó del que vol dir ser humà. Quina capacitat tindrem de gestionar la frustració si ens acostumem a relacionar amb interlocutors que sempre ens complauen? El sentit de les relacions humanes no és que sempre ens donin la raó, és que ens qüestionin, ens contradiguin, ens decebin. La IA està dissenyada perquè això no passi. Hi ha moltes coses que em molesten de la IA, però n'hi agraeixo una. Ens ha obligat a recuperar una pregunta que creiem resolta. Si parlar no és suficient per ser humans, què és exactament el que ens fa humans? I, si us plau, sortiu al carrer a parlar amb persones per investigar la resposta.

0: Bon dia, són les 11. Rússia ha llançat l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig d'aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. L'ONG Open Arms preveu que aquesta mitjanit el vaixell Astral arribi a l'Havana amb ajuda humanitària després de travessar l'oceà Atlàntic. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a Cuba, que fa anys que viu immersa en una crisi energètica. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. A Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en perill extrem d'incendi. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que han dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, el Cadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per a míssils drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual a la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que hi van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes tres setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la vuitena jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital d'Al-Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró ens ho explica.
4: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
5: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
4: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
6: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardeig.

0: L'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
1: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem entrant. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig als Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
2: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 5 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. A la Mierla, Guadalajara, el nombre d'hectàrees cremades puja fins a les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció i estan treballant 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Urés, a l'Aragó segueix sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons explica el coordinador d'incendis de GEA de Los Caballeros, Francisco Clemente.
4: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i es manté en un perímetre de 80 quilòmetres. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 7 municipis i hi ha 9 poblacions més que estan en preavís i estan treballant 450 bombers. I aquí a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Doncs bé, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada de la portada 3Cat Info, l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera les dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7ª màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les 3 seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
5: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de

0: protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
1: I un dels aliats de Trump a l'Amèrica Llatina, l'argentí Javier Milei, serà una de les grans absències d'avui. L'equip liderat per Leo Messi arriba a la final amb la intenció de guanyar el seu segon Mundial consecutiu. Per això els argentins, inclòs el seu president, no volen deixar res a l'atzar i tenen en compte fins a l'últim detall. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc, amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular, de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la petroliera estatal YPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
1: I abans de la crònica del temps, us informem que des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells, al costat de muntanya, i la Teixonera, al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
3: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
4: Va pujant la temperatura. A les 11 del matí tenien 34 graus a l'Alt Empordà, a Cabanes i a Espolla, on les temperatures en alguns sectors no han baixat dels 27 graus, les mínimes, per exemple, a Figueres, nit tòrrida, com també a la ciutat de Barcelona, on ja porten dies i dies, més d'una setmana, amb temperatures mínimes per damunt dels 25. També ja s'han superat els 30, amb ganes al Prat de Llobregat, Sant Pere Pescador o també a Canyelles, al Garraf. Bé, un dia més calorós, en general, en algunes zones temperatures semblants a les d'ahir, però bé, avui es pot assolir el valor dels 38-39 cap al Pla de Lleida i xifres per damunt dels 35 a bastantes poblacions d'interior, com també de l'Empordà, de comarques de Girona, del prelitoral, també arriben als 35. Per exemple, el Vallès, o superant aquesta xifra, tarda de sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, pot caure algun ruixat aïllat, encara tenim calitja en el cel, també cap al massís del Port, Terra Alta, interior del Baix Ebre, de Montsià, alguna nuvolada pot formar-se i descarregar algun ruixat aquesta tarda, ja aquesta previsió, alguns models ho indiquen. El mar tranquil, i per aquesta nit tenim un avís de calor, que és d'un perill alt, a dues comarques, al Montsià i al Baix Ebre, també perill per la calor nocturna al Baix Camp, Ribera d'Ebre i al Segrià. Les mínimes poden quedar per damunt dels 25. Demà a la tarda també tenim avís per calor a comarques de Lleida, entre les Garrigues del Segrià fins al Pallars Jussà. Demà sí que podrien caure els 40 graus en aquestes comarques, i dimarts normalment tindrem avís per calor nocturna en alguns indrets i també de dia calor diurna. Dimarts seria el dia més calorós de la setmana, el dia amb calor més intensa, més sufocant, amb valors propers als 40 graus o de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 12. 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar a la Selva ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
5: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
6: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
7: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
1: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros. Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Els Mossos informen que en cap cas perilla la vida de les víctimes i que la investigació continua oberta. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. I els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a 11:15 es va rebre un avís per la desaparició de la dona. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents n'han localitzat el cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. Ara els agents investiguen el cas, que està sota secret de sumari.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts, que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
8: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
9: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
8: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
10: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
8: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
11: ¿Has hablado con ella?
12: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
1: El curtmetratge Fúria, dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujolamat, ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
13: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
1: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3 destaca el nou projecte conjunt.
14: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
1: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges.
3: Esports.
1: Marc Andrés, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir a la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
16: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
15: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però no el va suspendre. Finalment, de fet, es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
17: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
15: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador històric, com a màxim golejador d'aquest Mundial, amb 10 gols, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que avui, recordem, té la final. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
18: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
15: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel va felicitar els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest duel pel tercer lloc.
19: Well, difficult. It's enough for four matches. What happened here? We had a brilliant first half.
15: Un Tuchel que diu que el partit ha estat difícil, que la primera part, això sí, dels anglesos ha estat brillant, però la segona ha tingut moltes turbulències. I és que s'ha notat la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari entre Anglaterra i França. Uns anglesos que estan cansats, esgotats per tota la feina de les últimes setmanes, però un Tuchel que felicita i respecta molt els seus jugadors per la mentalitat i com s'han enfrontat aquestes adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on va destacar Bukayo Saka, el jugador de l'Arsenal, amb un hat-trick, un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
3: 3CAT Info.
15: I ara tornem al futbol, però primer parlem del Tour de França.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Parlem, com diem, del Tour, perquè ahir quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, en la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar va atacar quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li va poder seguir el ritme. Sentim el que continua sent el líder indiscutible del Tour.
20: Yeah, really perfect day. We marked this.
21: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: As a team, we had another one.
15: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Avui, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
15: Ara sí, tornem a parlar de futbol amb una notícia d'última hora, perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys. És una futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència en aquesta categoria, al Deportivo, al Granada i a la Lama. Tot plegat el dia després que s'estrenessin 3 equips masculins catalans: Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.

0: Dos quarts de 12, us hem destacat fins ara que Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units intensifiquen els bombardejos contra l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. I segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 12.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. A partir d'ara parlarem de la pseudoobstrucció intestinal crònica, coneguda com a CIPO. Experts de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer-hi front. És una malaltia digestiva minoritària i és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha i no té cura. I a partir de 3:15, cop d'ull a les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera, han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Parlarem avui, evidentment, del Mundial, perquè aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va haver de suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard del previst. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general. Ara passen gairebé 3 minuts de 12:15 del migdia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per a míssils drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro on molta gent es refugia dels atacs s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
4: Per Ucraïna i per nos.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la 8a jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. A la Mierla, a Guadalajara, el nombre d'hectàrees cremades puja fins a les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció i estan treballant 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó segueix sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons explica el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
1: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i es manté un perímetre de 80 quilòmetres. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i hi ha 9 poblacions més que estan en preavís i estan treballant 450 bombers. I aquí a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
4: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 12:45 del migdia, experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la seu d'obstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
5: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: En la seu d'obstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria dels pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
6: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals. De més gran, amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre a tot l'estat on es fa aquesta prova. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Olaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per a l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de l'Olaluz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que l'Olaluz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que l'Olaluz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients. Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu parlamentari de la CDU després de tenir un fill a través d'un ventre de lloguer. Als Estats Units, el conservador Jens Spahn argumenta que posa la seva felicitat per davant del càrrec. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
7: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
8: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
9: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
8: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
10: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i etc. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.

0: Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Venegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: I des d'avui fins al 6 d'agost es fan talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obra suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Dia més calorós, va pujant la temperatura, ja s'arriba a les 11, valors de 34 graus a Cabanes, Espolla, també Castell d'Aro 33, han arribat ja els 33 també Canyilles al Garraf, i això anirà pujant cap a l'interior, sobretot allà a les 5-6 de la tarda és quan s'assoliran les màximes més elevades a Ponent, i cap al Segrià i zones properes es pot arribar als 38 i localment als 39, avui ens quedaríem a les portes als 40, però demà dilluns aquesta situació de calor forta i intensa, doncs s'intensifica. Demà l'agrupada d'aire calent es reforça i sobretot dimarts. Demà ja podríem assolir xifres de 40 graus cap a Ponent. Comarques entre el Pallars Jussà i el Segrià Garrigues estan sota avís per calor i dimarts seria el dia més calorós de tota la setmana, molt possiblement amb xifres de 40, 41 o 42, també indicant els models en aquestes comarques, però també s'arribaria als 39 o 40 a la Catalunya central. A partir de dimecres baixa una mica la temperatura, lleugerament més dijous, i al cap de setmana la temperatura es podria normalitzar.
3: A 3CAT Info.
5: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical del Macià Closes.
9: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
10: El número de cooperatives va baixant, però també degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
9: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
10: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grup de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
9: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
10: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de recs o a implementar nous recs, com és l'Oxerte Fèrdic.
9: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECA, que ha escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
10: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim, homes, dones, joves, de tot. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
9: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.
0: I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noèlia Caselles.
11: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
12: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball La Remolatxa. Una és un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove. Un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
11: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
13: Som la necessitat que tenim a Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
11: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
14: Tresca Info.
15: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en S'Agaró perquè S'Agaró és d'una bellesa brutal.
16: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
17: S'Agaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
16: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT dimarts a la nit.
14: 3CAT Info.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement de la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
18: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
19: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
18: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Esports. Marc Andrés, bon dia.
20: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Pel que fa al partit, sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
20: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la seva sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
22: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
20: Tot i les tempestes d'ahir, per cert, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que té la final aquest vespre. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
23: Ja ho he dit. Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
20: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest pel tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que la primera per això sí brillant, però la segona amb més turbulències. Un Tuchel que també explica que s'ha notat la diferència entre França i Anglaterra de descans i el calendari, ja que els anglesos han arribat molt cansats i esgotats per la feina de les últimes setmanes. Així i tot, l'entrenador felicita els seus jugadors per la mentalitat i fer-se fort a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa, per cert, als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i ha jugat uns minutets amb la selecció francesa i Anthony Gordon no ha tingut cap minut.
0: Trescat Info.
20: Al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència entre Granada, l'AMA i les dues, i l'última temporada, perdó, al Deportivo.
24: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que... Eso sobre todo.
20: Això el dia després que tres equips masculins catalans del futbol professional juguessin els seus primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. I escoltem, sentim més ben dit, Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
1: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions tenien amb el nou entrenador Quique Álvarez.
2: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0 en l'estrena de la pretemporada del retorn a la segona divisió. I el Tour de França, avui 15a etapa, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón, amb un port de primera categoria i dos de tercera. Més al final, és un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 12. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. S'han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció. Aquí a Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en perill extrem d'incendi. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Rússia ha llançat l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des que va començar la guerra, i almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig d'aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Hola Luz després que s'hagin detectat alguns impagaments a les companyies que produeixen energia. En un comunicat, Hola Luz assegura que és un tràmit administratiu puntual i que l'activitat comercial de la companyia continua desenvolupant-se de forma normal. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. Experts de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, coneguda com a SIPO. És una malaltia digestiva minoritària, pateixen només una de cada 100.000 persones, però és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha i, a més, no té cura. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Rick Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions.
1: Esports.
0: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb una programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada d'Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I en futbol, d'aquí de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, procedent del Deportivo. Pel que fa al temps, avui la calor serà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens. Tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Des d'ara i fins la 1 us acompanya Marta Sánchez i comencem fent atenció a aquests incendis que cremen a Guadalajara, també a l'Aragó, tots dos, que continuen cremant sense control. Pel que fa a Guadalajara, concretament a la Mierla, el nombre d'hectàrees cremades puja fins les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. És un foc que afecta ja el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara, i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció i treballen 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó també continua cremant sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons explica el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
2: La evolución es favorable, sigue incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i es manté en un perímetre de 80 quilòmetres, en aquest cas amb més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i amb 9 poblacions més que estan en preavís. hi treballen 450 efectius dels bombers. Aquí, casa nostra, aquí a Catalunya, està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 72 comarques i continua restringit l'accés a 3 parcs naturals.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir la nit, quan a 10:15 es va rebre un avís per la seva desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van poder localitzar el cos sense vida de la dona. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. A Tossa de Mar, a la Selva, també els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar ahir la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona aleshores va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí. Des d'aquí van alertar els serveis d'emergències. L'home hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit. Després hauria anat a la casa familiar per calar foc a la planta superior. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni el van haver d'atendre per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. I les darreres hores hi ha hagut un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Montroig. Això és el barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Els Mossos informen que en cap cas perilla la vida de les víctimes i que la investigació continua oberta. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot l'any 2025. Sortim a l'exterior. Rússia ha llançat l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des que va començar la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. De matinada, els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i s'han atacat fàbriques de components per a míssils i drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent s'estava refugiant dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60ena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt

0: Estats Units, mentrestant, que bombardegen l'Iran. Ho han fet durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que hi van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. De la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar ara fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes tres setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la vuitena jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. A Hongria, el president nomenat per l'exprimer ministre Viktor Orbán ha firmat la reforma constitucional que el destitueix del càrrec. El fins ara cap d'estat no ho ha definit com un cas d'abús de poder polític en referència als canvis impulsats pel nou primer ministre hongarès, el conservador Péter Magyar, que va arribar al poder amb la promesa de desmantellar l'època populista i d'extrema dreta d'Orbán.
1: La 17a esmena de la Constitució ha marcat un punt d'inflexió en la democràcia constitucional d'Hongria en destituir els càrrecs públics d'una manera que viola obertament l'estat de dret i la independència de les institucions. Crea un antecedent negatiu que infligeix una profunda ferida als valors constitucionals de la democràcia, la separació de poders i l'estat de dret.
0: La presidenta del Parlament hongarès assumirà les funcions del president del país mentre la Cambra Baixa no nomeni un nou cap d'estat, una decisió per la qual té 30 dies. El primer ministre, Péter Magyar, ha celebrat que s'hagi superat el que ha qualificat d'últim obstacle per l'entrada en vigor del paquet de reformes constitucionals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Hola Luz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs de tots els seus clients a altres companyies del sector, com ara Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La companyia assegura en un comunicat que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i dona garantia de subministrament als seus clients. En un comunicat, com us diem, que ha publicat avui mateix, els responsables de l'empresa expressen la confiança de poder comptar amb un resultat els pròxims dies dins dels terminis legals previstos. La inhabilitació d'Hola Luz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia que ha detectat la Comissió Nacional del Mercat i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que Hola Luz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern espanyol. Ja fa temps que la companyia passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients. Dos minuts i mig, arribarem al punt d'un quart d'una del migdia. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. És una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33. I ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les guinguetes. De la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs, ho explica un agent de la Guàrdia Urbana TV3.
3: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També hem posat desenes de sancions per banyar-se, per exemple, en espigons, fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
4: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
5: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa, no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. I un apunt cultural per arribar al punt d'un quart, amb Rick Astley de protagonista, un Astley que ha enlluernat el públic de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb el seu pop britànic fresc, la icona dels anys 80, penjat al cartell de Tot Venut, en el seu debut a

0: el festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: Amb Rick Astley arribem al punt d'un quart d'una del migdia. Anem pel temps.
4: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
5: Va pujant la temperatura. A les 11 del matí tenien 34 graus a l'Alt Empordà, a Cabanes i a Espolla, on les temperatures en alguns sectors no han baixat als 27 graus les mínimes. Per exemple, a Figueres, nit tòrrida, com també a la ciutat de Barcelona, on ja porten dies i dies, més d'una setmana, amb temperatures mínimes per damunt dels 25. També ja s'han superat els 30, amb ganes al Prat de Llobregat, Sant Pere Pescador o també a Canyilles, al Garraf. Ve un dia més calorós, en general, en algunes zones temperatures semblants a les d'ahir, però bé, avui es pot assolir el valor dels 38-39 cap al Pla de Lleida i xifres per damunt dels 35 a bastantes poblacions d'interior, com també de l'Empordà, de comarques de Girona, del prelitoral, també arriben als 35. Per exemple, el Vallès, o superant aquesta xifra, tarda de sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, pot caure algun ruixat aïllat, encara tenim calitja en el cel, també cap al massís del Port, Terra Alta, interior del Baix Ebre, de Montsià, alguna nuvolada pot formar-se i descarregar algun ruixat aquesta tarda, ja aquesta previsió, alguns models ho indiquen, el mar tranquil, i per aquesta nit tenim un avís de calor, que és d'un perill alt, a dues comarques, al Montsià i al Baix Ebre, també perill per la calor nocturna, al Baix Camp, Ribera d'Ebre i al Segrià. Les mínimes poden quedar per damunt dels 25. Demà a la tarda també tenim avís per calor a comarques de Lleida, entre les Garrigues i el Segrià, fins al Pallars Jussà. Demà sí que podrien caure els 40 graus en aquestes comarques, i dimarts normalment tindrem avís per calor nocturna en alguns indrets i també de dia calor diurna. Dimarts seria el dia més calorós de la setmana, el dia amb calor més intensa, més sufocant, amb valors propers als 40 graus o de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
3: La final del Mundial torna a reunir avui Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari, una trobada marcada per les desavinences públiques entre tots dos líders mundials. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta les seleccions d'Espanya i l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
11: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
3: Bé, un dels aliats de Trump a l'Amèrica Llatina, l'argentí Javier Milei, serà una de les grans absències d'avui. L'equip liderat per Leo Messi arriba a la final amb la intenció de guanyar el seu segon Mundial consecutiu. Per això els argentins, inclòs el seu president, no volen deixar res a l'atzar i tenen en compte fins a l'últim detall. Anem a Buenos Aires ara, Joan Biosca.
12: Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc, amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la patrullera estatal YPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
3: Són les 12:20, ara d'aquí 5 minuts amb el Marc Andrés, més sobre el Mundial, la informació purament esportiva. Nosaltres, mentre anem repassant altres qüestions de l'actualitat d'aquest diumenge, l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana i ho farà amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari, també plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
13: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
3: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona, ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
13: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en tornada. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
3: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. Ja són 171 els immigrants que han arribat les últimes hores en pastera a les Illes Balears. Segons dades de la delegació del govern espanyol, han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca en 7 embarcacions diferents. La majoria dels immigrants són d'origen subsaharià. Des de principis d'any han arribat a les illes 3.470 persones en 182 pasteres des del nord de l'Àfrica. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura i, en els casos més avançats, invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic, que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de la Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
14: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots. No?
3: En la pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i també diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO, aquest és el nom amb què se la coneix, a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
15: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
3: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal. L'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova.
4: Esports.
3: Doncs fins dos quarts us deixem amb el Marc Andrés. Bon dia de nou, Marc.
16: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que recordem que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim, això sí, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parlant de la final.
17: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
16: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
18: Fui ahí porque iba a ir él, y por eso fui, si no, la verdad que... Y entonces lo dije, Luis, vengo por vos y otras cosas más que no, prefiero que no sepan, pero... Así nos vimos después de tanto tiempo en un evento un poco... Pero bueno, lo, ya saben que lo aprecio.
16: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que juga aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
19: Je l'ai dit, Leo il marque tout le temps, demain il va marquer, c'est sûr.
20: Ja ho he dit. Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
16: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest tercer lloc, alhora que parlava del patiment físic que han tingut la seva plantilla.
21: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent, un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
16: Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Saka, per cert, no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit amb la selecció francesa, ara ho direm, i Anthony Gordon no ha jugat.
4: Trescatinfo.
16: Ara tornarem al futbol, però abans mirem cap al Tour de França.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
16: I és que hi van viure la quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, una victòria de nou en solitari en la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar va atacar quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li va poder seguir el ritme. Sentim el que és dominador i líder del Tour de França.
22: Yeah, really perfect day. We marked this.
23: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
22: As a team, we had another one.
16: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Avui tindrem la 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres amb un inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i la meta serà el port de categoria especial del plató de Solezón.
24: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, Digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
16: Ara sí, tornem a parlar de futbol. A casa nostra, el Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència a Granada, Lama o més recentment al Deportivo.
0: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
16: Això el dia després dels primers partits de pretemporada d'alguns equips catalans. L'Espanyol va guanyar 0-3 al camp de l'Olot, el Girona va empatar contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita a 0 i el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló.

0: Ara són 12:15 i a aquesta hora hem d'explicar que 5 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, això és al Vallès Oriental. Sembla que el foc no hauria arribat a massa forestal. Hi ha 9 dotacions dels bombers treballant també en l'incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès, en aquest cas amb un foc que hauria afectat un paller en la seva totalitat, i amb uns bombers intentant que les flames no afectin les edificacions annexes ni tampoc massa forestal. És l'última hora que us podem explicar d'aquests incendis, aquests dos petits incendis que cremen aquí a Catalunya, mentre continuem pendent dels focs que estan cremant a Guadalajara i l'Aragó. Segueixen descontrolats. El de la Mierla ha afectat, ha cremat 12.000 hectàrees, i pel que fa a l'incendi de l'Aragó ja se n'han cremat 15.800. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir la nit. Els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Aquí a 3cat Info, més enllà d'aquestes qüestions, els pròxims minuts el que farem és parar atenció a l'actualitat parlamentària, l'espai i l'hemicicle. Recuperarem el que ha donat de si aquesta setmana al Parlament de Catalunya, marcada, com sabeu, sobretot per la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. Us parlarem també de cooperatives, de com les cooperatives agràries de Catalunya concentren ja la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han arribat a una facturació rècord que supera els 2.340 milions d'euros. I us explicarem que la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes que pot tenir la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. El pròxim mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir aquesta situació. Quan faltin 6 minuts per la una, actualitat esportiva, Marc, amb quins titulars?
1: Parlarem de la gran cita esportiva del dia d'avui, aquesta nit a les 9, que es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins a les 12.
0: En un dia en què la calor s'intensifica amb temperatura màxima que es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior i sol intens a gran part del país.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
4: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
3: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
6: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
3: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha dos diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
7: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
3: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
2: Té la paraula.
8: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
8: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
3: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
8: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell qui diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
3: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
8: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Però això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
3: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud. Només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
8: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
3: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
8: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. Jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escòcia.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar la primera línia política?
8: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassa, i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té, i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Semblen bé totes les opcions.
3: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
8: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
3: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
8: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre. Des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
3: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
8: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha. I com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir la independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
3: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria en poques paraules l'exili?
8: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
3: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
8: Anar a casa meva.
3: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
8: Sí.
3: De la mateixa manera que el 2017?
8: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
3: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
8: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
3: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
8: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aprens a estar.
3: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
8: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
8: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
3: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
8: Fins aviat, fins sempre.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: L'Hemicicle que ens ha situat al punt de 3:15.
2: El temps.
0: Previsió amb l'Enric Agut.
9: Dia més calorós, va pujant la temperatura, ja s'arriba a les 11, valors de 34 graus a Cabanes, a Espolla, també a Castell d'Aro 33, han arribat ja els 33 també a Canyelles, al Garraf, i això anirà pujant cap a l'interior, sobretot allà a les 5-6 de la tarda és quan s'assoliran les màximes més elevades a Ponent, i cap al Segrià i zones properes es pot arribar als 38 i localment als 39, avui ens quedaríem a les portes als 40, però demà dilluns aquesta situació de calor forta i intensa, doncs s'intensifica. Demà l'agrupada d'aire calent es reforça i sobretot dimarts. Demà ja podríem assolir xifres de 40 graus cap a Ponent. Comarques entre el Pallars Jussà i el Segrià Garrigues estan sota avís per calor i dimarts seria el dia més calorós de tota la setmana, molt possiblement amb xifres de 40, 41 o 42 també indicant els models en aquestes comarques, però també s'arribaria als 39 o 40 a la Catalunya central. A partir de dimecres baixa una mica la temperatura, lleugerament més dijous i al cap de setmana la temperatura es podria normalitzar.
10: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Continuem el repàs de l'actualitat. Us dèiem a 1:15 que hi ha un parell d'incendis menors de moment a Catalunya, l'un a Cardedeu, amb 5 dotacions dels bombers treballant en un foc que hi ha en una zona de Rostolls, en aquesta localitat del Vallès Oriental, un foc que no hauria arribat a massa forestal. 9 detencions també treballen en l'incendi de que hi ha hagut en una masia Aiguaviva, al Gironès, amb un foc que hauria afectat un paller en la seva totalitat. Els bombers, en aquest cas, estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni tampoc massa forestal. Hem de recordar que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques i que continua restringit l'accés a 3 espais naturals. El nivell de perill molt alt s'estén, mentrestant, a 177 municipis de 17 comarques diferents.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. Sapiguem de més detalls en aquest reportatge que ha preparat la Maite Curto amb el muntatge musical de Macià Closes.
12: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
13: El número de cooperatives va baixant, però també degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
12: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
13: Emprendre projectes de valorització de subproductes, intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grup de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
12: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
13: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de recs o a implementar nous recs, com és el cert efecte.
12: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECAC, escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
13: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim homes, dones, joves, de tot. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
12: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.
0: I la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
14: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
15: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
14: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
15: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això què vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
14: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
16: Quins instruments tenim ara? Aquí les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe perceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
14: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
16: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
14: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
16: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les Bernedes et diu, això s'ha de fer així.
14: Si es talla la Berneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
15: Hi ha el Tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
14: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: Esports. Marc Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlar de ser la final.
17: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
1: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit a TV3.
18: Des de la final de la Masia tenim aquí més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
1: Per cert, sobre el partit, tot i les tempestes d'ahir, el duel no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 gols, i també sumar-ne 22 a la seva carrera durant les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que juga aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
19: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
1: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest, alhora que ha patit, ja ho ha explicat així, pel físic dels seus jugadors.
20: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent, un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
1: Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. I pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat.
0: 3CAT Info.
1: I parlant de futbol a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys. És una jugadora experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència ja a Granada, a l'AMA i més recentment al Deportivo. Tot això el dia després que debutessin diferents equips catalans a la pretemporada. L'Espanyol va guanyar 0-3 al camp de l'Olot, el Girona va empatar 0 a la seva ciutat esportiva contra l'Alcadisilla de la Lliga Saudita i el Castelló va guanyar 2-0 al Sabadell.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de forest a l'Aragó evoluciona favorablement, tot i que preocupa el vent que s'està enfortint. S'han cremat 14.400 hectàrees i s'han desallotjat 6 municipis de la zona. El foc de la Mirla a Guadalajara avança sense control. Ja arriba a les 13.000 hectàrees cremades i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A Catalunya, els bombers treballen per extingir dos petits focs. Un s'ha produït en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental, i l'altre és un foc en un paller d'una masia Aigua Viva, al Gironès. Per ara, el foc no ha arribat a massa forestal. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units intensifiquen els bombardejos contra l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. L'ONG Open Arms preveu que aquesta mitjanit el vaixell Astral arribi a l'Havana amb ajuda humanitària després de travessar l'oceà Atlàntic. El bloqueig als Estats Units ha agreujat la situació a Cuba, que fa anys que viu immersa en una crisi energètica. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz després que s'hagin detectat alguns impagaments a les companyies que produeixen energia. En un comunicat, Holaluz assegura que és un tràmit administratiu puntual i que l'activitat comercial de la companyia continua desenvolupant-se amb normalitat. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades.
1: Esports.
0: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I en futbol, a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, procedent del Deportivo. I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1. Bon dia, us informa Montse García.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. Tot i així, el de forest a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'extinció de forest, que explica que el que més els preocupa a aquesta hora.
2: Sí que va haver a mediodía un canvi de viento, va ser un poco variable i va a rolar hacia el oeste y al suroeste, en fin, sí que va haver ciertos cambios que son los que hacen nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. I pel que fa a l'incendi de la Mirla a Guadalajara, la situació no és tan bona. Aquesta nit les ratxes de vent han estès el foc, que ja ha cremat 13.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. La capçalera de l'incendi va avançant sense control. En dona els detalls la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez.
3: Son casi 14 kilómetros los que ha avanzado a lo largo de esta noche y hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas, independientemente de que, bueno, pues sigue su camino y lógicamente pues sigue avanzando a través del monte.
0: El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i estan treballant 32 mitjans. 5 dotacions de bombers treballen per un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a massa forestal. Hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Els bombers estan procurant que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. I també a tot això hem d'afegir que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la data l'ha portada a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Passa mig quart de la una del migdia, els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de blat de moro a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a quarts d'11 es va rebre l'avís de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el seu cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van anar alertant els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas

0: Les denúncies a la policia es van fer des de Ciutat Real i la Guàrdia Civil calcula que el grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Un dels detinguts acumula diversos antecedents policials i judicials per haver actuat anteriorment amb el mateix mètode. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial, mentre que la investigació continua oberta i la policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies. I nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Els Mossos informen que en cap cas perilla la vida de les víctimes i que la investigació continua oberta. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principi d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Quatre minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra i almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per míssils drons, fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia pels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra dels drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
1: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
2: Per Ucraïna, per nos.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels 2 soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual, que es va signar fa un mes, i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes tres setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la 8a jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. I el president d'Hongria, nomenat per l'exprimer ministre Viktor Orbán, ha firmat la reforma constitucional que el destitueix del càrrec. El fins ara cap d'estat ho ha definit com un cas d'abús de poder polític en referència als canvis impulsats pel nou primer ministre hongarès, el conservador Péter Magyar, que va arribar al poder amb la promesa de desmantellar l'època populista i d'extrema dreta d'Orbán.
3: La 17a esmena de la Constitució ha marcat un punt d'inflexió en la democràcia constitucional d'Hongria en destituir els càrrecs públics d'una manera que viola obertament l'estat de dret i la independència de les institucions. Crea un antecedent negatiu que infligeix una profunda ferida als valors constitucionals de la democràcia, la separació de poders i l'estat de dret.
0: La presidenta del Parlament hongarès assumirà les funcions del president del país mentre la Cambra Baixa no nomeni un nou cap d'estat, una decisió per la qual té 30 dies. El primer ministre Péter Magyar ha celebrat que s'hagi superat el que ha qualificat d'últim obstacle per l'entrada en vigor del paquet de reformes constitucionals. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital del Shifa ha rebut els cadàvers mentre la fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida

0: a la Unió Europea perquè aculli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema.
1: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
2: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
1: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
3: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc. Encara hi ha bombardejos.
1: La seva mare, Rana, denuncia la precarietat del sistema sanitari a Gaza un cop tractada a Jordània.
4: Encara de rebre més tractament, encara no hem acabat, encara té cicatrius visibles i té pendents cirurgies plàstiques estètiques.
1: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
0: Gràcies, Jordi Baró. Quan passen gairebé 2 minuts d'un quart de dues, afegirem que des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 3 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obra suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Va pujant la temperatura. A les 11 del matí tenien 34 graus a l'Alt Empordà, a Cabanes i a Espolla, on les temperatures en alguns sectors no han baixat dels 27 graus les mínimes. Per exemple, a Figueres, nit tòrrida, com també a la ciutat de Barcelona, on ja porten dies i dies, més d'una setmana, amb temperatures mínimes per damunt dels 25. També ja s'han superat els 30, amb ganes al Prat de Llobregat, Sant Pere Pescador o també a Canyelles, al Garraf. Bé, un dia més calorós, en general, en algunes zones temperatures semblants a les d'ahir, però bé, avui es pot assolir el valor dels 38-39 cap al Pla de Lleida i xifres per damunt dels 35 a bastantes poblacions d'interior, com també de l'Empordà, de comarques de Girona, del prelitoral, també arriben als 35. Per exemple, el Vallès, o superant aquesta xifra, tarda de sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, pot caure algun ruixat aïllat, encara tenim calitja en el cel, també cap al massís del Port, Terra Alta, interior del Baix Ebre, de Montsià, alguna nuvolada pot formar-se i descarregar algun ruixat aquesta tarda, ja aquesta previsió, alguns models ho indiquen. El mar tranquil, i per aquesta nit tenim un avís de calor, que és d'un perill alt, a dues comarques, al Montsià i al Baix Ebre, també perill per la calor nocturna al Baix Camp, Ribera d'Ebre i al Segrià. Les mínimes poden quedar per damunt dels 25. Demà a la tarda també tenim avís per calor a comarques de Lleida, entre les Garrigues i el Segrià, fins al Pallars Jussà. Demà sí que podrien caure els 40 graus en aquestes comarques i dimarts, normalment, tindrem avís per calor nocturna en alguns indrets i també de dia calor diurna. Dimarts seria el dia més calorós de la setmana, el dia amb calor més intensa, més sufocant, amb valors propers als 40 graus o de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. La companyia assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El Ministeri considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
8: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
7: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. A partir d'avui l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
0: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es van començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes són l'últim recurs, però, i així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
9: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
10: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
11: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o a la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros. I experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura. I en els casos més avançats, invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic, que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
12: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: En la pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal.
5: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar el fet d'estar a la final.
14: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
13: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit en declaracions a TV3.
15: Des la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
13: Tot i les tempestes, per cert, d'ahir, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb Anglaterra guanyant França per 4-6 en un partit marcat pel doblet de Kylian Mbappé, dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que ha de jugar aquest vespre a la final. Així i tot, Mbappé deixa clares les seves preferències una vegada acaba el partit.
16: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
13: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador Didier Deschamps i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat, a més de remarcar la dificultat física que ha tingut el partit.
17: Tenia por de la demanda física que tindria el partit perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
13: Amb la selecció anglesa, per cert, ha destacat Bukayo Saka amb un hat-trick. I pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat.
5: Trescat Info.
13: Parlem del futbol de casa nostra perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys. És una futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència a la Lliga, a l'Alhama, al Granada i més recentment al Deportivo. La jugadora explica per què ha triat Badalona.
18: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
13: Això el dia després que tres equips masculins catalans del futbol professional juguessin els seus primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
19: Siempre son un poquito duros los primeros días, pero estamos llevando bien, lo mejor posible, preparándonos lo mejor posible y pues el mensaje de Manolo, su idea, llevarla a cabo y creo que me ha dado la confianza que que necesito para hacer y para jugar como yo soy y pues tener ese punto de confianza en mí mismo y hacer lo que tengo que hacer.
13: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva Gironina contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero és jugador de l'equip gironí.
20: Intentarem que no ens afecti de cap manera. Ara som els que som, d'aquí un mes poder en som uns altres, però els que som, com et dic, lluitarem per l'objectiu i serem els que serem.
13: El Sabadell, per la seva banda, també es va estrenar ahir en aquesta pretemporada i va perdre 2-0 al camp del Castelló, a la Ciutat Esportiva del Castelló, en l'estrena de pretemporada del retorn a la segona divisió.
5: L'actualitat esportiva a fons.
13: I acabarem amb Tour de França perquè ja està en marxa la 15a etapa, 184 km, amb inici a Champagnol i final al port de categoria especial del plató de Solezón.

0: Dos quarts de dues, us destaquem a aquesta hora que l'incendi d'Urés a l'Aragó evoluciona favorablement, tot i que preocupa el vent, que s'està enfortint. S'han cremat 14.400 hectàrees i s'han desallotjat 6 municipis de la zona. El foc de la Mierla a Guadalajara avança sense control. Ja arriba a les 13.000 hectàrees cremades i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A Catalunya els bombers treballen per extingir dos petits focs. Un s'ha produït en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental, i l'altre és un foc en un paller d'una masia aigua viva al Gironès. Per ara el foc no ha arribat a massa forestal. També us hem destacat que Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. I els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. A partir d'ara parlarem de l'Albufera de València, que fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. I a partir de tres quarts de dues a l'espai de turisme Un País per Voltar, anirem al Baix Camp, concretament a Cambrils.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs parlarem de la final del Mundial, que recordem es disputa aquesta nit a les 9. Enfrontarà aquesta final Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general. Ara passen 2 minuts i mig de dos quarts de dues del migdia.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. Tot i així, el d'Urés a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'Extinció de Forest, que explica que el que més els preocupa és això, a aquesta hora.
3: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molt...
4: Sí que va haver a mediodía un canvi de viento, va ser un poco variable i va a rolar hacia el oeste y al suroeste, en fin, sí que va haver ciertos cambios que son los que hacen nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. I pel que fa a l'incendi de la Mierla, a Guadalajara la situació no és tan bona. Aquesta nit les ratxes de vent han estès el foc, que ja ha cremat 13.000 hectàrees, i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. La capçalera de l'incendi va avançant sense control. En dona els detalls la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
5: Son casi 14 kilómetros los que ha avanzado a lo largo de esta noche y hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas, independientemente de que, bueno, pues sigue su camino y lógicamente pues sigue avanzando a través del monte.
0: El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i estan treballant 32 mitjans. 5 dotacions de bombers treballen per un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a massa forestal. Hi ha 9 dotacions en un incendi d'una masia aigua viva al Gironès. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni la massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 177 municipis de 17 comarques. Ara passen 5 minuts de dos quarts de dues. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a quarts d'11 es va rebre un avís per la seva desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que ara està sota secret de sumari. I Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per míssils drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou, amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
6: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. L'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3CAT Info que ja han salpat de l'últim port, a Mèxic.
7: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
7: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en tornada. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
8: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu parlamentari de la CDU després de tenir un fill a través d'un ventre de lloguer als Estats Units. El conservador Jens Spahn argumenta que posa la seva felicitat al davant del càrrec. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
9: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les 3 seus d'aquest Mundial, Washington, Oriol Serra.
10: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
0: 4 minuts i 3 quarts de dues, un dels aliats de Trump a l'Amèrica Llatina, l'argentí Javier Milei, serà una de les grans absències d'avui. L'equip liderat per Leo Messi arriba a la final amb la intenció de guanyar el seu segon Mundial consecutiu. Per això els argentins, inclòs el seu president, no volen deixar res a l'atzar i tenen en compte fins a l'últim detall. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc, amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular, de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la petroliera estatal YPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement de la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
12: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
13: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
12: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
14: ¿Has hablado con ella?
15: Ah, lo felicito que te vas, ¿eh? Eric.
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del jurat dels BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
16: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3, destaca el nou projecte conjunt.
17: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el premi de nova autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
18: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: Passa un minut i mig de 2:45.
4: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
5: Dia més calorós, va pujant la temperatura, ja s'arriba a les 11, a valors de 34 graus a Cabanes, a Espolla, també a Castell d'Aro 33, han arribat ja els 33 també a Canyelles, al Garraf, i això anirà pujant cap a l'interior, sobretot allà a les 5-6 de la tarda és quan s'assoliran les màximes més elevades a Ponent, i cap al Segrià i zones properes es pot arribar als 38 i localment als 39, avui ens quedaríem a les portes als 40, però demà dilluns aquesta situació de calor forta i intensa doncs s'intensifica. Demà l'agrupada d'aire calent es reforça i sobretot dimarts. Demà ja podríem assolir xifres de 40 graus cap a Ponent. Comarques entre el Pallars Jussà i el Segrià Garrigues estan sota avís per calor i dimarts seria el dia més calorós de tota la setmana, molt possiblement amb xifres de 40, 41 o 42, també indicant els models en aquestes comarques, però també s'arribaria als 39 o 40 a la Catalunya central. A partir de dimecres baixa una mica la temperatura, lleugerament més dijous, i al cap de setmana la temperatura es podria normalitzar.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria, l'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
7: Doncs sí, som en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
8: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
7: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
8: Doncs sí, permet fer una ruta per sobretot el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni, que per exemple doncs els alemanys també es sorprenen doncs que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
7: Molt bé, Gerard, doncs, feta aquesta introducció, podem anar començant la ruta, no?
8: Som-hi!
7: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
8: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
7: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
9: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
8: Dels espais que havíem de passar, sí o sí, la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
7: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
8: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils, també amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
7: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta i en aquest punt Pujals ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
9: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
7: Aquesta és la parada
8: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
7: Doncs comencem a baixar.
10: Una jota i una jota.
7: Notem calor, no?
8: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimoc.
7: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior.
8: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII i, per una altra, veieu un refugi, en aquest cas privat.
7: Molt bé, Gerard. Doncs escolta, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
3: I un apunt abans de l'actualitat esportiva, una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carman Jaume.
11: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
12: La poesia d'en Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
11: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
3: Esports. Marc Andrés, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia. Recordem, la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sobre el partit n'ha parlat Luis de la Fuente, sobre la importància també de classificar-se de la final.
14: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
13: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada, de fet, a TV3, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
15: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
13: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Tot plegat mentre aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial, amb Anglaterra guanyant França per 4-6 per acabar tercera. Kylian Mbappé ha fet un doplet, dos gols que li serveixen per col·locar-se com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric superant els 21 de Leo Messi, que juga, evidentment, la final aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
16: Ja ho he dit. Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
13: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat, alhora que ha destacat el patiment físic de la plantilla.
17: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
13: Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, i pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat.
4: Trescat Info.
13: A casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys. És una futbolista experimentada a la Lliga F i ha explicat per què ha triat Badalona.
18: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
13: Això el dia després del debut de l'Espanyol a la pretemporada amb victòria 0-3 al camp de l'Olot amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
19: Siempre son un poquito duros los primeros días, pero estamos llevando bien lo mejor posible, preparándonos lo mejor posible y pues el mensaje de Manolo, su idea, llevarla a cabo y creo que me ha dado la confianza que necesito para hacer y para jugar como yo soy y pues tener ese punto de confianza en mí mismo y hacer lo que tengo que hacer.
13: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la seva ciutat esportiva contra l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita. Sentim Ricard Artero.
20: Intentarem que no ens afecti de cap manera. Ara som els que som, d'aquí un mes poder en som uns altres, però els que som, com et dic, lluitarem per l'objectiu i serem els que serem.
13: I el Sabadell en la seva estrena va caure per 2-0 a la ciutat esportiva del Castelló.
4: L'actualitat esportiva a fons.
13: Parlem ara del Tour de França perquè ja tenim en directe la quinzena etapa de la ronda francesa, una quinzena etapa que acaba de començar. Encara queden més de 150 quilòmetres en una etapa de muntanya amb un port de primera categoria, dos de tercera i un final amb port de categoria especial al plató de Solezón. A la Fórmula 1, per cert, a les 3 de la tarda, cursa el Gran Premi de Bèlgica amb Kimi Antonelli des de la pole, mentre Paula Badosa jugarà avui a 4:45 de la tarda a la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif.
4: Catalunya Ràdio.
21: El futbol atura el món avui durant una estona per assistir al duel entre Leo Messi i Lamine Yamal. Bon dia, són les dues.
22: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
23: Javier,
0: Javier, אתה חבר, חבר אמיתי. You're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways, including...
21: L'exemple d'aquest fenomen global són les paraules del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, animant el seu amic i president de l'Argentina, Javier Milei. La comunitat jueva al país sud-americà és una de les més nombroses del món i això, juntament amb la poca simpatia del premier israelià pel govern espanyol, deixen clar que, més enllà d'un joc de pilota, el futbol té molt de política. De seguida parlarem de com s'està preparant el partit d'aquest vespre a Nova York amb els nostres companys d'esports i de tots els efectes col·laterals d'aquesta final. El morbo d'una trobada entre Pedro Sánchez i Donald Trump, compartint llotja, l'absència de Milei a l'estadi i les supersticions de l'afició albiceleste. I mentre el president nord-americà fa d'anfitrió al Mundial, els Estats Units intensifiquen els atacs contra l'Iran en revenja per la mort de dos soldats a la regió. El règim de Teheran ha suspès, mentrestant, la treva que havien mantingut amb Washington les últimes setmanes i els temors per l'amenaça de guerra oberta tornen amb força. A l'estat espanyol, els incendis castiguen el nord-est de Saragossa i el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Un total de 28.000 hectàrees arrasades pel foc que encara està sense control. I de casa nostra destaquem la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Els Mossos encara n'investiguen les causes. Però també tindrem espai per la cultura. És l'homenatge a l'organista Montserrat Torrent, que celebra els seus 100 anys amb un concert aquest vespre amb les entrades exaurides a pals en el marc del Festival de Torroella. I com dèiem, avui, Marc Andrés, amb totes les mirades posades a Nova York, eh?
13: Sí, perquè avui tenim aquesta gran final del Mundial entre Estats Units, als Estats Units, entre Espanya i l'Argentina, i evidentment això copsa tota l'actualitat esportiva, on també tenim Tour de França, Fórmula 1, tennis i, bé, i debuts dels equips catalans de la primera divisió, com l'Espanyol o els de segona, el Girona i el Sabadell.
21: I com estan les carreteres a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Ara mateix hi ha 8 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Llinars, a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident. S'han recet la C35 com a via alternativa, que presenta també retencions en aquest mateix punt. A banda d'això, 6 quilòmetres de cua a la C31 a Castell d'Aro, en sentit Llagostera. Això és tot des de l'equip viari.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
21: Enric Agut, bon dia.
23: Hola, Marta. Bona tarda, bon dia.
21: Què hem d'esperar per les pròximes hores?
23: Doncs mira, una tarda molt càlida. Ara mateix la temperatura està superant els 35 graus a bastants indrets. Arriba ja als 38 a l'Alt Empordà, a Cabanes, també Cassà de la Selva, marca de les més altes, 37. També a Anglès, 36. Van pujant, Tàrrega ja marca també 37. I avui algun observatori de Ponent podria també arribar als 38-39 cap allà a les 5-6 de la tarda. En definitiva, molta calor, amb calitja, fa sol però amb calitja. A la tarda pot formar-se alguna nuvolada. De fet, ja alguna s'està formant cap a la Terra Alta, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, i podria arribar a caure algun ruixat. Bona mar en general. Aquesta nit la temperatura serà alta i tenim un avís de calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, amb un nivell 3, un perill alt, i també hi ha un avís de calor nocturna pel Segrià, Ribera d'Ebre i el Baix Camp aquesta propera matinada. I demà de dia puja una mica més la temperatura, alguna xifra ja podria arribar als 40 graus al Pla de Lleida, Conca de Tremp, també la Ribera d'Ebre, i dimecres i dimarts encara podria pujar més, és a dir, que s'esperen uns dies ben calorosos amb el pic de calor aquest dimarts, i a partir de dimecres i dijous perdrem algun grau de temperatura pel camí, i seria divendres, però sobretot el cap de setmana, quan baixi més la temperatura i ens apropem a valors ja més normals per l'època, és a dir, que seguirà fent calor, però més suportable.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia.
21: Passen 5 minuts a les 2, on la temperatura serà altíssima, segur serà avui a l'estadi de Nova York on se celebra aquesta gran cita del dia, aquesta nit als Estats Units, com dèiem, amb la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Lamine Yamal contra Leo Messi. Marc Andrés, bon dia de nou.
13: Bon dia. A partir de les 9 del vespre, on la selecció espanyola busca el seu segon mundial a la història, mentre l'Argentina busca el seu segon consecutiu, el quart en total. Per fer la prèvia completa, viatgem cap als Estats Units amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, el Roger Bosà. Hola, Roger, bona tarda.
5: Bona tarda, tot a punt aquí a Nova York per viure una de les millors finals de la història del Mundial, amb molts aficionats que van arribar a última hora per viure en directe aquest partit, molts d'ells sense entrada, però que es fan sentir pels carrers de Nova York, la majoria argentins i a clara majoria d'aficionats argentins que es van trobar ja ahir a la tarda a Times Square per celebrar el seu ja tradicional banderazo, animant la prèvia i unint forces per aconseguir aquest segon Mundial consecutiu, el seu quart en total, una Argentina liderada per Leo Messi, que avui jugarà per primera i segurament última vegada contra Lamine Yamal. El partit a les 9 de la nit, a les 3 de la tarda aquí a Nova Jersey, i amb un espectacle a l'alçada d'aquest Mundial sense precedents. Una hora i mitja abans del partit, la cerimònia de clausura, encapçalada per Post Malone, Robbie Williams o Laura Pausini, i el descans, un descans de mínim 17 minuts, que podrien ser més. Per primera vegada en una Copa del Món està previst també un gran show protagonitzat per artistes com Shakira, l'autora de la cançó del Mundial, Madonna o també Justin Bieber. Després de 5 setmanes i mitja i 104 partits, i amb aquest partidàs entre Espanya i l'Argentina, s'acaba el Mundial més llarg de la història.
13: Aquesta final, per cert, la seguirem a Catalunya Ràdio. Gràcies a Roger. Un desplegament especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit.
21: De seguida, després, tornarem a parlar d'esports, quan faltin pocs minuts per acabar aquest informatiu. Ara continuem, però, amb el Mundial. I és que la geopolítica també té un paper destacat en la final d'avui. Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles o perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN, Gemma Bonet.
7: Sí, Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Per cert, que Sánchez no estarà acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
21: No sé si m'agradaria estar al paper de Felip VI, avui.
7: Entremig, no?
21: Una mica incòmode.
7: Sí.
21: Qui no viatja a Nova York, però és el president de l'Argentina, Javier Milei. Allà el país pràcticament es paralitzarà per seguir el partit, i a aquesta hora, a Buenos Aires, ja es nota els nervis, l'ambient, noi. Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, bon dia. La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
10: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
9: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
24: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más. Pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
25: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
9: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
21: Però Milei pot estar tranquil perquè avui un líder mundial li ha donat suport explícit. Estem parlant de Benjamin Netanyahu, el primer ministre d'Israel.
0: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
7: Netanyahu ha desitjat sort, com sentiu, a Milei i a la selecció argentina, i a ningú se li escapa la mala relació del primer ministre israelià amb Pedro Sánchez per la guerra de Gaza.
21: Exactament, i qui no vol ser un mer espectador de tot plegat és una vegada més Donald Trump.
7: Doncs sí, perquè ha aconseguit que el partit d'avui tingui un marcat accent nord-americà. Per

0: Però com us dèiem, a banda d'aquesta qüestió del Mundial, a Donald Trump se li gira feina perquè la guerra de l'Iran escala cada dia més. Els Estats Units han intensificat els bombardejos d'aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. Les sirenes antiaèries han tornat a sonar als països de la regió, Núria Hart.
1: Sí, les sirenes han sonat a Bahrain i Kuwait, que per segon dia consecutiu ha denunciat atacs contra la seva infraestructura civil. Els bombardejos han tornat a impactar contra una central elèctrica i una desalinitzadora, que ara mateix està en flames. Aquests atacs posen en alerta no només l'Iran, sinó tota la regió, sobretot després que el líder suprem iranià hagi deixat en suspens la treva. La República Islàmica ha acusat els Estats Units de bombardejar una central nuclear en construcció sense donar detalls dels danys.
0: I en un altre conflicte obert a Ucraïna, Kiev denuncia l'atac rus amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Hi ha un mort i una dotzena de ferits. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits.
1: Sí, la capital ucraïnesa s'ha llevat amb una forta pudor de fum per l'impacte dels míssils i dels drons que les defenses aèries no han pogut interceptar. Kiev només ha aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils aèris i terrestres que Moscou ha llançat durant la nit. Hi ha façanes d'edificis cremats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Això hores després d'una nova jornada de protestes a Kiev, ahir al vespre, per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que havia retornat la iniciativa de la guerra a Ucraïna.
0: I al Pròxim Orient, Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 11 persones, malgrat l'acord d'alto el foc signat de fa 9 mesos. Almenys 1.144 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera els gazians.
2: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I més enllà de la franja, la violència a Mar Camps també s'estén a la Cisjordània ocupada, oi?
3: Sí, una violència en aquest cas en mans dels colons israelians. Aquesta matinada han incendiat una mesquita, dues cases i una botiga en una localitat prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment ja han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU d'aquest setembre.
0: I enmig del desastre de la tragèdia, Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals són infants, que necessiten un trasllat urgent i denuncia que el ritme actual les trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
4: Bon dia. Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
5: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defenses. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
4: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.

A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil.

0: El que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: Com més calor fa,
2: més fresca et fem la tarda.
1: Les millors tardes d'estiu
2: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: A l'estiu, les tardes són per gaudir. Un quart de tres de la tarda, a Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. L'altre és el de l'Aragó, que està en camí de ser estabilitzat si les condicions climatològiques no canvien. Maite Curto.
4: Sí, el foc de la Mierla a Guadalajara ja ha cremat 14.000 hectàrees i són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
5: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está hasta ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
4: Pel que fa a l'incendi d'Ores, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica.
2: Maite, pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls, de Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal, oi?
4: Exacte, i també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estaven procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni la massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
2: I parlant de massa forestal, a Catalunya, la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de tallar els boscos de ribera, com les vernedes, perquè desapareixen la flora i la fauna autòctona. Anem fins al Montseny, Marta Vallès.
6: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna pròpies de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
7: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions. Si tu talles el bosc com és previst que passi, i entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores.
6: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat. Des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió.
7: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitat. Que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
6: El director del Parc Natural del Montseny, Xavier Navalón, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
8: Les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant.
6: Al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció de la zona.
2: Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de Panís, a Soses, al Segrià. L'avís de desaparició es va fer a 3:15 de la nit, moment en què els cossos d'emergència van iniciar un dispositiu de recerca. Alba Mor, Soses.
9: Diverses fonts apunten que la dona va sortir ahir al vespre a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos s'ha trobat a escassos metres endins d'un camp de panís que queda a uns 10 minuts a peu des del centre del poble. A aquesta zona s'hi accedeix per un camí asfaltat, força freqüentat i conegut pels veïns per ser un lloc on caminar i passejar i que no queda allunyat del poble. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació dels fets que es troben sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant l'edifici consistorial on s'han aplegat desenes de veïns de Soses i de municipis dels voltants per mostrar suport als familiars de la víctima molt coneguda a la zona. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, Quim Codines.
10: Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergència. L'home també hauria intentat entrar a l'edifici del veí sense èxit i, posteriorment, s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. A hores d'ara, la investigació continua oberta i es manté actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
2: I 7 detinguts i 14 investigats com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió a través de pàgines sexuals.
10: Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, obtenien dades personals i amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. El grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial i la investigació continua oberta. La policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies.
2: 8 minuts i arribarem a 2:15. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz assegura, per la seva banda, que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
12: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
11: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
2: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i una tercera part de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió i la seva facturació ha arribat a xifres rècord.
4: Ara hi ha 181 cooperatives agràries a Catalunya, la majoria a la demarcació de Lleida. És un nombre que ha anat disminuint per la concentració entre elles, que les fa més competitives i més fortes per afrontar amb èxit els reptes de futur del sector. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, destaca algunes mesures que estan tirant endavant.
13: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
4: Les cooperatives agràries de Catalunya han facturat 2.340 milions d'euros, aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
2: I acabem amb un apunt de cultura abans dels esports. L'organista Montserrat Torrent celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals. L'artista és considerada una de les grans referents internacionals de l'orgue ibèric, Clàudia Roses.
14: 44 anys després de debutar al festival, l'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat en un concert que compartirà amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i tindrà lloc a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, no té orgue. Tot i els problemes de salut, Torrent no ha volgut faltar al seu propi homenatge centenari, un concert que la retorna als anys de joventut, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
15: Tocar Pals és un retorn a la meva joventut, compartir un concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
14: Montserrat Torrent farà un recorregut per la trajectòria, el mestratge i el llegat. Obres de Francisco Correa d'Araucho obriran el programa i continuarà amb un viatge per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fins Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
2: I ara sí, els últims minuts d'aquest espai informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
16: Bon dia. La final del Mundial es juga aquest vespre a les 9, ho hem repassat, però aquesta matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc després de guanyar França per 4-6, un duel marcat pel hat-trick de Bukayo Saka, el doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que han col·locat el francès com a màxim golejador d'aquest Mundial, 10 dianes, i també màxim golejador històric amb 22, superant les 21 de Leo Messi a l'espera d'aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
17: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
16: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç, alhora que ha mencionat les dificultats físiques.
18: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
16: Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat. França, per cert, ja ha fet oficial l'adeu del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Ara tornem al futbol, però abans parlem del Tour de França.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
16: I és que ja tenim en directe la 15a etapa de la ronda francesa, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta al port de categoria especial, al port, perdó, de categoria especial del plató de Solezón. Això sí, ara mateix l'etapa encara està en un moment molt inicial, encara queden més de 100 quilòmetres per la meta, encara queda més de mitja etapa, 132 quilòmetres per ser concrets. Els ciclistes ja han superat el primer port de tercera categoria, hi ha un grup de dos escapats, però només 14 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar, que ara suma 4 minuts i 30 segons més que el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
20: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
21: As a team we had another one.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
16: Tornant al futbol a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és futbolista experimentada a la Lliga F, amb anys d'experiència a la Lama, al Granada i més recentment al Deportivo.
23: Creo que fuera del campo soy una persona muy tranquila, que le gusta mucho pues hacer muchos planes. Y dentro pues creo que puedo dar mucho equilibrio y soy una persona, pues una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
16: Això el dia després que s'estrenés l'Espanyol, en aquest cas masculí, amb el primer partit de la pretemporada, victòria 0-3 al camp de l'Olot, amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona va empatar 0 a la seva ciutat esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita i el Sabadell va caure per 2-0 en la ciutat esportiva del Castelló.
0: Trescat Info.

0: Cremen encara sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés a Saragossa podria quedar avui estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental i Aiguaviva, al Gironès. Els Estats Units i l'Iran s'acosten cada cop més a una guerra total després de la mort de dos militars nord-americans a Jordània. Els dos països s'han intercanviat bombardejos que també han esquitxat diversos països de la regió. Kuwait torna a denunciar danys contra una planta elèctrica i d'aigua. Rússia ha llançat l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. És la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits. També us explicarem des d'ara i fins a les 3 que l'astral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. És el veler que porta material sanitari i plaques solars per la UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. I l'Albúfera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França, una selecció francesa que aquest migdia ha anunciat l'adeu del seu entrenador Didier Deschamps. I ara està en marxa la 15a etapa del Tour de França, de nou de muntanya, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta al port de categoria especial del plató de Solsona.
0: I pel que fa el temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general. A Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més, a hores d'ara, és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu, que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
3: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'Extinció d'Orés, que explica el que més els preocupa a aquesta hora.
4: Sí que va haver a mediodía un cambio de viento, va ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste. En fin, sí que va haver ciertos cambios que son los que nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern aragonès ja ha demanat que es declari zona catastròfica. Pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal i hi ha 9 dotacions a l'incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estaven procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
1: 3CAT Info.
0: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des de fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
5: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
6: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
7: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, la Baix Empordà, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que Palamós és de fins a 500 euros. Dos quarts i mig de 3 de la tarda, la guerra de l'Iran escala cada dia més. Els Estats Units han intensificat els bombardejos d'aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. Les sirenes antiaèries han tornat a sonar als països de la regió. Per segon dia consecutiu, Kuwait ha denunciat atacs contra la seva infraestructura civil. Els bombardejos han tornat a impactar contra una central elèctrica i una desalinitzadora. Aquests atacs posen en alerta tota la regió, sobretot després que el líder suprem iranià hagi deixat en suspens la treva. La República Islàmica acusa els Estats Units de bombardejar una central nuclear en construcció sense donar detalls dels danys. A Ucraïna, Kiev denuncia l'atac rus amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra, que ha provocat almenys un mort i una dotzena de ferits. La capital ucraïnesa s'ha llevat amb una forta pudor de fum per l'impacte dels míssils i els drons que les defenses aèries no han pogut interceptar. Kiev només ha aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils aèris i terrestres que Moscou ha llançat durant la nit. Hi ha façanes d'edificis cremats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro on molta gent es refugia dels atacs s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. I Israel continua bombardejant Gaza, on a les darreres hores han mort 11 persones, malgrat l'acord d'alto el foc signat des de fa 9 mesos. Almenys 1.144 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera els gazians.
8: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Més enllà de la franja, la violència també s'estén a Cisjordània, ocupada, una violència, en aquest cas, en mans dels colons israelians, que aquesta matinada han incendiat una mesquita, dues cases i una botiga en una localitat prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Fa 2 anys, l'Acord Penal Internacional va emetre l'ordre de captura de Netanyahu, acusat de crims de guerra i crims contra la humanitat. Estats Units, però, no té l'obligació d'arrestar-lo perquè no és un estat membre de l'alt tribunal. I a Hongria, el president nomenat per l'exprimer ministre, Viktor Orbán, ha firmat la reforma constitucional que el destitueix del càrrec. El fins ara cap de l'Estat no ho ha definit com un cas d'abús de poder polític en referència als canvis impulsats pel nou primer ministre hongarès, el conservador Péter Magyar, que va arribar al poder amb la promesa de desmantellar l'època populista i d'extrema dreta practicada per Viktor Orbán.
1: La 17a esmena de la Constitució ha marcat un punt d'inflexió en la democràcia constitucional d'Hongria en destituir els càrrecs públics d'una manera que viola obertament l'estat de dret i la independència de les institucions. Crea un antecedent negatiu que infligeix una profunda ferida als valors constitucionals de la democràcia, la separació de poders i l'estat de dret.
0: La presidenta del Parlament hongarès assumirà les funcions del president del país mentre la Cambra Baixa no nomeni un nou cap d'estat, una decisió per la qual té 30 dies. El primer ministre, Péter Magyar, ha celebrat que s'hagi superat el que ha qualificat d'últim obstacle per l'entrada en vigor del paquet de reformes constitucionals. L'astral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb l'ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a aquesta emissora que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
9: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumb a Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig nord-americà ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubà, va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys empresonat per participar a les protestes massives de l'estiu del 2021.
10: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadores.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara falten 2 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
12: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
13: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
12: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alturia i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: I abans d'aturar-nos per l'àrea de servei a 3Cat Info, expliquem que més de 200 voluntaris han participat aquest matí en l'anellament de 400 cries de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'activitat s'emmarca en una iniciativa que va començar fa més de 20 anys i que permet fer seguiment i promoure la conservació d'aquests animals. La ràpida Ariadna Escoda.
14: L'actuació s'ha fet de forma coordinada amb un grup de voluntaris que s'ha repartit les tasques a fer. Un a un s'han col·locat 2 anelles a cada poll, que els identificarà a partir d'ara. Després s'han pres mesures del bec i les ales de cada animal per, finalment, deixar-los anar lliures amb la colònia. Enguany, 1.500 parelles han tingut 1 miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, l'anellament facilita el seguiment dels moviments d'aquests ocells.
15: I després tenen un patró de moviments que és bastant erràtic. No és una espècie que tingui un patró de migració nord-sur, com per exemple una oreneta, no? Ara els tossònecs, quan començaran a volar, que tardaran unes setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània.
14: L'organització apunta que en 15 edicions s'han anellat uns 5.000 exemplars de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
0: El temps. Passa un minut de 3:15. Obrim ara sí, àrea de servei a 3cat Info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
16: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir en alguns indrets. Ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla. També s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol a una part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran alguns intervals de núvols al Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà a la tarda, cap a Ponent, es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent, o també la Ribera d'Ebre, molta calor aquest en dimarts, dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa, divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribar al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda. 3cat
17: Info. Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3cat Info.
11: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
11: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3cat Info.
17: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 3cat Info. 12 minuts i les 3 de la tarda, l'artista britànic Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Ho hem seguit des de Calella de Palafrugell amb la Berta Artigas Fontàs.
19: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: Malabaristes, equilibristes, funambulistes i pallassos omplen aquest cap de setmana la Bisbal d'Empordà en la Fira del Circ al Carrer. Aquest any, el certamen ha acollit 11 estrenes. També ho ha seguit des de la Bisbal, la Berta Artigas.
0: Aquest matí el dia ha començat amb un espectacle de malabars a càrrec de la companyia Edu Manazas i després el passeig s'ha dividit en diferents tallers perquè tant infants com adults poguessin fer equilibris, pujar sobre un trapezi o fer llançar un diàbolo. Aquest any s'han programat una cinquantena d'espectacles i 11 companyies han escollit la Bisbal per estrenar les seves creacions. Ho explica Eva Gasull, que és membre de l'organització.
4: Què significa això? Perquè no és companyies emergents que volen donar-se a conèixer des de l'aparador de Circ de la Bisbal, sinó són companyies ja consolidades que busquen la Bisbal per fer la seva estrena d'un nou espectacle, no? De la seva creació durant l'any.
0: És l'edició número 31 d'aquesta fira que transforma la Bisbal d'Empordà en el centre neuràlgic del Circ a Catalunya durant un cap de setmana. Malgrat les altes temperatures, l'organització en fa un bon balanç, assegura que la cita s'ha consolidat entre els visitants de la zona i també entre el públic francès.
3: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal, una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin, Lluís Freixas, més passos de fauna.
5: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
6: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
5: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
7: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
5: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.

0: Ara falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, de seguida als esports a 3cat Info, però abans us expliquem que experts de l'Hospital del Vall d'Hebron reclamen un protocol europeu per tractar la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia minoritària incapacitant que encara no té cura. La tenen una de cada 100.000 persones amb símptomes com dificultats per menjar, dolors o vòmits. Un grup d'experts ha estat aquesta setmana al Parlament Europeu per reclamar més visibilitat i denunciar els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica la importància del diagnòstic per millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Costen de diagnosticar, però un cop els tenim diagnosticats i els portem a unitats que som experts en la malaltia, sí que, clar, els oferim tractaments que diem simptomàtics, però que els poden ajudar molt en el seu dia a dia, o sigui, a trobar-se millor.
0: La Núria González és una de les 480 persones amb aquesta malaltia, coneguda com a CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir-ne símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
2: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. Actualment tracta 47 persones afectades per FIPO. Fins a les 3.
3: Esports.
0: La crònica amb l'Alfons Gorina. Avui, òbviament, el protagonisme se l'endú al futbol, la final del Mundial, que jugarà a les 9 a Nova York, però també, ara mateix, Alfons, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb Esport en directe, i avui una interessantíssima etapa del Tour, que puja i puja,
4: Doncs sí, és la 15a etapa, novament muntanya, com bé comenta, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta al port de categoria especial de Plateau de Solaison. Ara mateix queden encara 106 quilòmetres pel final de l'etapa i el grup principal en realitat està liderant la cursa, per tant no hi han escapats de moment, i a veure com evoluciona, si algun grup s'escapa o si tot ens porta cap a un final d'etapa que discutiran els principals favorits com Pogacar i Vingegaard. Però efectivament aquest diumenge està marcat, sens dubte, per la final del Mundial, que es disputa a les 9 del vespre entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, valorar aquest partit i aquesta final.
5: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
4: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que van poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió, això sí, amb una hora de retard. Sentim ara Lionel Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, quan parla de què és el que li preocupa de la selecció espanyola.
6: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me ha preocupado España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
4: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
7: És la final de la Masia. Tenim aquí més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull. I vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
4: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no parella i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat però molts gols. Anglaterra ha guanyat a França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric superant els 21 de Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
3: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
4: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès, Thomas Tuchel, ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest tercer lloc i alhora que ha patit pel físic dels seus jugadors.
8: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
4: Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Gordon no ha jugat.
9: 3CAT Info.
4: I al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos de 24 anys és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, al Granada i la Lama. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Ara a les 3 arrenca la cursa. I Paula Badosa juga a 4:45 la final del torneig a Romania contra l'egípcia Maya Sheriff.
9: 3CAT Info.

0: Són les 3. Sense control, els incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat ara fins ara gairebé 30.000 hectàrees en total, preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el Durés, a Saragossa, podria quedar avui estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i Aigua Viva, al Gironès. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Els Estats Units i l'Iran s'acosten cada cop més a una guerra total després de la mort de dos militars nord-americans a Jordània. Els dos països s'han intercanviat bombardejos que també han esquitxat diversos països de la regió. Kuwait torna a denunciar danys contra una planta elèctrica i d'aigua. Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. És la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una 60ena de ferits. La comercialitzadora d'energia elèctrica Holaluz assegura que el procés iniciat pel govern espanyol per inhabilitar-la és un tràmit administratiu puntual i garanteix el subministrament als seus clients. El govern ha detectat impagaments d'Holaluz a les companyies que produeixen energia. Cada dia hi ha 16 accidents a les carreteres catalanes provocats per un animal, 3.000 al cap de l'any. Tot i que en la majoria dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir-los. L'acte central de l'any, Blai Bonet, arriba amb una veu plena de nius que es va poder veure ahir a la nit a Palma i que repetirà aquest vespre a Santanyí, on va viure una de les veus mallorquines més influents de la literatura catalana.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França, una selecció francesa que aquest migdia ha anunciat l'adeu del seu entrenador Didier Deschamps. I en marxa la 15a etapa del Tour de França, de muntanya, 184 quilòmetres, amb un port de primera categoria, dos de tercera i port de categoria especial per acabar. Ara mateix tenim a Vinokourov escapat a pocs segons del grup principal.
0: I pel que fa al temps, avui la calor s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu, que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
3: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está hasta ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Urés, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'Extinció d'Urés, que explica el que més els preocupa a aquesta hora.
4: Sí que va haver a mediodía un cambio de viento, va ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste. En fin, sí que va a haber ciertos cambios que son los que hacen nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. Pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal i hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill a extrems d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de blat de moro a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a quarts d'11 es va rebre l'avís de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el seu cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar a aquest habitatge sense èxit i, posteriorment, s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Fa pocs minuts, les forces israelianes i jordanes han interceptat alhora un míssil iranià en direcció a la ciutat de Kaaba, a Jordània, i molt a prop de la ciutat israeliana d'Eliat, al Mar Roig. Les alertes se senten al territori jordà en previsió de l'arribada de nous coets. És un nou capítol, l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, país que ha intensificat els bombardejos aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia pels dos soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. A Ucraïna, Kiev denuncia l'atac rus amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra, que ha provocat almenys un mort i una dotzena de ferits. La capital ucraïnesa s'ha llevat amb una forta pudor de fum per l'impacte dels míssils i dels drons, que les defenses aèries no han pogut interceptar. Kiev només ha aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils aeris i terrestres que Moscou ha llançat durant la nit. Hi ha façanes d'edificis cremats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. L'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3CAT Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
5: Ha estat un viatge llarg.

0: conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
1: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. I el president d'Hongria, nomenat per l'exprimer ministre Viktor Orbán, ha firmat la reforma constitucional que el destitueix del càrrec. El fins ara cap d'estat ho ha definit com un cas d'abús de poder polític en referència als canvis impulsats pel nou primer ministre hongarès, el conservador Péter Magyar, que va arribar al poder amb la promesa de desmantellar l'època populista i d'extrema dreta d'Orbán.
2: La 17a esmena de la Constitució ha marcat un punt d'inflexió en la democràcia constitucional d'Hongria en destituir els càrrecs públics d'una manera que viola obertament l'estat de dret i la independència de les institucions. Crea un antecedent negatiu que infligeix una profunda ferida als valors constitucionals de la democràcia, la separació de poders i l'estat de dret.
0: La presidenta del Parlament hongarès assumirà les funcions del president del país mentre la cambra baixa no nomeni un nou cap d'estat, una decisió per la qual té 30 dies. El primer ministre Péter Magyar ha celebrat que s'hagi superat el que ha qualificat d'últim obstacle per l'entrada en vigor del paquet de reformes constitucionals. Dos minuts i mig arribarem a un quart de quatre. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
3: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: Davant l'alerta de l'entitat, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que hagin passat pel procés de regularització.
4: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat. I la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El principal perfil de les persones que tenen Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguit d'Algèria i Guinea. A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, mort el 1997. Quan el sol surt a l'Orient. El recital també es pot veure avui a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Palma, Caterina Carmany Jaume.
5: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
6: En Mossa Germà, Déu!

0: néixer una mau plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana-mallorquina. I és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci. La paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Passa gairebé un minut d'un quart de quatre. Obrim àrea de servei, fem un cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Montse. Començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, en sentit nord, per l'avaria d'un vehicle. També n'hi ha de retencions a la P7 a Montornès del Vallès, en sentit nord, i a la Roca del Vallès, en sentit sud. A la C31, retencions a Castell d'Aro, en sentit Llagostera, i també a la C32, a Montgat, en sentit nord, cap a Mataró. Afegim que TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de Futbol. Transports Metropolitans ha comunicat que, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la una de la matinada. Demà dilluns el metro reobrirà, evidentment, a l'hora habitual, a les 5. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir. En alguns indrets ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla. També s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol a bona part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran alguns intervals de núvols al Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà a la tarda, cap a Ponent es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent, o també la Ribera d'Ebre, molta calor aquest en dimarts, dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa, divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribar al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda.
3: Fresca Info.
4: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Segaró perquè Segaró és una d'una bellesa brutal.
5: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
6: Segaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
5: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3Cat dimarts a la nit.
3: 3Cat Info.
0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
8: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
7: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Olaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
0: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
9: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
10: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
11: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. I a Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal, una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
12: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
13: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
12: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
14: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
12: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: Esports. Alfons Gorina, bona tarda.
15: Bona tarda. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, valorar aquesta final.
16: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría... y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
15: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. Sentim ara a Lionel Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, dir què és el que més li preocupa de la selecció espanyola.
17: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... el colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
15: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
18: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi, i home, com a president del Barça és un orgull, i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
15: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat però molts gols. Anglaterra ha guanyat a França 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de la Copa del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
19: Leo, il marque tout le temps. Demain, il va marquer, c'est sûr.
20: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
15: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com aquest tercer lloc, alhora que ha patit pel físic dels seus jugadors.
21: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent, un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic. I was worried
15: physically. Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Gordon no ha jugat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista, nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Liga F amb 4 anys ja d'experiència al Deportivo, Granada i a la Lama.
22: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem ara del Tour de França. S'està disputant la 15a etapa, etapa de muntanya, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta al port de categoria especial de Plateau de Solaison. Ara mateix queden poc menys de 80 quilòmetres pel final de l'etapa i el grup d'escapats té una mica més de 2 minuts sobre el grup principal.
3: 3CAT Info.
15: I Paula Badosa jugarà avui a 4:45 la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets ahir a les semifinals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades a aquesta hora sense control als incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees en total. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés a Saragossa podria quedar avui estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental i Aiguaviva, al Gironès. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I els Estats Units i l'Iran s'acosten cada cop més a una guerra total després de la mort de dos militars nord-americans a Jordània. Els dos països s'han intercanviat bombardejos que també han esquitxat diversos països de la regió. Kuwait torna a denunciar danys contra una planta elèctrica i d'aigua. A partir d'ara parlarem del Mundial de Futbol, però des de la geopolítica, i a partir de 3:15, l'Espai Mapa Mundi amb Vicenç Mifsud ens parlarà de com es regulen les banderes de conveniència en la navegació marítima.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, ara parlem del Mundial, però en clau esportiva. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, a les 9, la final entre l'Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial al Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre fins les 12. Aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França, una selecció francesa que aquest migdia ha anunciat l'adeu del seu entrenador Didier Deschamps. I tenim en marxa la 15a etapa del Tour de França de 180 quilòmetres, avui etapa molta muntanya. Els escapats estan a uns 77 quilòmetres de la meta i li treuen poc més de 2 minuts al grup principal.
0: I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 2 minuts i mig de 3:15 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: A Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu, que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
3: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Orés a l'Aragó, tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'Extinció d'Orés, que explica que el que més els preocupa a aquesta hora és això.
4: Sí que va haver a mediodía un cambio de viento, va ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste, en fin, sí que va haver ciertos cambios que son los que nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. Pel que fa a Catalunya, hi ha un incendi que crema canyes i matolls a tocar de la carretera B-250 a l'altura del Prat de Llobregat i treballen 3 mitjans aeris i 8 terrestres dels bombers. Encara hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal. I també hi ha 9 dotacions de l'incendi d'una masia Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de blat de moro a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a 11:15 es va rebre l'avís de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el seu cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Fa poca estona, les forces israelianes i jordanes s'han interceptat alhora un míssil iranià en direcció a la ciutat d'Aqaba, a Jordània, i molt a prop de la ciutat israeliana d'Eliat, al Mar Roig. Les alertes se senten al territori jordà en previsió de l'arribada de nous coets. És un nou capítol en l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, país que ha intensificat els bombardejos aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia pels 2 soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. I Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals infants, que necessiten un trasllat urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Ens ho explica en Jordi Baró.
5: Bon dia. Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
6: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defensa. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
5: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.
7: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
8: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
8: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
7: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 3:45 de la tarda, parlem ara del Mundial. La geopolítica també té un paper destacat en aquesta final. Avui Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Per cert, que Sánchez no estarà acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que si es queda al seu país, dona bona sort al seu equip. Precisament, a un líder mundial que ha donat suport explícit a Javier Milei és Benjamin Netanyahu.
10: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
0: Com heu sentit, Netanyahu ha desitjat sort a Milei i a la selecció a l'Argentina. D'altra banda, qui no vol ser un mer espectador de tot plegat és, una vegada més, Donald Trump. Ha aconseguit que el partit tingui un marcat accent nord-americà. Per primera vegada i fora de tot protocol, la FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, els Estats Units, i que el seu president Donald Trump entregui la copa al guanyador. Mentrestant, a l'Argentina el país pràcticament es paralitzarà per seguir el partit i a aquesta hora a Buenos Aires ja es noten els nervis a l'ambient. Corresponsal Joan Biosca.
11: La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
12: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
11: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
13: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más, pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
14: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
11: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
0: 4 minuts i 3 quarts de 4, experts de l'Hospital del Vall d'Hebron reclamen un protocol europeu per tractar la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia minoritària incapacitant que encara no té cura. La tenen una de cada 100.000 persones amb símptomes com dificultats per menjar, dolors o vòmits. Un grup d'experts ha estat aquesta setmana al Parlament Europeu per reclamar més visibilitat i denunciar els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica la importància del diagnòstic per millorar la qualitat de vida dels malalts.
15: Costen de diagnosticar, però un cop els tenim diagnosticats i els portem a unitats que som experts en la malaltia, sí que, clar, els oferim tractaments que diem simptomàtics, però que els poden ajudar molt en el seu dia a dia, o sigui, a trobar-se millor.
0: La Núria González és una de les 480 persones amb aquesta malaltia, coneguda com a CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir-ne símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
16: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. Actualment tracta 47 persones afectades per SIPO. L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
17: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
18: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
17: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: I més de 200 voluntaris han participat aquest matí en l'anellament de 400 cries de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'activitat s'emmarca en una iniciativa que va començar fa més de 20 anys i que permet fer seguiment i promoure la conservació d'aquests animals. La ràpida Ariadna Escoda.
19: L'actuació s'ha fet de forma coordinada amb un grup de voluntaris que s'ha repartit les tasques a fer. Un a un s'han col·locat dues anelles a cada poll, que els identificarà a partir d'ara. Després s'han pres mesures del bec i les ales de cada animal per finalment deixar-los anar lliures amb la colònia. Enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, l'anellament facilita el seguiment dels moviments d'aquests ocells.
20: I després tenen un patró de moviments que és bastant erràtic. No és una espècie que tingui un patró de migració nord-sur, com per exemple una oreneta, no? Ara estos sònecs, quan començaran a volar, que tardaran setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània.
19: L'organització apunta que en 15 edicions s'han anellat uns 5.000 exemplars de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
0: 3:15. Cop d'ull a la situació del trànsit a la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bona tarda.
21: Bona tarda, Montse. Ara mateix hi ha retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i entre Llinars del Vallès i la Roca en sentit sud. A més, a la retencions hi ha retencions a la C31 a Castell d'Aro i posteriorment convertida ja en C65 en sentit Llagostera. A l'N2 a Tordera en sentit sud i a la Ronda de Dalt a l'altura de la Trinitat Vella en sentit Llobregat. També hem de dir que està tallada completament la B250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació. Doncs de moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins després.
21: Fins ara.
22: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
23: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir. En alguns indrets ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla. També s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda sol a una part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran alguns intervals de núvols al Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà de tarda, cap a Ponent, es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent, o també la Ribera d'Ebre, molta calor aquest en dimarts, dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa, divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribada al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ja ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda.
22: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
24: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
25: Iran Islamic Revolutionary Guard Corp Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
26: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
27: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
26: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
26: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
2: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb el que eliminarien problemes de competència deslleial.
26: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
2: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i la Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels paraïsos fiscals més captadors de capitals, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
26: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
24: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
0: L'organista Montserrat Torrent celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals. L'artista és considerada una de les grans referents internacionals de l'orgue ibèric. Clàudia Roses.
3: 44 anys després de debutar al festival, l'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat en un concert que compartirà amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i tindrà lloc a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, no té orgue. Tot i els problemes de salut, Torrent no ha volgut faltar al seu propi homenatge centenari, un concert que la retorna als anys de joventut, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
3: Montserrat Torrent farà un recorregut per la trajectòria, el mestratge i el llegat. Obres de Francisco Correa d'Araujo obriran el programa i continuarà amb un viatge per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina. Alfons, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure sobre New Jersey. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, valorar aquesta final.
6: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo,
7: llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
5: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. Ara sentim el Lionel Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, parlant del que més li preocupa de la selecció espanyola.
8: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
5: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
9: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi, i home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
5: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat però molts gols. Anglaterra ha guanyat a França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
10: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
5: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador Didier Deschamps i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest tercer lloc, alhora que ha patit pel físic dels seus jugadors.
11: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
5: Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Gordon no ha jugat.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista, nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, Granada i l'Alhama.
12: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
22: 3CAT Info.
5: Parlem ara del Tour de França. Aquest diumenge està disputant ara la 15a etapa de 184 quilòmetres amb inici a Champagnol i una etapa molt muntanyosa amb final al port de categoria especial de Plateau de Solsona. Ara mateix queden 56 quilòmetres pel final de l'etapa i els escapats tenen gairebé 3 minuts de marge sobre el grup principal.
22: L'actualitat esportiva a fons.
5: I Paula Badosa jugarà avui a 4:45 la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals. També està en marxa el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. En aquest moment portem 26 voltes de 44 i lidera la cursa el Ferrari de Charles Leclerc.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. La final del Mundial tornarà a reunir aquesta nit Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey a partir de les 9. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees en total. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés, a Saragossa, podria quedar avui mateix estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i també a Aiguaviva, al Gironès. Els Estats Units i l'Iran s'acosten cada cop més a una guerra total després de la mort de dos militars nord-americans a Jordània. Els dos països s'han intercanviat bombardejos que també han esquitxat diversos països de la regió. Kuwait torna a denunciar danys contra una planta elèctrica i d'aigua. A Ucraïna augmenten a 4 els morts per l'atac rus més important des de l'inici de la guerra. El llançament d'una quarantena de míssils balístics ha estat la resposta del Kremlin al bombardeig ucraïnès d'ahir contra dos centres logístics amb fins militars que va provocar 8 persones mortes. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. La comercialitzadora d'energia elèctrica Holaluz assegura que el procés iniciat pel govern espanyol per inhabilitar-la és un tràmit administratiu puntual i garanteix el subministrament als seus clients. El govern ha detectat impagaments d'Holaluz a les companyies que produeixen energia. I ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principis de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o per portar animals en zones no autoritzades.
0: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar 4-6 a França, una selecció francesa que ha anunciat l'adeu del seu entrenador Didier Deschamps. I a marxa la 15a etapa del Tour de França de 180 quilòmetres, amb final al port de categoria especial de Plateau de Solaison, ara mateix 54 quilòmetres pel final. Els escapats tenen gairebé 3 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
1: I pel que fa al temps, alguns núvols al sud del país i també al Pirineu, on s'esperen al llarg de la tarda alguns xàfecs o gotellades. El sol s'imposarà a la resta del país amb calitja i pols sahariana en suspensió. Molta calor, amb màximes d'entre 33 i 40 graus a l'interior i també al prelitoral.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tot a punt a Nova York per la final del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina, més enllà del que és la vessant futbolística, que detallarem el temps dels esports quan faltin 5 minuts per 2 quarts. Avui també tindrà un paper destacat la geopolítica. Avui Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament els últims mesos per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
3: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey, en el marc de la final de la Copa del Món, és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca, respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
1: De fet, Donald Trump no només hi serà, sinó que ja ha deixat clar que no vol ser un mer espectador. El president nord-americà ha aconseguit que el partit tingui un marcat accent nord-americà per primera vegada i fora de tot protocol. La FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, aquest que sentim, el dels Estats Units, i que el seu president Donald Trump entregui la copa al guanyador. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que si es queda al seu país, dona bona sort al seu equip. Precisament, un líder mundial que ha donat suport explícit a Javier Milei és Benjamin Netanyahu.
4: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
1: Com sentiu Netanyahu, que desitja sort a Milei i també a la selecció argentina. I pel que fa al país, a l'Argentina, pràcticament aquest vespre es paralitzarà per seguir aquest partit i a aquesta hora a Buenos Aires ja es noten els nervis a l'ambient. Corresponsal Joan Biasca.
5: La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
6: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
5: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
7: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más, pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
8: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
5: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetim vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
1: Com dèiem, tota la informació futbolística esportiva sobre aquesta final del Mundial a 5 minuts per dos quarts.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més coses. A Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ja ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i també 25 avions. A més, es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
9: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó, tendeix a l'estabilització, ja no hi ha flama, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, director tècnic d'Extinció d'Orés, que explica el que més els preocupa a aquesta hora.
10: Sí que va haver a mediodía un cambio de viento, va ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste, en fin, sí que va haver ciertos cambios que son los que nos dan problemas.
1: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. Mentrestant, a Catalunya hi ha un incendi que està cremant canyes i matolls. Això és a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat, i treballen 3 mitjans aeris i 8 de terrestres dels bombers. A més, encara hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc, però, no hauria arribat a la massa forestal i també també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni tampoc massa forestal. Recordem que avui, a Catalunya, està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques diferents.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara passen 10 minuts de les 4 de la tarda. Obrim crònica internacional.

0: Les baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. Mentrestant, a Ucraïna s'eleven a 4 els morts i a una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'aquesta nit. Des de Kiev parlen de l'atac amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou després de l'atac ucraïnès d'ahir que va deixar 8 persones mortes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Rússia ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i també 120 drons. Els sistemes de defensa antiaèria tan sols han aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils. A la capital hi ha hagut una persona morta, mentre que a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, han perdut la vida 3 persones. Tot això, hores després d'una nova jornada de protestes a Kiev per la destitució del ministre ucraïnès de defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que havia retornat la iniciativa de la guerra a Ucraïna. I mentrestant, al Pròxim Orient, Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 11 persones, tot i l'acord d'alto el foc signat fa 9 mesos. Almenys 1.140 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera els gazians.
1: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Més enllà de la franja, la violència també s'estén a la Cisjordània ocupada, una violència, en aquest cas, en mans dels colons israelians que aquesta matinada han incendiat una mesquita, 2 cases i una botiga en una localitat a prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment han alertat de la violència sense precedents en aquesta zona, amb una mitjana de 6 atacs cada dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Fa 2 anys, l'Acord Penal Internacional, recordem, va emetre l'ordre de captura de Netanyahu acusats de crim de guerra i de crims contra la humanitat. Els Estats Units, però, no tenen l'obligació d'arrestar-lo perquè no són un estat membre d'aquest tribunal. I a tot això, Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, de les quals 4.000 són infants, que necessiten un trasllat urgent. A més, denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
2: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
3: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defenses. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
2: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.
0: Ara és 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hem de començar dient que la B-250 està totalment tallada al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació. Aquest mateix incendi que fa que a la B-20 hi hagi un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona, com dèiem, per aquest incendi de vegetació al Prat de Llobregat. Hi ha lentitud i aturades en aquest tram. També a l'N2A hi ha un carril tallat a Igualada en sentit est per l'incendi d'un vehicle. Retencions també a la P7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i a Martorell en sentit nord. També trobem retencions a la C31 a Castelldaro i posteriorment la C65 en sentit Llagostera. A l'N2 a Tordera en sentit sud i finalment també a la Ronda de Dalt, al punt de la Trinitat Vella en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Actualitzem la

0: previsió amb l'Enric Agut.
1: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir. En alguns indrets ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla. També s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol a una part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran alguns intervals de núvols al Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà a la tarda, cap a Ponent, es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent, o també la Ribera d'Ebre, molta calor aquest en dimarts, dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa, divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribada al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va fer a 3:15 de la nit, moment en què els cossos d'emergència es van iniciar un dispositiu de recerca al Vamor.
3: Diverses fonts apunten que la dona va sortir ahir al vespre a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos s'ha trobat a escassos metres endins d'un camp de panís que queda a uns 10 minuts a peu des del centre del poble. A aquesta zona s'hi accedeix per un camí asfaltat, força freqüentat i conegut pels veïns per ser un lloc on caminar i passejar i que no queda allunyat del poble. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació dels fets que es troben sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant l'edifici consistorial on s'han aplegat desenes de veïns de Soses i de municipis dels voltants per mostrar suport als familiars de la víctima molt coneguda a la zona. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. Aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I 7 detinguts i 14 investigats com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió a través de pàgines sexuals. Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, obtenien dades personals i amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. Les primeres denúncies a la policia es van fer des de Ciudad Real i la Guàrdia Civil calcula que el grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial i la investigació continua oberta. La policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir aquesta activitat. Holaluz assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Ens ho explica des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que o la luz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
5: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
4: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
0: Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real podria ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: Davant l'alerta de l'entitat, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que hagin passat pel procés de regularització.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4-5 potes al gat. I la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El principal perfil de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguit d'Algèria i Guinea.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
8: Bona tarda. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. I ara podem sentir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar aquesta final.
9: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
8: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió, això sí, amb una hora de retard. Sentim ara Lionel Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, valorant què és el que més li preocupa de la selecció espanyola.
10: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
8: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
11: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, que han fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat, o demà, la possibilitat de guanyar un Mundial.
8: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat a França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
12: Leo, il marque tout le temps. Demain, il va marquer, c'est sûr.
13: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
8: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu successor, Didier Deschamps, del seu seleccionador, perdó, i ben aviat anunciarà a Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com aquest pel tercer lloc, alhora que ha patit pel físic dels seus jugadors.
14: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent, un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic. I was worried
8: physically. Una selecció anglesa on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Saka no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Gordon no ha jugat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, al Granada i la Lama.
15: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: Parlem del Tour. Està en marxa la 15a etapa de 184 quilòmetres, en final al port de categoria especial de Plató de Solezon. Ara mateix 42 quilòmetres pel final i els escapats tenen gairebé 3 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
8: I acabem dient que Paula Badosa jugarà avui a 4:45 la final del torneig de Romania de tennis contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit comença ara en breus instants, vaja, després d'haver superat ahir a l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.

0: Ara són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Un incendi de vegetació provoca el tall de la carretera B-250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B-20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona. En aquest punt hi ha retencions d'uns 2 quilòmetres. També a l'N2A, un carril tallat a Igualada en sentit est per l'incendi d'un vehicle. I atenció, perquè comencen a haver-hi retencions importants a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud.
0: Tot a punt a Nova York per la final del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina. Més enllà del vessant esportiu, també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el president espanyol, Pedro Sánchez, tornaran a coincidir en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran-Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. A més, a aquesta hora també continuem pendents dels dos incendis que cremen sense control a Guadalajara i l'Aragó i que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el Dorés, a Saragossa, podria quedar avui estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i també Aiguaviva, al Gironès. A més, des d'ara i fins a les 5 de la tarda també us explicarem que cada dia hi ha 16 accidents a les carreteres catalanes provocats per un animal. Això són 3.000 cada any. Tot i que en la majoria no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per intentar reduir-los. També destacarem que a Catalunya aquest estiu hi ha 150 platges lliures de fum. Són una quinzena més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. I abans d'arribar a les 5 de la tarda passarem també per la Bisbal d'Empordà, que aquest cap de setmana s'ha tornat a omplir de clowns, de malabaristes i de trapezistes per la Fira del Circ al carrer. I el temps dels esports, quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda, com dèiem, avui molt pendents d'aquesta final del Mundial Espanya-Argentina. Alfons.
2: Efectivament, a partir de les 9 del vespre, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, un programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12. Tenim en marxa la 15a etapa del Tour de França, menys de 40 quilòmetres pel final. Els escapats tenen menys de 3 minuts de marge sobre el grup principal. I acaba de finalitzar el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb victòria per Kimi Antonelli, que és encara més líder, i Leclerc ha estat segon i Verstappen ha estat el tercer membre del podi.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al sud del país i també al Pirineu, on s'esperen al llarg de la tarda alguns xàfecs o gotellades. El sol s'imposarà a la resta del país, amb calitja i pols sahariana en suspensió, molta calor, amb màximes d'entre 33 i 40 graus a l'interior i també al prelitoral. Ara passen 4 minuts de 4:45 de la tarda.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com diem, ja està tot a punt a Nova York per la final del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina. Més enllà de la vessant futbolística, que detallarem el temps dels esports, també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. Avui Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
4: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
0: De fet, Donald Trump no només hi serà, sinó que ja ha deixat clar que no vol ser un mer espectador. Trump ha aconseguit que el partit tingui un marcat accent nord-americà per primera vegada i fora de tot protocol. La FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, aquest que escoltem, el dels Estats Units, i que el seu president Donald Trump entregui la copa al guanyador. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que, si es queda al seu país, dona bona sort al seu equip. Precisament, un líder mundial que ha donat suport explícit a Javier Milei és Benjamin Netanyahu.
5: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
0: Com sentiu, Netanyahu, que desitja sort a Milei i a la selecció argentina. Mentrestant, al país, a Buenos Aires i a tota l'Argentina, pràcticament avui es paralitzarà per seguir aquest partit i, de fet, a aquesta hora, a Buenos Aires ja es noten nervis a l'ambient. Corresponsal Joan Biosca.
6: La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
7: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full a morir.
6: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
8: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más, pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
9: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
6: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
0: La final del Mundial comença a les 9 de la nit. L'actualitat, la informació a l'última hora esportiva, a quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Espanya hi ha dos incendis que continuen cremant sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i també 25 avions. A més, es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
10: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flama, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i ja estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica. Mentrestant, pel que fa a Catalunya, hi ha un incendi que crema canyes i matolls a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat i treballen 3 mitjans aeris i 10 terrestres dels bombers. A més, encara hi ha 5 dotacions dels bombers en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc, però, no hauria arribat a la massa forestal, i també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat en aquest cas un paller. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni tampoc massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a una vintena de municipis de 7 comarques. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals, són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
11: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
12: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
11: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
12: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
11: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
13: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
11: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
13: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
11: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
13: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
11: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
12: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
11: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: Més coses a Catalunya. Cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. Una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
14: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
15: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat, i és això el que hem d'intentar corregir.
14: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
16: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
14: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.

0: Ara són 4:45 de la tarda, obrim l'àrea de serveis i la primera connexió és amb l'equip viari de 3Cat Info. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Un incendi de vegetació provoca el tall total de la carretera B250 del Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona. Ara mateix hi ha uns 2 quilòmetres de retencions. A l'N2A també hi ha un carril tallat a Igualada en sentit est per l'incendi d'un vehicle. A la P7 hi ha un carril tallat a Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident. També en aquesta mateixa via hi ha un carril tallat a la Roca del Vallès en sentit sud per un altre accident. En tot cas, el resultat és que hi ha retencions des de Llinars del Vallès. Al tram sud de la P7, retencions a Castellet i la Gornal i també a la Granada en sentit nord. A la C35 a Caldes de Malavella i també a Sant Celoni en sentit sud. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i al Masnou en sentit sud i també a Viladecans en sentit nord. Tant a la C31 com a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera, a l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la C16 a Guardiola de Berguedà fins a Cercs, en sentit sud, i també a l'N340 com a Ruga, en sentit nord. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Actualitzem també la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
3: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir. En alguns indrets ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla, també s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol a una part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran a alguns intervals de núvols del Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà a la tarda, cap a Ponent, es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent o també la Ribera d'Ebre, molta calor aquest en dimarts, dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa, divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribar al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 10 minuts i seran les 5 de la tarda. La República Democràtica del Congo a l'Àfrica Central eleva a 893 els morts pel brot del virus de l'Ebola declarat el 15 de maig i els casos confirmats ja són més de 2.000. Segons les autoritats, la taxa de mortalitat per aquesta malaltia arriba al 40%. L'epidèmia es va escampar a la veïna Uganda amb una vintena de casos i dues morts confirmades. L'Organització Mundial de la Salut considera elevat el risc d'expansió de l'Ebola a l'Àfrica subsahariana, però baix a escala global. Es tracta de la tercera pitjor epidèmia d'Ebola de la història i afecta per 17a vegada la República Democràtica del Congo. I mentrestant, a Mali, això és a l'Àfrica Occidental, han mort almenys mig centenar de soldats i n'han capturat una vintena en una emboscada de separatistes tuaregs i jihadistes en un dels episodis més mortals en 15 anys de conflicte armat. Els assaltants van llançar l'atac per sorpresa contra un comboi de l'exèrcit quan sortia de la ciutat de Nefis, al nord del país i d'alt valor estratègic amb destinació a la ciutat de Gao. Islamistes i separatistes en atac coordinat ja van capturar temporalment a Nefis a començaments de juliol en una ofensiva en què van envoltar el campament militar de les forces del govern que compta amb el suport de paramilitars russos. Mali està governat per una junta militar que va prendre el poder l'any 2020 sota la promesa de restablir la integritat territorial del país que porta anys sotmès a una greu crisi econòmica. I l'astral de l'ONG Open Arms arribarà aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
4: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumb a Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat encara més aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
5: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, l'any passat, eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar a la sorra. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Això sí, cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, d'encendre foc, de deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de 500 euros. I de seguit als esports, però abans hem de treure el cap a la Bisbal d'Empordà, perquè aquest cap de setmana s'ha omplert de malabaristes, equilibristes, funambulistes i pallassos en la Fira del Circ al carrer. Aquest any el certamen ha acollit 11 estrenes. Ens ho explica des de la Bisbal, la Berta Artigas Fontàs.
9: Aquest matí el dia ha començat amb un espectacle de malabars a càrrec de la companyia Edu Manazas i després el passeig s'ha dividit en diferents tallers perquè tant infants com adults poguessin fer equilibris, pujar sobre un trapezi o fer llançar un diàbolo. Aquest any s'han programat una 50ena d'espectacles i 11 companyies han escollit la Bisbal per estrenar les seves creacions. Ho explica Eva Gasull, que és membre de l'organització.
10: Què significa això? Perquè no és companyies emergents que volen donar-se a conèixer des de l'aparador de circ de la Bisbal, sinó són companyies ja consolidades que busquen la Bisbal per fer la seva estrena d'un nou espectacle, no? De la seva creació durant l'any.
9: És l'edició número 31 d'aquesta fira que transforma la Bisbal d'Empordà en el centre neuràlgic del circ a Catalunya durant un cap de setmana. Malgrat les altes temperatures, l'organització en fa un bon balanç, assegura que la cita s'ha consolidat entre els visitants de la zona i també entre el públic francès.
2: Esports.
0: Fins a les 5 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
11: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa la 15ª etapa del Tour de França. Ara mateix 21 quilòmetres pel final de l'etapa. Ara intentarem connectar amb l'Isaac Vilalta, que l'està seguint. Mentrestant, parlem del Mundial. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, marcada per l'accidentada prèvia on es va suspendre l'entrenament de la selecció espanyola degut a la tempesta elèctrica. Sentim el seu seleccionador, Luis de la Fuente, valorar la final.
12: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría
13: y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
11: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa, això sí, començar la sessió amb una hora de retard. Aquesta final, com hem comentat, és a partir de les 9, la podreu seguir a l'especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Ara sí, marxem cap a França, on tenim l'Isaac Vilalta seguint aquesta 15a etapa del Tour i alerta que sembla que hi ha un moment important. Isaac, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda als ciclistes. Camí de Plateau de Solaison, el port final, un port de categoria especial, un port dur, que avui dictarà sentència, donarà el vencedor de l'etapa, 11 quilòmetres, 300 metres, el 9%, però abans, per darrere, de seguida situem com està la cursa, acaba de patir una caiguda Jonas Vingegaard, el ciclista danès, segon a la general, i atenció perquè veiem com els metges de l'organització del Tour de França li estan embolicant el braç dret, ha caigut tot sol, Jonas Vingegaard per darrere, un company seu del Visma se l'han portat per davant, Tadej Pogacar no ha caigut pels pèls, aquests ciclistes estaven rodant tots junts en el grup de favorits i atenció a la caiguda de Jonas Vingegaard, ha estat en una rotonda, un revolt de dretes en què els ciclistes vorejaven per la banda dreta aquesta rotonda, és cert que a la sortida de la rotonda hi havia una illeta que estava ben protegida, ben senyalitzada en un moment en què si a la repetició veiem clarament com la roda del davant li marxa a Jonas Vingegaard, era el cinquè corredor del seu equip i atenció perquè podria posar peu a terra amb afectació a la clavícula dreta, també cops a tot el costat dret, Jonas Vingegaard camí d'abandonar aquest Tour de França perquè molt adolorit, amb la clavícula dreta immobilitzada, està pujant ara mateix a l'ambulància del Tour de França. Per tant, aquesta seria la notícia. Quan queden 19 quilòmetres per al final de l'etapa, Mauro Smith, el ciclista suís que ja va guanyar abans d'ahir a Belfort, és cap de cursa en solitari, li treu 23 segons a un grupet de 6 corredors en els quals hi ha Tom Pidcock, més enrere hi ha restes de la fuga de la jornada i a 2 minuts gairebé 3 el grup dels favorits amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, però ara veiem com fluixen molt el ritme esperant a veure tenir notícies de Jonas Vingegaard per si l'han d'esperar o no, és un fet que acaba totalment esportiu, no ha patit conseqüències que vinguessin de fora. Jonas Vingegaard, que ha patit aquesta caiguda tot sol, i estan parlant el grupet de favorits, Tadej Pogacar amb els seus companys per veure si esperen a Vingegaard o bé si segueixen la marxa a 3 minuts Pogacar i la resta del cap de cursa quan queden 18 quilòmetres per al final.
11: Gràcies, Isaac. Doncs cop d'efecte en el Tour de França perquè el segon classificat i dues vegades guanyador del Tour, Jonas Vingegaard, sembla que haurà d'abandonar per una caiguda, mentre la resta de ciclistes sembla que encara estan decidint si apreten les dents o segueixen amb normalitat la resta de l'etapa, 18 quilòmetres pel final d'aquesta 15a etapa del Tour de França.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Tornem al futbol, en aquest cas al futbol a casa nostra, perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista, nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys ja d'experiència al Deportivo, al Granada i a l'Alama. La sentim.
15: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
11: I a la Fórmula 1 acaba de finalitzar el Gran Premi de Bèlgica amb victòria del líder Kimi Antonelli, per tant, encara més líder després d'aquesta cursa, acompanyat al podi per Charles Leclerc i per Max Verstappen. I en tennis, Paula Badosa havia d'arrencar la seva final a Romania contra l'egípcia Mayar Sharif a 4:45, però són les 5 de la tarda i aquest partit encara no ha arrencat. Veurem quan ho fa finalment i si Badosa aconsegueix el títol.

0: Sense control, els incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees en total. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés, a Saragossa, podria quedar avui estabilitzat. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focus a Cardedeu, al Vallès Oriental, i Aiguaviva, al Gironès. També continuen les tasques d'extinció a l'incendi del Prat de Llobregat i en un petit incendi a Santa Bàrbara. La final del Mundial del Futbol tornarà a reunir aquesta nit Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de dos mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa de l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i l'Argentina a Nova York, en aquest cas a Nova Jersey, a partir de les 9 de la nit hora d'aquí. Els Estats Units i Israel intercepten 4 míssils de l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqab. En un nou capítol de l'espiral de guerra al Pèrsic, el ministre israelià de Defensa diu que respondran amb totes les forces contra qualsevol atac iranià. A Ucraïna augmenten a 4 els morts per l'atac rus més important des de l'inici de la guerra. El llançament d'una quarantena de míssils balístics ha estat la resposta del Kremlin al bombardeig ucraïnès d'ahir contra dos centres logístics amb fins militars que va provocar 8 morts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. L'acte central de l'any Blai Bonet arriba a una veu plena de rius, de nius, que es va poder veure ahir a la nit a Palma i que es repetirà aquest vespre a Santanyí, on va viure una de les veus mallorquines més influents de la literatura catalana. Tenim a punt la comunicació amb l'equip viari. A aquesta hora volem saber l'última hora de la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, endavant.
1: Doncs un incendi de vegetació provoca el tall complet de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona, perquè allà es concentren els equips d'emergència. I a banda d'això, ja va aquesta hora força plena, una mica més d'hora del que és habitual, a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit Barcelona, i també el tram sud de l'AP7 a Mont-roig del Camp, a Banyeres del Penedès i a Vilafranca en sentit nord.
2: Esports. Ara mateix 14 quilòmetres pel final de la 15a etapa del Tour de França, però la notícia és que s'ha hagut de retirar Jonas Vingegaard. El segon classificat ha caigut i fa pinta que s'ha pogut trencar la clavícula. L'han evacuat amb ambulància i no continuarà en cursa. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Podreu seguir a partir de les 8 al Club de la Mitjanit i fins les 12, que a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I el temps, amb alguns núvols al sud del país i també al Pirineu, on s'esperen al llarg de la tarda alguns xàfecs o gotellades. El sol s'imposarà a la resta del país amb calitja i pols sahariana en suspensió. Molta calor, màximes d'entre 33 i 40 graus a l'interior i al prelitoral.
3: 3CAT Info.
0: 5 de la tarda i 5 minuts, us acompanya Xavier Palau. A Catalunya hi ha un incendi a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat. A hores d'ara afecta 4 hectàrees i treballen 3 mitjans aeris i 10 terrestres dels bombers. També hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. Tot i això, el foc no hauria arribat a la massa forestal. I també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller i els bombers procuren que les flames no afectin les edificacions annexes ni massa forestal. I hem sabut fa pocs minuts que els bombers lluiten contra un petit incendi dins d'un assecador de pinso. Això està en una empresa a Santa Bàrbara. De moment els treballadors han pogut continuar a confinar el foc i 4 dotacions de bombers treballen en l'extinció. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis, com diem, de 17 comarques. Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A Espanya, mentrestant, hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més a aquesta hora és el de Guadalajara, que avança amb força per culpa del vent, que ja ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i a les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu. Ho explica la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
4: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. Ha cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, és director tècnic d'extinció d'Orés, que explica el que més els preocupa en aquests moments.
5: Un cambio de viento va a ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste, fins i que va a haber ciertos cambios que son los que a veces nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern aragonès ja ha demanat que es declari zona catastròfica.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: 5 de la tarda i 8 minuts, tot a punt a Nova York per la final del Mundial de Futbol d'aquesta nit que jugaran Espanya i l'Argentina. Més enllà de la vessant futbolística, que detallarem el temps dels esports, ho farem d'aquí uns minuts amb l'Alfons Gorina, també tindrà un paper destacat la geopolítica. Avui Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Anem a Washington, Oriol Serra.
6: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
0: De fet, Donald Trump, el president dels Estats Units, ja ha deixat clar que no vol ser un espectador més. I ha aconseguit que el partit tingui un marcat accent nord-americà. Per primera vegada i fora de tot protocol, la FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, els Estats Units, i que el seu president, Donald Trump, entregui la copa al guanyador d'aquesta final. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que, si es queda al seu país, dona bona sort al seu equip. Precisament, un líder mundial que ha donat suport explícit a Javier Milei és el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
7: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
0: Com sentíeu, Netanyahu desitja sort a Milei i a la selecció del seu país, a l'Argentina. Mentrestant, precisament a l'Argentina, el país pràcticament es paralitza per seguir aquesta final, i a aquesta hora a Buenos Aires ja es noten, Joan Biosca, els nervis que hi ha a l'ambient.
8: La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
9: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
8: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
10: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más, pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
11: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
8: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
0: Canviem ara de qüestió. Les forces dels Estats

0: dient les afirmacions de la Casa Blanca. En aquest context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui a l'Iran en un projecte de llei de sancions inicialment previst contra Rússia, en honor del difunt exsenador republicà Lindsey Graham, molt afí al president i partidari de la línia dura contra l'Iran. S'eleven a 4 els morts i a una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'avui a Ucraïna. Des de Kiev parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou a l'atac ucraïnès d'ahir, que va deixar 8 morts. El president del país, Volodymyr Zelensky, ha dit que Rússia ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. Els sistemes de defensa antiaèria tan sols han aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils. A la regió de Kharkiv, al nord-est del país, han perdut la vida 3 persones, mentre que a la capital hi ha hagut un mort. Alguns edificis han quedat calcinats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva de les bombes. Així ho han explicat alguns testimonis.
1: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
2: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Tot això hores després d'una nova jornada de protestes a Kiev per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que havia retornat la iniciativa de la guerra a Ucraïna. Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 12 persones, malgrat l'acord d'alto el foc signat de fa 9 mesos. Almenys 1.145 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera la població de Gaza.
2: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Més enllà de la franja, la violència també s'estén a la Cisjordània ocupada, una violència que, en aquest cas, en mans dels colons israelians, que aquesta matinada han incendiat una mesquita, 2 cases i una botiga en una localitat prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Fa 2 anys, l'Acord Penal Internacional va emetre l'ordre de captura de Netanyahu, acusat de crims de guerra i crims contra la humanitat. Estats Units, però, no té l'obligació d'arrestar-lo perquè no és un estat membre de l'alt tribunal. I a Mali, a l'Àfrica Occidental, han mort almenys 500 de soldats i n'han capturat una 20 en una emboscada de separatistes tuaregs i jihadistes en un dels episodis més mortals en 15 anys de conflicte armat. Els assaltants van llançar l'atac per sorpresa contra un comboi de l'exèrcit quan sortia de la ciutat de Nefis, al nord del país i d'alt valor estratègic, amb destinació a la ciutat de Gao. Islamistes i separatistes, en atac coordinat, ja van capturar temporalment a Nefis a començaments de juliol en una ofensiva en què van envoltar el campament militar de les forces del govern que compta amb el suport de paramilitars russos. Mali està governat per una junta militar que va prendre el poder el 2020 sota la promesa de restablir la integritat territorial del país que porta anys sotmès a una greu crisi econòmica. Amb aquesta notícia hem arribat a 6:15 tocats de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info i ara ens actualitzem. Pel que fa a la mobilitat, nova connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier. Doncs continua tallada la B-250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació. Aquest mateix incendi que talla un carril de la B-20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona perquè allà es concentren els equips d'emergència. També a l'N-2A hi ha un carril tallat a Igualada en sentit est per l'incendi d'un vehicle. Hem de parlar també de la P7. A la P7 hi ha retencions a Mont-roig del Camp, el Vendrell i Vilafranca del Penedès en sentit nord i el tram nord de la P7 a Maçanet de la Selva i de Sant Celoni a la Roca del Vallès en sentit sud. I és que hi ha hagut 2 accidents que tallen un carril en aquest tram entre Sant Celoni i Llinars del Vallès. A més, hi ha retencions a la C35 a Caldes des de Malavella i també a Sant Celoni en sentit sud, a la C32 a Arenys de Mar i de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud, també a la C32 a Viladecans en sentit nord,

0: a la C31 a Vilanova i la Geltrú en sentit nord, tant a la C31 com a la C65 de la Vall d'Aro en sentit Llagostera, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a la C16 de Guardiola de Berguedà a la 9 en sentit sud. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Fins després, Carmina. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: Molta calor, la temperatura va pujant avui, fins i tot més alta que la d'ahir. En alguns indrets ja s'han superat els 35 graus i amb ganes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Cabanes, s'ha arribat als 38 graus, també 37 a Espolla, també s'han superat els 35 a Girona, Anglès, Vinebre i van cap amunt. Avui alguna màxima pot tocar els 39 a les zones més escalfades de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol a bona part del país, però encara amb aquesta pols, aquesta calitja, creixeran alguns intervals de núvols al Pirineu i en el cas de les muntanyes de l'interior de Tarragona cap als ports, Terra Alta, interior del Baix Ebre, interior del Montsià, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. El mar en general bé. Aquesta nit, atenció, perquè tindrem un avís per calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, aquí perill alt. També en tindrem un al Baix Camp de calor nocturna a la Ribera d'Ebre i també al Segrià. I per demà de tarda cap a Ponent es poden assolir els 40 graus. I bé, això pot passar a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns puja la temperatura i dimarts encara més. Serà el dia més calorós, amb moltes màximes entre 35 i 40, algun valor per damunt a Ponent o també la Ribera d'Ebre. Molta calor aquest en dimarts. Dimecres i jous també calor intensa, baixa una mica la temperatura, però calor intensa. Divendres encara podria baixar una mica més i seria l'arribar al cap de setmana quan la temperatura baixaria i ens aproparíem ja a valors més normals per l'època de l'any, amb calor, però molt més continguda.
2: 3CAT Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3CAT Info.
1: Ara són les 5 de la tarda i 19 minuts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de blat de moro a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir la nit, quan a quarts d'11 es va rebre l'avís de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el seu cos sense vida. Segons la policia catalana, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret sumarial. D'altra banda, l'Ajuntament d'aquesta localitat de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili de la dona i va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després d'aquest incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
1: Davant l'alerta de l'entitat, la responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que hagin passat del procés de regularització.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
1: El principal perfil de les persones que tenen Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys, i provinent, sobretot, del Marroc i el Senegal, seguit d'Algèria i Guinea.

0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, mort el 1997. El recital també es pot veure avui a Santanyí, a la Casa Museu, on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Palma, Caterina Carmany Jaume.
1: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
2: En Mossa Germà,

0: imatge, una veu plena de nius.
1: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.
5: Cinc minuts i mig i dos quarts de sis.
6: Esports.
5: I aquesta hora a punt a l'estudi de Tres Catinfo, l'Alfons Gorina, resseguint l'actualitat. Hi ha el Tour en directe i a menys, una mica més de 3 hores, Alfons, bona tarda, de l'inici d'aquesta final a New Jersey.
7: Efectivament, comencem per l'esport en directe perquè estem a la recta final del Tour de França, última pujada. Tenim allà l'Isaac Vilalta seguint-ho. Isaac, bona tarda.
8: Què tal, Alfons? Bona tarda. Últims 6 quilòmetres d'aquesta etapa per cap de cursa, és a dir, el nord-americà, el campió dels Estats Units, Quinn Simmons, que li treu 26 segons a un grupet on hi és Adam Yates i també Tom Pidcock, el més perillós a la general. Hi ha 36 segons, un grupet, 3 homes amb Tadej Pogacar, amb Isaac del Toro i amb Remco Evenepoel a 58 segons, un altre grupet de 3 amb Pol Sexas, Florian Lipovic i Juan Ayuso. El que no hi és Jonas Vingegaard, que ha patit una caiguda 20 quilòmetres per al final al sortir d'una rotonda i no poder esquivar una illeta, i s'ha retirat el danès, que ha abandonat aquest Tour de França per culpa d'una caiguda amb afectació a la clavícula dreta. Ara mateix, per tant, sense el segon classificat de la general, la lluita és pel que ve per darrere, perquè Tadej Pogacar té la general absolutament controlada i, a més, està gestionant una etapa en què ni tan sols ataca, sinó que està marcant el ritme per fer la cursa pel seu company Isaac del Toro. L'està ajudant, li està marcant el ritme i li està eliminant rivals en la lluita per la classificació general, per tal que el mexicà avanci posicions. A 5.6, 5 quilòmetres, 600 metres per coronar el plató de Solsona amb rampes del 7%, Quinn Simmons, que s'aixeca de la bicicleta, és cap de cursa en solitari i a 31 segons només el trio amb... Ara ja són 4 perquè s'hi afegeix Adam Yates, que estava per davant, amb Tadej Pogacar, Isaac del Toro i Remco Evenepoel, que li està traient pràcticament mig minut al grupet de Pol Sexas, Florian Lipovic i Juan Ayuso. La lluita per les primeres posicions, la primera està sentenciada, però a partir d'aquí, entre el 2 i el 7, totalment obert entre aquesta resta de ciclistes, el dia en què Jonas Vingegaard ha abandonat per culpa d'una caiguda. 5 quilòmetres i mig pel final d'aquesta etapa.
7: Moltes gràcies, Isaac. I aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per l'accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola no va poder entrenar-se per la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. I Luis de la Fuente ha parlat de la importància no només de guanyar, sinó fins i tot de simplement jugar aquesta final.
9: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
7: Pel que fa a l'Argentina, ha parlat Lionel Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, comentant tot el que li preocupa de la selecció espanyola de cara a aquesta final.
10: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
7: Qui ha presumit d'aquesta final és Joan Laporta, entenent que el fet de que les dues estrelles dels dos equips, Leo Messi i Lamine Yamal, surtin de la Masia és una representació de la bona feina del Barça tots aquests anys.
6: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi, i home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Recordem que el partit pel tercer i quart lloc va acabar amb un resultat d'escàndol, gairebé França 4, Anglaterra 6, i ara fa pocs instants ha acabat el Gran Premi de Bèlgica de la Fórmula 1 amb victòria pel líder Kimi Antonelli, que és encara més líder, aprofitant-se, a més, dels problemes que ha tingut George Russell durant la cursa. L'han acompanyat el podi Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen. I pendents de l'inici de la final de Paula Badosa a l'Obert de Romania de tennis contra l'egípcia Mayar Sheriff, el partit de moment no comença a causa de la pluja.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona tarda. Amb els esports hem arribat a 6:15.
1: 3CAT Info.
0: I aquesta hora del primer titular és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, endavant, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs hem de dir que hi ha una tornada de diumenge a la tarda una mica avançada del que és habitual. Va molt plena la P7, de fet hi ha 16 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha un carril tallat a Llinars i un altre a la Roca per dos accidents diferents que tallen aquests carrils. I d'altra banda també hem de dir que l'incendi de vegetació que us hem anat comentant provoca el tall de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona perquè es concentren allà els equips d'emergència.
0: Gràcies, Carmina. Ho actualitzem a 6:15.
2: Molt bé.
0: La final del Mundial torna a reunir aquest vespre Trump i Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa de l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'aquest vespre que enfronta Espanya i l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey a partir de les 9 hora d'aquí. Pendent també dels incendis de Guadalajara i l'Aragó, sense control en aquests moments, han cremat fins a gairebé 30.000 hectàrees en total. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el Dorés, a Saragossa, podria quedar avui mateix estabilitzat. Pel que fa als incendis a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i Aiguaviva, al Gironès. També, ara ens ho explicava la Carmina Malagarriga, continuen les tasques d'extinció a l'incendi del Prat de Llobregat i un petit incendi a Santa Bàrbara, al Montsià. I el titular internacional a aquesta hora ens porta fins als Estats Units, a Israel, que intercepten 4 míssils de l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba. En un nou capítol de l'espiral de guerra, el Pèrsic, el ministre israelià de Defensa, ha dit que respondran amb totes les forces contra qualsevol atac iranià. Més coses en aquesta segona mitja hora. Parlarem de Metges Sense Fronteres, que reclamen accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demanen a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals infants, que necessiten un trasllat urgent. I més de 200 voluntaris han participat aquest matí en l'anellament de 400 cries de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'activitat s'emmarca en una iniciativa que va començar fa més de 20 anys i que permet fer el seguiment d'aquests animals i promoure'n la conservació. Molt pendents a aquesta hora també dels esports. Últims quilòmetres al fons de l'etapa del Tour, amb Pogacar liderant l'etapa.
3: Sí, queden 3 quilòmetres, estem a l'última pujada i és un trio que formen Pogacar, el seu company d'equip Isaac del Toro i Remco Evenepoel. Sembla que seran un dels tres qui s'endugui la victòria, però la notícia del dia és l'abandonament de Jonas Vingegaard. El segon classificat a la general ha patit una dura caiguda amb afectació a la clavícula i l'han evacuat amb ambulància. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Podreu seguir la programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio a partir de les 8 del vespre. I a la Fórmula 1, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi de Bèlgica, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: Tot això amb núvols al sud del país i també al Pirineu, on s'esperen al llarg de la tarda alguns xàfecs o gotellades. El sol s'imposarà a la resta del país amb calitja i pols sahariana en suspensió. Molta calor, amb màximes d'entre 33 i 40 graus a l'interior i al prelitoral. Ara passen 5 minuts de 6:15, pendents dels incendis, no només a Catalunya, sinó també els que afecten arreu de l'estat espanyol. A Catalunya hi ha un incendi a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat. A hores d'ara ha afectat 4 hectàrees i treballen 3 mitjans aeris i 10 terrestres dels bombers. També hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de rostolls a Cardedeu, això és al Vallès Oriental. Tot i això, el foc no hauria arribat a la massa forestal. I també s'hi han desplaçat 9 dotacions en un incendi a una masia Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller i els bombers procuren que les flames no afectin les edificacions annexes ni massa forestal. Hem sabut fa pocs minuts que els bombers lluiten contra un petit incendi dins d'un assecador de pinso d'una empresa a Santa Bàrbara, al Montsià. De moment, els treballadors han pogut confinar el foc i 4 dotacions de bombers treballen en l'extinció. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Espanya hi ha 2 incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i a les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu, ho explica la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
4: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
0: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó, tendeix a l'estabilització, ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. Ha cremat 14.400 hectàrees, segons Alfonso González, és director tècnic d'extinció d'Orés, i explica el que més els preocupa en aquests moments.
5: Un canvio de viento va a ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste, fins que va a haber ciertos cambios que son los que hacen nos dan problemas.
0: Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern aragonès ja ha demanat que es declari zona catastròfica.

0: 3Cat Info.
1: 7 minuts per arribar a 3 quarts de 6, tot a punt a Nova Jersey per la final del Mundial de Futbol d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina. Més enllà de la vessant futbolística, que detallarem amb els esports, amb l'Alfons Gorina, també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. Avui Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat durament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és corresponsal a Washington, Oriol Serra, al cap d'estat.
2: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton al 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
1: De fet, Donald Trump ja ha deixat clar que no vol ser un mer espectador. Ha aconseguit que el partit tingui un marcat accent nord-americà. Per primera vegada i fora de tot protocol, la FIFA permetrà que avui soni aquest himne. L'himne del país anfitrió, als Estats Units, i que el seu president, Donald Trump, entregui la copa al guanyador. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que si es queda al seu país, dona bona sort al seu equip. Precisament, un líder mundial que ha donat suport explícit als argentins, en aquest cas a Javier Milei, és Benjamin Netanyahu.
3: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
1: Com sentiu, Netanyahu desitjant sort a Milei i a la selecció argentina, mentrestant, precisament a l'Argentina, el país pràcticament es paralitza per seguir el partit, i a aquesta hora a Buenos Aires, Joan Biosca, es noten ja els nervis de l'ambient.
4: La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
5: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full a morir.
4: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten en la respiració.
6: Va estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más. Pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
7: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
4: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
1: Una final d'aquest Mundial que es podrà seguir en pantalla gegants a diverses poblacions de Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament l'ha instal·lada a la plataforma marina del Fòrum. S'hi podrà accedir a partir de les 7, dues hores abans d'aquesta final, i no es podran portar ni llaunes ni vidres. Estarà prohibit també el consum de begudes alcohòliques. L'horari del metro s'allargarà fins a la 1 de la matinada. També hi haurà una setantena més de pantalles grans per seguir el partit en diferents punts del país, sobretot en localitats de l'àrea metropolitana. Entre d'altres, n'hi haurà Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat. A les comarques de Tarragona també n'hi haurà en diversos municipis, a les de Ponent només a Lleida i a les gironines a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra han planificat un dispositiu especial de seguretat amb incidència especial a la zona del Fòrum de Barcelona i també a les places de Catalunya i Espanya.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals infants, que necessiten un trasllat urgent, i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema, Jordi Baró.
8: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
9: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defenses. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
8: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.
1: L'Astral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a la UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
10: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa dos mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig nord-americà ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
11: El futuro de Cuba depende de nosotros, los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadores.
1: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. La República Democràtica del Congo, a l'Àfrica Central, eleva 893 els morts pel brot del virus d'Ebola, declarat el 15 de maig. Els casos confirmats ja són més de 2.000. Segons les autoritats, la taxa de mortalitat per aquesta malaltia arriba al 40%. L'epidèmia es va escampar a la veïna Uganda amb una vintena de casos i dues morts confirmades. L'Organització Mundial de la Salut considera elevat el risc d'expansió de l'Ebola a l'Àfrica subsahariana, però baix a escala global. Es tracta de la tercera pitjor epidèmia d'Ebola de la història i afecta, per 17a vegada, la República Democràtica del Congo.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen dos minuts de 6:15. Obrim àrea de servei a 3Cat Info per actualitzar la situació viària. A punt, la connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. De nou, bona tarda.
12: Bona tarda, Xavier. Hem de començar parlant de l'AP7, que té una situació que cada vegada és més embolicada, perquè ara mateix hi ha 7 quilòmetres de retencions a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident múltiple amb 4 cotxes implicats. Hi ha un carril tallat. També al tram sud de l'AP7 hi ha retencions

0: Tensions a Banyeres i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. I el tram nord de la P7, 16 quilòmetres de cua, entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha un carril tallat a Llinars i un altre a la Roca per dos accidents que hi ha hagut. A banda d'això, també hem de dir que continua tallada la B250 al Prat de Llobregat per incendi de vegetació i també hi ha un carril tallat per aquest motiu a la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona, que és on es concentren els equips d'emergència. També està la situació complicada a la C31 a Platja d'Aro cap a Santa Cristina, perquè a la C65 a la Santa Cristina d'Aro justament se circula amb congestió en sentit Llagostera per un accident. A la C35 hi ha retencions a Caldes de Malavella, a Maçanet de la Selva i a Sant Celoni en sentit sud, a la C32 d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud i a Gavà en sentit nord. A la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'N240 a Montblanc cap a l'enllaç amb la P2, a la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà en sentit sud, a l'N260 Ripoll en sentit sud per enllaçar amb la C17, a l'N2 al terme de Maçanet de la Selva en sentit sud, a la G600 a Blanes en sentit nord i també a l'N340 a Roda de Berà en sentit nord. De moment és tot, anem actualitzant la informació.
1: Així ho farem, Carmina, gràcies, bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: A punt la crònica amb el Dani Ramírez.
3: De moment el temps no vol canviar els propers dies. El que més canvia és la temperatura, que anirà pujant demà passat fins dimecres o dijous. Moltíssima calor. Dijous a la tarda o a la nit començaria a baixar la temperatura a muntanya, al Pirineu, i sembla, si no es torcen els mapes, que de cara a divendres i dissabte la temperatura podria baixar una mitjana de 5 graus. Ho anirem veient. De moment estem en un context molt escalfat, sobreescalfat, i a vegades aquestes baixades de temperatura es noten només a muntanya, a cota baixa, de l'interior poc, i a la costa no s'acaben de notar, amb tants dies de xafogor, i al mar a 27, 28, 29 graus, realment doncs, queda tot molt tocat per la calor i aquests refrescaments a vegades ho indiquen els mapes, però a la realitat no s'acaben de concretar a cota baixa i a més al litoral. Avui ha fet moltíssima calor, fins a 39 graus, no hem arribat als 40, per poc, a Cabanes, a l'Empordà, però també 39 a Targa o a Cardona. N'hi ha hagut 38 a la ciutat de Lleida o 38 també a Tremp o a Montesquiu, a la comarca d'Osona. 34 a Barcelona, 38 a Girona, 33 a Tarragona, 31 graus a Amposta. Tarda amb algunes nuvolades al sud del país, Terres de l'Ebre, pot caure algun ruixadet, alguna gotellada bruta de fang, en principi no hi ha d'haver cap gran tempesta, i al Pirineu de forma aïllada, potser cap al nord del Ripollès, cap a la Vall d'Aran, algun ruixat, alguna tempesta, sembla que també serien de caire local i de poca importància, de poca quantitat de pluja. Demà fins i tot disminueix aquest risc de ruixats, per tant, dia de sol, tarda amb nuvolades al Pirineu, cap als ports, però en principi sense pluja ni tempesta, i la temperatura més alta a la costa entre els 32 i 35, al prelitoral 37-38, i a la zona de Lleida aquest dilluns, i en dies posteriors màximes de 39 a 42 graus. Molta, molta calor.
2: Tresca Info.
4: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Trescat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
2: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a Trescat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Info.
1: Més de 200 voluntaris han participat aquest matí en l'anellament de 400 cries de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'activitat s'emmarca en una iniciativa que va començar fa més de 20 anys i que permet fer seguiment i promoure la conservació d'aquests animals. La ràpida Ariadna Escoda.
6: L'actuació s'ha fet de forma coordinada amb un grup de voluntaris que s'ha repartit les tasques a fer. Un a un s'han col·locat dues anelles a cada poll, que els identificarà a partir d'ara. Després s'han pres mesures del bec i les ales de cada animal per, finalment, deixar-los anar lliures amb la colònia. Enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, l'anellament facilita el seguiment dels moviments d'aquests ocells.
7: I després tenen un patró de,

0: de moviments que és bastant erràtic. No és una espècie que tingui un patró de migració nord-sur, com per exemple una oreneta, no? Ara els tòrcs, quan començaran a volar, que tardaran unes setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània.
1: L'organització apunta que en 15 edicions s'han anellat uns 5.000 exemplars de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
2: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar a València Alba Barbosa l'any que ve.
3: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
4: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
3: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
2: I ara fins a les 6, tanquem informatiu.
5: Esports.
2: La crònica amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
6: Bona tarda. Acaba de finalitzar la 15a etapa del Tour de França. Ho ha estat seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda. Com ha acabat tot?
7: Bona tarda. Remco Evenepoel ha estat el vencedor de l'etapa en final a Plateau de Solsona després de superar l'esprint final a Tadej Pogacar i Isaac del Toro. L'eslovè que avui, amb la general ja sentenciada, s'ha dedicat a treballar pel seu company del Toro, el mexicà company amic de Tadej Pogacar, que està guanyant posicions a la general, i és per això que Tadej Pogacar ha treballat durant tota l'ascensió sense fer cap atac, sense intentar l'esprint final, i al final, treballant per Del Toro, qui s'ha emportat l'etapa ha estat Evenepoel, el més ràpid dels tres. Evenepoel s'emporta l'etapa, a roda de Tadej Pogacar ha estat segon, tercer Isaac Del Toro. Perden gairebé un minut Pol Seixas i Florian Lipovic, i dos minuts Juan Ayuso. Això vol dir que la classificació general hi ha canvis, especialment perquè Jonas Vingegaard, abans ho explicàvem, avui ha patit una caiguda i s'ha hagut de retirar amb una afectació a la clavícula dreta. Per tant, sense Jonas Vingegaard, la classificació general, que queda més que sentenciada a favor de Tadej Pogacar, l'eslovè manté el mallot groc amb 5 minuts clavats respecte de Remco Evenepoel. Tercer classificat és Isaac del Toro, quart Pol Seixas, cinquè Florian Lipovic i sisè Juan Ayuso. Etapa per Remco Evenepoel, Pogacar és més líder, Vingegaard fora del Tour per una caiguda.
6: Gràcies, Isaac. I aquesta nit a les 9 del vespre ha jugat la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlar, valorar el fet de ja arribar a aquesta final.
8: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
6: Pel que fa a l'Argentina, ha parlat Scaloni, l'entrenador de l'Albiceleste, ha valorat la dificultat de jugar contra la selecció espanyola.
9: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
6: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes de la Masia. El president del Barça, Joan Laporta, ha tret pit de la feina de la Masia tots aquests anys.
10: Des de la final de la Masia tenim aquí més de 8 jugadors que s'han format a la Masia... Des de Lamine Yamal també a Messi, i home, com a president del Barça és un orgull, i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, de que han fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
6: El partit comença a les 9 i el podreu seguir amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio a partir de les 8 i fins les 12.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I recordem que també s'ha jugat el partit pel tercer i quart lloc amb victòria d'Anglaterra sobre França per 4-6. Mbappé ha marcat 2 gols, el que li ha permès situar-se com a màxim golejador d'aquest Mundial i de la història dels Mundials, superant a Messi. Tot i així, Mbappé ha deixat clares les seves preferències en acabar el partit.
11: Ja ho he dit. Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
6: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador Didier Deschamps i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat com el del tercer lloc i alhora ha patit pel físic dels seus jugadors.
12: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
6: I el futbol de casa nostra, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos de 24 anys és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, el Granada i la Lama.
13: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen. I a aquesta hora encara no ha començat la final que havia de començar a 4:45 en tennis del torneig de Romania, on juga la catalana Paula Badosa contra l'egípcia Mayar Sheriff. La final se segueix endarrerint a causa de la pluja.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó, que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees en total. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés a Saragossa podria quedar estabilitzat avui mateix. Mentrestant, a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i també a Aiguaviva, al Gironès. També continuen les tasques d'extinció en l'incendi del Prat de Llobregat i en un petit incendi a Santa Bàrbara. La final del Mundial tornarà a reunir aquesta nit Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina. Els Estats Units i Israel intercepten 4 míssils de l'Iran contra la ciutat jordana de Kab. En un nou capítol de l'espiral de guerra al Pèrsic, el ministre israelià de Defensa diu que respondran amb totes les forces contra qualsevol atac iranià. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus on els veïns passegen i hi fan esport. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. La comercialitzadora d'energia elèctrica Olaluz assegura que el procés iniciat pel govern espanyol per inhabilitar-la és un tràmit administratiu puntual i garanteix el subministrament als seus clients. El govern ha detectat impagaments d'Olaluz a les companyies que produeixen energia. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o per portar animals en zones no autoritzades.
0: Esports.
2: Aquesta nit a les 9, la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial al Club de la Mitjanit, des de les 8 fins les 12. El Tour, victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa, en final al plató de Solezón. El belga s'ha imposat a Tadej Pogacar i al company de Pogacar, el mexicà Isaac del Toro. La notícia, però, ha estat la dura caiguda de Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una lesió a la clavícula. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I titular també a aquesta hora per l'equip viari, tarda complicada a les carreteres. Carmina Malagarriga.
3: Sí, Laia, hi ha força incidències a la P7. D'una banda tenim els 7 quilòmetres de retencions a Montroig del Camp en sentit nord per un accident múltiple amb 4 cotxes implicats. Hi ha un carril tallat i també retencions a Banyeres i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Però al tram nord de la P7 hi ha 18 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha un carril tallat a Llinars a causa d'un accident. A la C65 també se circula amb força congestió a Santa Cristina d'Aro per un accident. I a més, hem d'afegir que l'incendi de vegetació provoca el tall de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona. Allà es concentren els equips d'emergència.
1: I pel que fa al temps, tot i el sol que farà aquesta tarda a gran part del país, s'esperen nuvolades i també alguns xàfecs a punts de les Terres de l'Ebre i el Pirineu, localment amb tempesta cap a la Vall d'Aran i el Ripollès. Calor molt intensa entre els 33 i 40 graus a l'interior, calitja i pols africana, amb un cel força enterbolit.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info.
1: 3Cat Info. I com dèiem, a Catalunya hi ha un incendi a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat. A hores d'ara ha afectat 4 hectàrees i hi treballen 3 mitjans aeri i 10 de terrestres dels bombers. També hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. Tot i això, aquest foc no hauria arribat a la massa forestal i hi ha 9 dotacions a aquesta hora en un incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller i els bombers procuren que les flames no afectin les edificacions annexes. A més, hem sabut fa uns minuts que els bombers lluiten també contra un petit incendi dins d'un assecador de pinso d'una empresa a Santa Bàrbara. De moment, els bombers han pogut confinar aquest foc i 4 dotacions treballen en l'extinció. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques diferents. Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques diferents. Tot això és a Catalunya. Pel que fa a l'estat espanyol, hi ha 2 incendis que continuen cremant sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km/h. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant a hores d'ara més de 200 efectius dels bombers i també 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i també 25 avions. A més, també es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir l'objectiu que ha explicat la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
0: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flama, però encara s'hi veuen columnes de fum. Ha cremat 14.400 hectàrees. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i hi estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Falta una mica menys de 3 hores per la final del Mundial que enfronta aquesta nit Espanya i l'Argentina a Nova Jersey, un partit en què el president dels Estats Units, Donald Trump, compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui recordem que ha criticat repetidament els últims mesos per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran, doncs, a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, perquè és el cap d'estat. Ens ho explica el corresponsal a Washington, Oriol Serra.
5: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
1: En canvi, qui no serà avui en aquest estadi serà el president argentí Javier Milei, i ho farà per superstició. No assistirà a la final del Mundial, malgrat que, com dèiem, hi juga l'Argentina, perquè mantindrà l'hàbit molt propi del seu país de veure el partit al lloc de sempre i amb la roba que sempre porta posada en aquests partits, en les grans ocasions. A més, ho farà acompanyat de la seva germana. Per cert, els cardiòlegs argentins reforcen les guàrdies amb previsió que aquesta nit se'ls giri feina. Ens ho explica des de Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Al costat del president de la FIFA i dels Estats Units no hi serà el de l'Argentina. Javier Milei no ha viatjat fins als Estats Units a la final del Mundial per superstició. Com la gran majoria dels argentins, el cap d'estat del país sud-americà ha optat per respectar el que aquí a l'Argentina es coneix com les càbales, mantenir un ritual i rutina de veure els partits al mateix lloc, amb les mateixes companyies i també vestint la mateixa roba. En el cas de Milei, una granota de treball de la petroliera estatal YPF ho deia en una entrevista a Javier Milei a l'Observador Radio de aquí de Buenos Aires.
7: Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
8: ¿Es una cábala?
7: Sí. Lo miro en el cine de Olivos con mi hermana. Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera. Por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, no se hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
6: La selecció argentina aixeca passions extremes, partits agònics durant aquest Mundial d'infart, metafòrica i literalment. Moltes són les consultes mèdiques i urgències cardiològiques, com explica Alan Siga, el metge cardiòleg de l'Institut Cardiològic de Buenos Aires.
9: Bueno, hemos tenido definitivamente casos durante el partido de infartos en curso. Algunos que consultan en el momento del partido, que es lo que recomendamos hacer siempre cuando aparecen los síntomas. Algunos que vienen después, que intentaron no venir durante el partido y que cuando llegan ya el cuadro está un poco más avanzado. Pero definitivamente hemos tenido un aumento de casos y hemos registrado infartos intrapartido.
6: L'Ajuntament de Buenos Aires ha disposat dues zones per seguir el Mundial i també ara la final. Són les conegudes com a fan zones o espais per a seguidors de l'Albiceleste per veure en pantalla gegant i de manera gratuïta els partits. El dia aquí a Buenos Aires és plujós, de molt vent i fred d'hivern austral, el que de ben segur no congelarà la passió dels argentins per la seva selecció nacional.
1: A Catalunya aquesta final del Mundial es podrà seguir en pantalles gegants a diverses poblacions. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament l'ha instal·lat a la plataforma Marina del Fòrum. S'hi podrà accedir a partir de les 7 de la tarda, d'aquí a 45 minuts mal comptats. Això és dues hores abans del partit i no es podran portar ni llaunes ni tampoc vidres. Estarà prohibit també el consum de begudes alcohòliques. L'horari del metro s'allargarà avui excepcionalment.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I del món, ho hem sabut fa pocs minuts, al Perú almenys 6 persones han mort i més d'una trentena han resultat ferides per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país. El sisme ha destrossat també infraestructures i les autoritats n'estan avaluant els danys. El sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat a Veneçuela, a Mèxic, a Guatemala, El Salvador i també a Xile. I pel que fa a la guerra de l'Iran, les forces dels Estats Units a Jordània i l'exèrcit d'Israel intercepten 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, diu que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajuda de Washington o sense.
2: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força, sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: Tot això en un nou capítol de l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, que ara incorpora Israel després dels bombardejos d'aquesta matinada de Washington contra la República Islàmica en represàlia pels atacs a una base nord-americana a Jordània. Arran de l'atac, 2 soldats nord-americans van morir i un tercer continua desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana perquè posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran, cosa que contradiu les afirmacions de la Casa Blanca. En aquest context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions inicialment previst contra Rússia en honor del difunt exsenador republicà Lindsey Graham, molt afí al president i partidari de la línia dura contra l'Iran. Mentrestant, pel que fa a la guerra al Pròxim Orient, Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 12 persones, malgrat l'acord d'alto al foc signat de fa 9 mesos. Almenys 1.140 palestins han estat assassinats des de llavors. Més enllà de la franja, la violència també s'estén a la Cisjordània ocupada, una violència, en aquest cas, en mans dels colons israelians que aquesta matinada han incendiat una mesquita, 2 cases i una botiga en una localitat a prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest mes de setembre. Fa 2 anys, recordem, l'acord penal internacional va emetre l'ordre de captura de Netanyahu acusat de crims de guerra i crims contra la humanitat. Els Estats Units, però, no tenen l'obligació d'arrestar-lo perquè no és un estat membre d'aquest tribunal. Ara és 7:15 de la tarda, obrim l'àrea de serveis i comencem mirant a carreteres i autopistes. Tarda complicada. Carmina Malagarriga, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Laia. Doncs començarem parlant de l'AP7, que també presenta força incidències. Hi ha 7 quilòmetres de retencions a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident múltiple amb 4 cotxes implicats. Hi ha un carril tallat. També hi ha retencions a l'AP7 a Banyeres, a Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. I al tram nord de l'AP7 hi ha 18 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha un carril tallat a Llinars per un accident. A la C31 a Platja d'Aro cap a Santa Cristina i a Santa Cristina d'Aro, quan es ve a trobar la C65, hi ha també circulació amb congestió per un accident que hi ha hagut en aquesta via a Santa Cristina d'Aro, C65, per un accident. A la 2 hi ha retencions a Jorba, en sentit est cap a Igualada, a la C35 a Caldes de Malavella, a Maçanet de la Selva i també a Sant Celoni, en sentit sud, a la C32, d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de Dalt a Lella, en sentit sud, i també a Gavà, en sentit nord. A la C31 al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'N240 a Montblanc, cap a l'enllaç amb la P2, a la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a l'N260 a Ripoll en sentit sud per enllaçar amb la C-17 i a la C-17 a Vic en sentit sud. A l'N2 al terme de Maçanet de la Selva en sentit sud, també a la G-600 a Blanes en sentit nord, a l'N340 a Roda de Barà i també a Castellet i la Gornal en sentit nord. I ja més a l'àrea de Barcelona ens trobem la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap a Barcelona, a la C-31 a Badalona cap a Barcelona també i a la C-31

0: Teresa, Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. Tot això, afegim que continua tallada la carretera B250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació que també provoca que hi hagi un carril tallat de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona perquè allà es concentren els equips d'emergència. De moment és tot. Actualitzem la informació.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
3: Avui, respecte ahir, ha pujat un grau o dos la temperatura a bona part del país. A la Vall d'Aran han pujat més de 4 graus i hi ha més llocs que han arribat a superar els 37, 38 o 39 graus. De moment no ens consta cap valor de 40, però s'hi ha costat 39 a Cabanes, a l'Alt Empordà, 39 també a Fornells de la Selva Gironès, 39 a Cardona, 39 a Targa, o, per exemple, 38 a la ciutat de Lleida, 38 a Tremp, 38 a Valdomar, a la Noguera, 34 a Barcelona de màxima, 33 en el cas de Tarragona, 38 a Girona, que és molt alta. Hi ha alguns núvols cap al Pirineu, no són generalitzats, són locals, i també aquí una mica més abundants cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, pot quedar alguna gotellada, bruta de fang, i quatre trons, alguna tempesta ha arribat a fregar la zona nord de la Vall d'Aran, i per tant també parlem d'aquests ruixats locals i en principi poca cosa, tot plegat. De fet, demà, a part de fer més calor, disminueix el risc de ruixats. Per tant, hi haurà algun núvol a tarda, matí de sol, amb algun núvol baix al delta de l'Ebre, i la temperatura puja tant de dia com de nit. Tenim avís de calor nocturna al voltant de la Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre, també cap al Segrià, i de dia tot el Pla de Lleida i també una comarca més al nord, Pallars Jussà, la Conca de Tremp, tindrem avís de perill per calor diurna, és a dir, màximes que en molts indrets poden superar els 39, 40 o 41 graus en aquests sectors de l'oest del país.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 10 minuts i seran 6:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar en un camp de blat de moro a pocs minuts a peu del centre d'aquest municipi. Alba Mor.
4: Els cossos d'emergència van rebre l'avís de la desaparició de la dona pels vols de 10:45 de la nit d'ahir. Segons apunten diverses fonts, la dona va sortir a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos sense vida de la víctima es va trobar amb signes de violència en un camp de panís que hi ha tocat de l'LP 7041 als afores del municipi. En aquesta zona de conreu s'hi accedeix per un camí asfaltat. Els veïns expliquen que és un espai habitual per sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del municipi. A hores d'ara no consten detinguts i els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi. Precisament els fets es troben sota secret de sumari i la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort. La víctima era una persona força coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a la plaça Major aquest diumenge al migdia, que ha reunit desenes de persones. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Olaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Olaluz assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Ens ho explica des de Madrid Àngels Rafuente.
5: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Olaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
6: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
5: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
1: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. L'any passat eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
7: Donem informació sobre la normativa per si hi ha coneixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
8: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
9: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
1: 5 minuts i 2 quarts.
2: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina, bona tarda.
10: Bona tarda. Apropant-nos ja a les 9 del vespre, quan es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Podem sentir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar el fet no ja de guanyar el Mundial, sinó simplement d'arribar a la final.
11: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
10: Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ha parlat d'allò que més li preocupa de la selecció espanyola.
12: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena. Y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
10: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
13: És la final de la Masia. Tenim aquí doncs més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull. I vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
10: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Abans s'ha jugat el partit pel tercer i quart lloc, ha guanyat Anglaterra a França per 4-6. Això sí, Kylian Mbappé ha fet dos gols que li serveixen per ser màxim golejador d'aquest Mundial i de la història dels Mundials. Tot i així, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
14: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
10: La selecció francesa, per cert, ha anunciat aquest migdia la marxa del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà a Zinedine Zidane com el seu successor. Per la banda anglesa, ha parlat el seu entrenador, Thomas Tuchel, que ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan incòmode de jugar pel tercer lloc, i a més ha afegit que patia pel físic dels seus jugadors.
15: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent, un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
10: I a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista, nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, al Granada i l'Alhama.
16: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Parlem de ciclisme. Victòria de Remco Evenepoel a la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final al port de categoria especial del plató de Solsona. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i al company d'equip de Pogacar, el mexicà Isaac del Toro. Però la notícia del dia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui el segon a la general, i que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula dreta. Pogacar, doncs, és més líder. Ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company d'equip, Isaac del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual amb Evenepoel com a gran favorit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. Kimi Antonelli, doncs, encara més líder de la general. I segueix endarrerint-se per la pluja la final, parlem de tennis, que ha de disputar la catalana Paula Badosa al torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff. Havia de començar a 4:45, però de moment encara no ha començat el partit a causa de la pluja.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Unes vies plenes d'incidències pel que fa a la P7. Ara mateix, retencions a Mont-roig del Camp en sentit nord. Hi ha un carril tallat per un accident múltiple. Hi ha 20 quilòmetres de retencions de Banyeres del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Hi ha 21 quilòmetres de retencions en aquesta mateixa P7 de Sant Celoni a la Roca del Vallès en sentit sud. La C32 també força plena de Canet de Mar a Mataró i de Vilassar de Dalt al Masnou en sentit sud i a Gavà en sentit nord. I a més hem d'afegir que un incendi de vegetació provoca el tall de la carretera B250, al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona.
0: Fins ara, 3Cat Info, us hem explicat que continuem pendents dels dos incendis que cremen sense control a Guadalajara i l'Aragó i que han cremat fins ara gairebé 30.000 hectàrees. Preocupa el de la Mierla, que ha obligat a evacuar 21 municipis, mentre que el d'Orés a Saragossa podria quedar estabilitzat avui mateix. Pel que fa a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental i també a Aiguaviva. Al Gironès, i aquesta tarda estem molt pendents també de la final del Mundial que juga aquesta nit a Espanya i l'Argentina, final que juga a Nova Jersey. Més enllà del vessant esportiu també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el president espanyol, Pedro Sánchez, tornaran a coincidir en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. Tot plegat, una final al fons que començarà a les 9 de la nit.
2: I que podreu seguir amb una programació especial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio a partir de les 8 i fins les 12. En ciclisme, victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França en final a plató de Solsona. El belga s'ha imposat a Tadej Pogacar i a Isaac del Toro, però la notícia ha estat la dura caiguda de Jonas Vingegaard, el segon a la general, que ha hagut d'abandonar amb una afectació a la clavícula dreta. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda sentirem l'Hemicicle, l'espai polític de 3Cat Info. Aquesta setmana Marta Corbalán conversa amb Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament i exiliat des de fa gairebé 10 anys. I pel que fa al temps, tot i el sol que farà aquesta tarda a gran part del país, s'esperen nuvolades i també alguns xàfecs a punts de les Terres de l'Ebre i el Pirineu, localment amb tempesta cap a la Vall d'Aran i el Ripollès. Calor molt intensa entre els 33 i els 40 graus a l'interior, calitja i pols africana, amb un cel força enterbolit. Ara passen 3 minuts de 6:45.
3: 3Cat Info. 3Cat Info. L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
4: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
7: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
4: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha dos diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
8: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
4: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
3: Té la paraula.
9: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
4: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
9: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
4: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
9: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell que diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
4: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
9: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Però això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
4: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud, només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
9: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
4: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
9: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. Jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escòcia.
4: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar la primera línia política?
9: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, ahir parlàvem amb la Dolors Bassa i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
4: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
9: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
4: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
9: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre, des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dir que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
4: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
9: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha. I com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir la independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. La relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
4: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria en poques paraules l'exili?
9: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
4: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
9: Anar a casa meva.
4: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
9: Sí.
4: De la mateixa manera que el 2017?
9: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
4: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
9: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
4: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
9: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
4: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
9: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
4: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
9: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
4: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
9: Fins aviat, fins sempre.
3: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i comencem actualitzant la situació a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. Doncs una feina que ens convoca a l'AP7 directament, perquè a l'AP7 hi ha retencions de l'Hospital de l'Infant a Mont-roig del Camp, en sentit nord. Hi ha un carril tallat per accident. També hi ha retencions, a uns 20 quilòmetres de retencions aproximadament, de Banyeres del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, i 21 quilòmetres de retencions de Sant Celoni a la Roca del Vallès, en sentit sud. També a la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. A la G600 a Blanes, en sentit nord, a l'N2 a Tordera, en sentit sud. També a la C32, força plena, de Canet de Mar a Mataró i de Vilassar de Dalt al Masnou, en sentit sud, i al tram sud de la C32, tant a Sitges com a Gavà, en sentit nord. A la C55 a Manresa, en sentit sud, a la C16, de Bagà a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a l'N260, a Ribes de Freser, en sentit sud, cap a Ripoll, a la C17, a Vic i també a l'Ametlla del Vallès, en sentit sud, a la C35 a Vidreres i a Sant Celoni, en sentit sud, a l'N240, a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a la C60, a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P7, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la C33, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la C31, a Badalona, també en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Nou, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I a tot això hem d'afegir que continua tallada la B250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació. A més, això també afecta la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha un carril tallat, i es concentren els equips d'emergència. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Actualitzem també la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
10: De moment el temps no vol canviar els propers dies. El que més canvia és la temperatura, que anirà pujant demà passat fins dimecres o dijous. Moltíssima calor. Dijous a la tarda o a la nit començaria a baixar la temperatura de muntanya, al Pirineu, i sembla, si no es torcen els mapes, que de cara a divendres i dissabte la temperatura podria baixar una mitjana de 5 graus. Ho anirem veient. De moment estem en un context molt escalfat, sobreescalfat, i a vegades aquestes baixades de temperatura es noten només a muntanya, a cota baixa de l'interior poc, i a la costa no s'acaben de notar amb tants dies de xafogor i el mar a 27, 28, 29 graus, realment doncs, queda tot molt tocat per la calor i aquells refrescaments a vegades ho indiquen els mapes, però a la realitat no s'acaben de concretar a cota baixa i a més al litoral. Avui ha fet moltíssima calor, fins a 39 graus, no hem arribat als 40, per poc, a Cabanes, a l'Empordà, però també 39 a Targa o a Cardona. N'hi ha hagut 38 a la ciutat de Lleida o 38 també a Tremp o a Montesquiu, a la comarca d'Osona. 34 a Barcelona, 38 a Girona, 33 a Tarragona, 31 graus a Amposta. Tarda amb algunes nuvolades al sud del país, Terres de l'Ebre pot caure algun ruixadet, alguna gotellada bruta de fang, en principi no hi ha d'haver cap gran tempesta, i al Pirineu de forma aïllada, potser cap al nord del Ripollès, cap a la Vall d'Aran, algun ruixat, alguna tempesta, sembla que també serien de caire local i de poca importància, de poca quantitat de pluja. Demà fins i tot disminueix aquest risc de ruixats, per tant, dia de sol, tarda amb nuvolades al Pirineu o cap als ports, però en principi sense pluja ni tempesta, i la temperatura més alta a la costa entre els 32 i 35, al prelitoral 37-38, i a la zona de Lleida aquest dilluns, i en dies posteriors màximes de 39 a 42 graus. Molta, molta calor.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 10 minuts i les 7, les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. És un reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical de Macià Closes.
11: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
12: El número de cooperatives va baixant, però també degut en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
11: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
12: Emprendre projectes de valorització de subproductes, intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector, grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
11: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
12: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de recs o a implementar nous recs, com és l'Oxertefèmia.
11: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECAC, escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
12: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim, homes, dones, joves, de tots. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
11: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.
0: Esports. Fins a les 7 de la tarda amb l'Alfons Gorina.
2: Bona tarda, pendents d'aquesta final del Mundial que juga a partir de les 9, una final que seguirem a Catalunya Ràdio des de les 8 amb un programa especial del Club de la Mitjanit. Sentim una vegada més el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar el que significa arribar fins la final, no ja tant guanyar-la.
13: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
2: Pel que fa a l'Argentina, ha parlat Lionel Scaloni, que ha mencionat que li preocupa tot de la selecció espanyola de cara a aquest partit.
14: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena. Y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
2: Una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes de la Masia. Aquesta matinada el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
15: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull. I vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
2: I en el partit pel tercer i quart lloc, victòria d'Anglaterra contra França per 4-6. Això sí, Mbappé va marcar dos gols que el converteixen en pitxitxi d'aquest Mundial i màxim golejador de la història dels Mundials. Tot i així, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
16: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
2: Thomas Tuchel, el seleccionador anglès per la seva banda, ha valorat l'esforç dels seus jugadors per guanyar aquest partit i ha dit que havia patit pel físic dels seus jugadors.
17: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
2: I a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, al Granada i l'Alhama.
18: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França. De 180 quilòmetres, 184 i en final al port de categoria especial del plató de Solsona. El belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de Pogacar, el mexicà Isaac del Toro. Sentim a Evenepoel, el guanyador de l'etapa.
19: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
2: Però la notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula dreta. Pogacar, doncs, és més líder. Ara té 5 minuts de marge sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company Isaac del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans i dimarts contrarrellotge individual amb Evenepoel com a gran favorit.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badosa està pendent de jugar la seva final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. La final havia de començar a 4:45, però s'ha endarrerit a causa de la pluja.

0: La final del Mundial de Futbol torna a reunir aquesta nit Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta Espanya i l'Argentina a Nova Jersey a partir de les 9 hora d'aquí. Ha estabilitzat l'incendi d'Orés a l'Aragó després de cremar 14.400 hectàrees. Ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que avança amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. Pel que fa a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i Aigua Viva, al Gironès. També continuen les tasques d'extinció a l'incendi del Prat de Llobregat i en un petit incendi a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Estats Units i Israel intercepten 4 míssils de l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqab en un nou capítol de l'espiral de guerra al Pèrsic. El ministre israelià de Defensa diu que respondran amb totes les forces contra qualsevol atac iranià. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus on els veïns passegen i fan esport. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. Després de calar foc a l'immoble, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. I l'acte central de l'any, Blai Bonet, arriba amb una veu plena de nius, que es va poder veure ahir la nit a Palma i que es repetirà aquest vespre a Santanyí, on va viure una de les veus mallorquines més influents de la literatura catalana.
1: Esports.
2: A les 9, la final del Mundial entre Espanya i Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial al Club de la Mitjanit, des de les 8 fins les 12. Victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i a Isaac del Toro. La notícia, però, ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar amb una lesió a la clavícula dreta. I en Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: També a aquesta hora busquem un titular pel que fa a la mobilitat. Endavant, equip viari.
3: Doncs ara mateix hi ha molts quilòmetres de retencions a la P7 i a vora 30 d'Hostalric a Montmeló, a la P7 en sentit sud. També uns 20 quilòmetres a Banyeres del Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, i 12 quilòmetres a Mont-roig del Camp fins a Cambrils en sentit nord, perquè hi ha un carril tallat per accident. També la C32 va força plena de Canet de Mar a Mataró i de Vilassar de Dalt a Taià en sentit sud. A l'altre focus de la C32 a Sitges i també a Gavà en sentit nord. I acabarem dient que l'incendi de vegetació provoca el tall de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona. Allà es concentren els equips d'emergència.
0: I va agafar el temps, tel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana, amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre. Tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa. I demà, dilluns, començarem setmana assolint els 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 7, us acompanya fins a les 8 amb molt de gust Xavier Palau. El president nord-americà Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi de la final del Mundial de Futbol, que jugaran a les 9 a Espanya i l'Argentina, amb el president espanyol Pedro Sánchez, de qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president dels Estats Units serà el rei Felip VI, que és la màxima representació de l'Estat. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
4: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca, respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
0: Superstició és la raó per la qual el president argentí Javier Milei no assisteix a la final del Mundial, malgrat que hi juga el seu equip, l'Argentina. Mantindrà l'hàbit molt propi del seu país de veure el partit al lloc de sempre i amb la roba de sempre, i acompanyat de la germana. Per cert, els cardiòlegs argentins reforcen les guàrdies amb previsió. Buenos Aires, Joan Biosca, que se'l giri feina.
5: Al costat del president de la FIFA i dels Estats Units no hi serà el de l'Argentina. Javier Milei no ha viatjat fins als Estats Units a la final del Mundial per superstició. Com la gran majoria dels argentins, el cap d'estat del país sud-americà ha optat per respectar el que aquí a l'Argentina es coneix com les càbales, mantenir un ritual i rutina de veure els partits al mateix lloc, amb les mateixes companyies i també vestint la mateixa roba. En el cas de Milei, una granota de treball de la petroliera estatal YPF ho deia en una entrevista a Javier Milei a l'Observador Radio de aquí de Buenos Aires.
6: Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
7: ¿Es una cábala?
6: Sí. Lo miro en el cine de Olivos con mi hermana. Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera. Por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, no se hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
5: La selecció argentina aixeca passions extremes, partits agònics durant aquest Mundial, d'infart, metafòrica i literalment. Moltes són les consultes mèdiques i urgències cardiològiques, com explica Alan Siga, el metge cardiòleg de l'Institut Cardiològic de Buenos Aires.
8: Bueno, hemos tenido definitivamente casos durante el partido de infartos en curso. Algunos que consultan en el momento del partido, que es lo que recomendamos hacer siempre cuando aparecen los síntomas. Algunos que vienen después, que intentaron no venir durante el partido y que cuando llegan ya el cuadro está un poco más avanzado. Pero definitivamente hemos tenido un aumento de casos y hemos registrado infartos intrapartido.
5: L'Ajuntament de Buenos Aires ha disposat dues zones per seguir el Mundial i també ara la final. Són les conegudes com a fan zones o espais per a seguidors de l'Albiceleste per veure en pantalla gegant i de manera gratuïta els partits. El dia aquí a Buenos Aires és plujós, de molt vent i fred d'hivern austral, el que de ben segur no congelarà la passió dels argentins per la seva selecció nacional.
0: Això pel que fa a l'Argentina i aquesta final del Mundial es podrà seguir en pantalla gegants a diverses poblacions de Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament l'ha instal·lada a la plataforma marina del Fòrum. No s'hi podrà consumir alcohol, ni portar llaunes, ni recipients de vidre. També hi ha una setantena més de pantalles grans per seguir el partit en diferents punts del país, sobretot en localitats de l'àrea metropolitana i del Vallès. Entre d'altres, n'hi haurà a Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Terrassa i Sabadell. A les comarques tarragonines també n'hi ha en diversos municipis. A les de Ponent, només a Lleida, i a les gironines, a Lloret de Mar. La majoria estan situades en espais a l'aire lliure. Els Mossos d'Esquadra han planificat un dispositiu especial de seguretat amb incidència especial a la zona del Fòrum i també a les places de Catalunya i Espanya de Barcelona. L'horari del metro s'allargarà fins a la una de la matinada.

0: Rescat Info.
1: 7 de la tarda i 10 minuts a Catalunya. Hi ha un incendi a tocar de la carretera B250 a l'altura del Prat de Llobregat. A hores d'ara afecta 4 hectàrees i treballen 3 mitjans aeris i 10 terrestres dels bombers. També hi ha 5 dotacions en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. Tot i això, el foc no hauria arribat a la massa forestal. I també hi ha 9 dotacions dels bombers en l'incendi d'una masia Aiguaviva al Gironès. El foc hauria afectat un paller i els bombers procuren que les flames no afectin les edificacions annexes ni tampoc massa forestal. I encara a Catalunya, els bombers ja han extingit el foc a una empresa a Santa Bàrbara, al Montsià, que no ha deixat cap afectat. Recordem que avui Catalunya està activada al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Els agents rurals t'informen que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques.
0: 3CAT Info.
1: A l'Aragó estabilitzat l'incendi que cremava des de dimecres passat. Les condicions meteorològiques favorables han permès als bombers estabilitzar aquest foc. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees. El president aragonès, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
2: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
1: A hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i a les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu. Ho ha explicat Mercedes Gómez, és la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
3: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Ara, l'esforç principal se centra a Gascuña i a Bustares, on el foc és més actiu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Units, que ara incorpora Israel després dels bombardejos d'aquesta matinada de Washington contra la República Islàmica en represàlia pels atacs a una base nord-americana a Jordània. Arran de l'atac, dos soldats nord-americans van morir i un tercer segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana perquè posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran, cosa que contradiu les afirmacions de la Casa Blanca. En aquest context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions inicialment previst contra Rússia, en honor del difunt exsenador republicà Lindsey Graham, molt afí al president i partidari de la línia dura contra els iranians. La violència s'estén a la Cisjordània ocupada. Aquesta matinada, un grup de colons israelians han incendiat una mesquita, dues cases i una botiga a prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Els fets han tingut lloc precisament a la localitat d'Atubani, on es va gravar el documental Northern, premiat amb un Òscar. D'altra banda, un grup de colons ha calat foc en un terreny agrícola a Ramallah. Les Nacions Unides recentment han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. Mentrestant, Israel continua bombardejant Gaza, on avui han mort 3 palestins, malgrat l'alto el foc que ha signat l'octubre passat. Ahir van perdre la vida 9 gazians, una situació que desespera els palestins.
1: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: En una entrevista al The New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Ara és 8:15. A punt la comunicació amb l'equip viari per posar l'actualitat. L'última hora pel que fa a les incidències de mobilitat, que són moltes en aquest diumenge d'operació tornada d'aquest 19 de juliol. Ho estem resseguint tot plegat amb l'equip viari. Al capdavant, com sempre, la Carmina Malagarriga amb els seus mapes. Carmina, què tal? Bona tarda.
2: Sí, endavant amb els mapes. Bona tarda, Xavier. Bona tarda. Comencem parlant de l'AP7, aquesta via tan i tan densament passada, diguéssim, per tants cotxes. Començarem amb aquests quilòmetres que hi ha de retencions a Mont-roig del Camp i fins a Cambrils, en sentit nord. Això és per un accident que hi ha hagut fa una estona i que encara s'arrossega a causa d'aquest carril tallat. També a la P7 hi ha quilomètriques retencions de Banyeres del Penedès a la Granada, en sentit nord, i també hi ha diferents trams de retencions entre Fogars de la Selva i Montmeló, en sentit sud. Deixem la P7 i ens endinsem també a la C32, que també va força plena, de Canet de Mar a Mataró, i de Vilassar de Dalt a Taià, en sentit sud, també a l'altre tram de la C32, a Sitges, i a Gavà, en sentit nord. Tant a la C31 com a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro, cap a Llagostera, a la G600 a Blanes, en sentit nord, a l'N2 a Tordera, en sentit sud, a l'N340 a Roda de Barà i també a Castellet i la Gornal, en sentit nord, a la C55 a Manresa, en sentit sud, a la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a l'N260 Ribes de Freser, en sentit sud, cap a Ripoll, a la C17 a Vic i també a l'Ametlla del Vallès, en sentit sud, a la C35 a Vidreres i a Sant Celoni, en sentit sud, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a la C60 a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P7, a la B20 a Santa Coloma de Gravenet cap al nus de la Trinitat, a la C33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la C31 a Badalona cap a Barcelona. I a Barcelona, la ronda de dalt de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la zona franca al Poble Sec, en sentit Besòs. I a tot això hem d'afegir que continua tallada de la carretera 250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació i que també hi ha un carril tallat a la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona per la concentració d'equips d'emergència. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Així ho farem, Carmina. Se't gira feina. Bona tarda.
2: Molt bé, gràcies.
0: Fins després.
3: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
4: De moment el temps no vol canviar els propers dies. El que més canvia és la temperatura, que anirà pujant demà passat fins dimecres o dijous. Moltíssima calor. Dijous a la tarda o a la nit començaria a baixar la temperatura a muntanya, al Pirineu, i sembla, si no es torcen els mapes, que de cara a divendres i dissabte la temperatura podria baixar una mitjana de 5 graus.

0: Ho anirem veient. De moment estem en un context molt escalfat, sobreescalfat, i a vegades aquestes baixades de temperatura es noten només a muntanya, a cota baixa, de l'interior poc, i a la costa no s'acaben de notar. Amb tants dies de xafogor i el mar a 27, 28, 29 graus, realment doncs, queda tot molt tocat per la calor i aquests refrescaments a vegades ho indiquen els mapes, però la realitat no s'acaben de concretar a cota baixa i a més al litoral. Avui ha fet moltíssima calor, fins a 39 graus, no hem arribat als 40, per poc, a Cabanes, a l'Empordà, però també 39 a Targa o a Cardona. N'hi ha hagut 38 a la ciutat de Lleida o 38 també a Tremp o a Montesquiu, a la comarca d'Osona. 34 a Barcelona, 38 a Girona, 33 a Tarragona, 31 graus a Amposta. Tarda amb algunes nuvolades al sud del país, Terres de l'Ebre, pot caure algun ruixadet, alguna gotellada bruta de fang, en principi no hi ha d'haver cap gran tempesta, i al Pirineu de forma aïllada, potser cap al nord del Ripollès, cap a la Vall d'Aran, algun ruixat, alguna tempesta, sembla que també serien de caire local i de poca importància, de poca quantitat de pluja. Demà fins i tot disminueix aquest risc de ruixats, per tant, dia de sol, tarda amb nuvolades al Pirineu o cap als ports, però en principi sense pluja ni tempesta, i la temperatura més alta a la costa entre els 32 i 35, al prelitoral 37-38, i a la zona de Lleida aquest dilluns, i en dies posteriors màximes de 39 a 42 graus. Molta, molta calor.
1: 3CAT Info. A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Tresca Info.
6: 7 i 20 minuts, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. L'home, que tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona, ja havia estat detingut 3 dies abans per un possible cas de violència masclista. L'incident va passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment hauria calat foc a la casa familiar, que no va patir danys importants. Un cop encès el foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local de Tossa de Mar, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. També els Mossos investiguen la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar en un camp de blat de moro a pocs minuts a peu del centre d'aquest municipi. Alba Mor, Soses.
7: Els cossos d'emergència van rebre l'avís de la desaparició de la dona pels vols de 3:15 de la nit d'ahir. Segons apunten diverses fonts, la dona va sortir a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos sense vida de la víctima es va trobar amb signes de violència en un camp de panís que hi ha a tocar de l'LP 7041 als afores del municipi. En aquesta zona de conreu s'hi accedeix per un camí asfaltat. Els veïns expliquen que és un espai habitual per sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del municipi. A hores d'ara no consten detinguts i els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi. Precisament els fets es troben sota secret de sumari i la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort. La víctima era una persona força coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a la plaça Major aquest diumenge al migdia, que ha reunit desenes de persones. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
6: La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, n'obtenien dades personals i les amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. En certs casos, el grup criminal hauria arribat a amenaçar d'enviar sicaris a casa de les víctimes. Les primeres denúncies a la policia es van fer des de Ciutat Real i la Guàrdia Civil calcula que el grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de les embarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, a més d'altres províncies de l'Estat. Un dels detinguts acumula diversos antecedents policials i judicials per haver actuat anteriorment amb el mateix mètode. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial, mentre que la investigació continua oberta i la policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de quatre persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra a Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
8: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
6: Un cop a Catalunya abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a la Televisió Nacional de Catalunya.
9: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
6: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses. Fins a 7:45.
1: Esports.
6: Menys de gairebé una hora i mitja del començament d'aquesta final del Mundial de Futbol, amb l'11 ja definit per part de la Fuente, el seleccionador espanyol. Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Bona tarda.
6: I la notícia és que repeteix equip de l'últim partit.
10: Exacte,
6: de la semifinal.
10: I també tenim 11 de la selecció argentina, i per explicar-nos aquest 11 podem connectar amb els Estats Units, amb el Roger Arbusà. Hola, Roger, bona tarda.
11: Bona tarda. 11 confirmats per aquesta gran final del Mundial. A la selecció espanyola de la Fuente repeteix 11. Això vol dir que es mantenen els tres jugadors del Barça, Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i que no juga Pedri a Espanya, amb Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp amb Rodri, Fabián i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzábal i Àlex Baena. A la selecció argentina, Dibu Martínez sota pals, a la defensa Montiel, Cuti Romero, Lisandro i Tagliafico, al mig del camp De Paul, Enzo Fernández, McAllister i Nico González, i al davant juguen Messi i Julián.
10: Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que vau caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parlar sobre aquesta final.
12: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
10: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar l'entrenament, però finalment sí que es van poder exercitar sobre la gespa. Sentim ara Lionel Scaloni, que és l'entrenador de la selecció albiceleste.
13: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
10: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla. El podeu seguir en directe en una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12, tot plegat. En una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. I aquesta matinada, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
14: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi, i, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys ja en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Més coses, més futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Fernández. Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys ja d'experiència al Deportivo, al Granada i la Lama.
1: 3CAT Info.
10: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final al port de categoria especial del plató de Solsona, el belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslovè mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
15: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
10: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula. El danès pateix una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme els propers dies. A la general, Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon classificat. Remco Evenepoel, Isaac del Toro és tercer.

0: Benvinguts, bona tarda, amb els esports. La crònica del Francesc Ripoll. Hem arribat a 3:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí una hora i mitja, a les 9, la final del Mundial torna a reunir aquest vespre Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. És una de les imatges més esperades del partit d'avui, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey a partir de les 9. Estabilitzar l'incendi d'Orés a l'Aragó després de cremar 14.400 hectàrees. Ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que avança amb força per culpa del vent que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. Pel que fa a Catalunya, els bombers treballen en 2 petits focs a Cardedeu, al Vallès Oriental, i Aigua Viva, al Gironès. També continuen les tasques d'extinció a l'incendi del Prat de Llobregat i en un petit incendi a Santa Bàrbara, al Montsià. Més notícies en aquesta segona mitja hora abans d'arribar a les 8. Entrevistarem Anna Servent, és cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del Cos d'Agents Rurals. Amb ella analitzarem la situació actual arran dels últims incendis a Catalunya i què preocupa més de cara als propers dies si es mantenen les altes temperatures i el vent. I parlarem també de les cooperatives agràries de Catalunya que gaudeixen de bona salut. Concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. També busquem aquesta hora el titular esportiu, Francesc Ripoll. Com dèiem, poc més d'una hora i mitja perquè comenci aquesta final del Mundial de Futbol.
2: Sí, la juguen Espanya i Argentina, a Nova Jersey, als Estats Units. Un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, un programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre fins les 12.
0: Demà aquesta hora busquem el titular pel que fa a la mobilitat amb una tarda especialment complicada a les carreteres i autopistes. Carmina Malagarri, endavant.
3: Doncs aquesta hora una mica millor que no pas fa una hora, però encara continuen aquestes retencions a l'AP7, a Mont-roig del Camp en sentit nord, de Banyeres del Penedès a la Granada en sentit nord també, i ja, també hi ha trams de retencions de Fogars de la Selva a Montmeló, tot això a l'AP7, però també va molt plena a la C32 de Canet de Mar a Mataró i de Cabrera de Mar a Taià en sentit sud, com també a la C32 a Sitges i a Gavà en sentit nord.
0: I l'últim titular és pel temps, amb un tel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre. Tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa i demà començarem setmana assolint els 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 4 minuts de 8:15. Com dèiem ara en aquest sumari, a aquesta hora podem entrevistar en directe Anna Servent, és cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del Cos d'Agents Rurals. Senyora Servent, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I gràcies per atendre'ns en directe a 3CAT Info a aquesta hora. Estem davant d'un dels pitjors inicis d'estiu pel que fa als incendis al nostre país, a Catalunya. Quins factors meteorològics expliquen l'augment d'aquest risc d'incendi aquests últims dies, senyora Servent?
4: Sí, ui, en els darrers dies s'han combinat diversos factors que han incrementat notablement el risc d'incendi forestal. Per una banda, les temperatures molt elevades provoquen aquesta constant pèrdua d'humitat de la vegetació, però també tenim humitats relatives de l'aire molt, molt baixes. A més, venim d'un període amb molt poca precipitació, podríem dir quasi bé a tot Catalunya, fet que ens afavoreix que la vegetació estigui molt disponible per cremar.
0: Sí, digui, perdoni.
4: No, no, digues. A més, també en ocasions tenim episodis de vent que tot això ens augmenta molt la probabilitat de que es pugui iniciar qualsevol incendi forestal.
0: Sí, anava a dir que veníem d'una primavera molt plujosa i, com vostè deia, això ha fet créixer de forma molt, potser, dispersa aquesta vegetació, que ara sí que doncs, crema amb més facilitat, no? Després de tanta aigua que ha caigut a la primavera, però també que s'ha assecat ràpidament.
4: Sí, a més sí que va ploure molt a primavera, però realment ara portem ja molts dies sense pluges generalitzades a tot el territori de Catalunya.
0: Precisament avui, senyora Servent, estem parlant d'alguns incendis, en qualsevol cas no són de la magnitud dels que havíem parlat fa uns dies. Per exemple, el de que hi ha al Prat de Llobregat, a la carretera B250, afecta unes 4 hectàrees i treballen 3 mitjans aeris amb 10 terrestres dels bombers. També hem parlat de l'incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental, amb un foc que sortosament no hauria arribat a la massa forestal, i també el d'Aigua Viva al Gironès, amb 9 dotacions que hi treballen, amb un foc que hauria afectat un paller, i els bombers el que estan intentant ara és procurar que les flames no afectin les edificacions. És evident que estem pràcticament simultanejant incendis cada dia, i venim del d'Aigua Múrcia, que és un dels que més ha afectat en el cos de bombers i també dels agents rurals, no?
4: Sí, tenim diversos incendis aquest cap de setmana de diferent índole, però també amb diferents causes. Les causes són molt variades. Cal tenir present que amb la situació que estem, actualment qualsevol espurna de qualsevol tipus que cau al medi natural ens pot provocar un incendi forestal.
0: Parlem també dels nivells que s'apliquen en aquestes temperatures elevadíssimes amb el perill d'incendi. Ara mateix, quan parlem de que s'activa el nivell 4 del Pla Alfa, què implica això?
4: Bé, el Pla Alfa no només serveix per informar del risc d'incendi, realment s'ha convertit en una eina molt útil per a les persones que volen gaudir d'activitats al medi natural. I consultar-lo abans de sortir a fer qualsevol activitat al medi ens pot aportar molta, molta informació. El Pla Alfa té nivells graduals que s'incrementa el número a mesura que augmenta el risc d'incendi forestal, i aquesta implicació de que puja el risc del nivell del Pla Alfa implica limitacions amb activitats que podem tindre un risc. Per exemple, quan tenim l'activat al nivell 3, doncs no es pot encendre qualsevol tipus de foc, ni inclús amb barbacoes, implica la suspensió d'activitats de risc, no podem utilitzar material pirotècnic com castells de foc o petards, o la utilització d'eines de tall que ens puguin provocar espurnes. En canvi, quan activem el màxim nivell, que és el nivell 4, vol dir que tenim un risc molt extrem d'incendi forestal. I això implica mesures molt, molt extraordinàries, com ara el tancament de massissos. Cal recordar que actualment tenim 3 massissos tancats que no es pot accedir ni en vehicle ni a peu, com són Ribera Salada, Baronia de Rialb i Montmell. I també, per part nostra, implica que augmentem els dispositius de vigilància i control per part dels agents rurals. Per tant, els nostres efectius estan amb tasques prioritàries en vigilar totes aquestes activitats que poden provocar incendis forestals.
0: És veritat, senyora Servent, que vostè explicava el que implicava quan s'activen aquests nivells 4 del Pla Alfa, que és el context de cada activació, pel significat que té l'augment de possibilitats d'un incendi. També és veritat, doncs, que, com vostè explicava, queden prohibides les activitats o restringides quan s'activen aquests nivells d'alerta, però també és veritat que en moltes ocasions hem vist que, no diríem tothom, evidentment, però hi ha part de la població que no fa cas a aquestes advertències, aquestes restriccions, i han de fer feina afegida, no?, de vigilància extrema perquè ningú se salti aquestes restriccions, que malauradament sembla que la gent no faci cas al que se'ls demana.
4: Bueno, en termes generals, la ciutadania crec que mostra una bona predisposició.
0: Això segur,
4: la
0: això
4: majoria,
0: segur.
4: La sí, majoria de les persones respecten les restriccions. Tot i això, és cert, detectem alguns incompliments puntuals. I jo penso que cal recordar que aquestes mesures no són arbitràries, no les apliquem per gust. I es prenen quan les condicions són molt excepcionals i tenen com a objectiu protegir el medi, però sobretot protegir la seguretat d'aquestes persones que accedeixen a aquests espais.
0: Fent referència a un dels incendis que ha estat més virulents d'aquests últims dies, a Aigua Múrcia, la investigació apuntava a un piròman. En quin punt es troba la investigació? En té alguna notícia sobre aquest incendi?
4: Sí, pel que fa a les causes, la investigació està oberta. És cert que algun dels indicis algun d'aquests incendis s'han detectat indicis d'intencionalitat, però continuem investigant. El que més ens preocupa d'aquests episodis d'aiguamúrcia és que es produeixin en un context on la vegetació està molt seca, amb temperatures elevades i amb jornades consecutives d'un risc molt alt. I quan això coincideix una ignició amb aquestes condicions tan adverses, la capacitat de propagació és molt elevada. I ara això és el que més ens preocupa en concret amb aquest incendi.
0: Estem al davant d'una setmana de la que començarem demà, on es torna a parlar de temperatures molt altes, ja no sé si és la tercera o quarta onada de calor de les que fan referència els meteoròlegs, però segurament que això fa a posar en guàrdia els bombers, els agents rurals, perquè sembla que la calor no fluixa i fins i tot estem tornant a parlar de temperatures que la setmana que ve poden estar pròximes també als 40 graus. Això implica molta vigilància i està molt, molt, amb molta precaució, no?
4: Sí, sí. I més enllà de les condicions meteorològiques que ens preocupen molt, una de les qüestions que també ens ocupa és que aquesta persistència d'una situació de risc tan elevat durant tants dies consecutius, amb temperatures tan altes, amb restriccions, és normal que en ocasions es produeixi una certa habituació de tothom, no? I que algunes persones acaben percebent que aquesta situació tan excepcional ja és rutinària i pugui comportar una miqueta una relaxació de les mesures preventives. Precisament, justament en aquests moments, cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Vostè ho deia abans, aquestes tres espais naturals que estan amb l'accés restringit, Baronia de Rialb, la Ribera Salada i Montmell-Marmellà. Vostès també s'han informat que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns, on comencem setmana, és que s'activi aquest nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. En qualsevol cas, senyora Servent, l'alerta està a dalt de tot i no es pot abaixar la guàrdia en cap moment. Estem davant d'un estiu i encara estem no acabant el mes de juliol, per tant, l'estiu encara té força contingut per davant, amb molts incendis ja i alguns simultanis, que això dificulta molt les tasques d'extinció.
4: Sí, sí, totalment d'acord. Insistir que cal mantenir aquesta actitud de responsabilitat que hem vist fins ara. Tenim una gran col·laboració ciutadana amb molts avisos, amb qualsevol, no només amb qualsevol columna de fum, sinó amb qualsevol activitat de risc que la gent observe, ens truque i per tant, és d'agrair.
0: Sens dubte, el que això sí s'ha de fer sempre és el mínim indici de fumaroles, de possible incidència de fum, d'un foc, avisar sempre els serveis d'emergència, el 112, que de seguida hi posaran tots els efectius possibles per mirar d'arribar-hi el més aviat possible. Hem conversat amb Anna Servent, és cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del cos d'agents rurals, per posar context del que fins ara ha estat un estiu molt, molt implicat pel que fa als incendis, amb moltíssim treball pel que fa als bombers, als agents rurals, que han hagut de, no sé si duplicar o triplicar els seus esforços, pel que fa als torns, pel que fa als efectius que han hagut de destinar a cada zona, i això fa que el treball sigui més extrem i segurament que el cansament, perquè no estem parlant de persones humanes, evidentment, el cansament acumulat és gran, i encara, com deia, queda força estiu per davant. Li agraïm, senyora Servent, que ens hagi atès en directe a 3Cat Info. Ara falta un minut per 7:45. Gràcies i que sigui un estiu el més tranquil possible a partir d'aquesta conversa, si pot ser.
4: Això esperem.
0: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Adéu.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Amb aquesta entrevista amb la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del cos d'agents rurals, l'Anna Servent, hem arribat a 7:45. Un moment d'obrir aquesta nova àrea de servei. Per veure si la mobilitat, com deia la Carmina Malagarriga, ha anat millorant en aquests últims minuts. Ens ho donava a entendre en aquesta última comunicació. Tornem ara a l'equip viari. Carmina, què tal? Com van les coses? Bona tarda de nou.
3: Van. Sí. Sent optimistes, van.
0: Doncs això
3: perquè
0: és important.
3: Encara a aquesta hora, déu-n'hi-do, la mobilitat que hi ha. Començarem parlant de l'AP7, hi ha retencions d'ús del Ric a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès i a Montornès del Vallès en sentit sud. També a l'AP7 de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord. A la C32, també força tapaïda de Sant Vicenç de Montalt a Mataró en sentit sud i de Cabrera de Mar a Premià de Dalt, tot això en sentit sud. Mentre que hi també hi ha retencions a Sitges i de Castelldefels a Viladecans en sentit nord. Afegim la resta de les carreteres, que no són poques, i continuen aquestes retencions a la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, també a la C55 a Manresa en sentit sud, a la C16 de Bagà a la Nou de Berguedà en sentit sud, a l'N260 a Ribes de Freser en sentit sud cap a Ripoll. També a la C-17 queda algun punt de retenció ja molt millorada a Parets del Vallès en sentit sud, també a l'N240 a Montblanc en sentit nord per enllaçar amb la P2, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, a la C-60 a la Roca del Vallès cap a l'enllaç amb la P7, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la C-33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la C-31 a Badalona també cap a la ciutat de Barcelona, i a la ronda de dalt de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a la ronda litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot, anirem actualitzant la informació.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
5: Ha quedat el cel ennuvolat o mig ennuvolat, enterbolit, núvols alts i mitjans a bona part del país. Hi ha hagut algun ruixadet, quatre trons, cap a l'àrea dels Ports, Montsià, Baix Ebre, un litre per metre quadrat ha caigut a Mas de Barberans, al Montsià, i algun ruixadet ha caigut també al nord de la Vall d'Aran, la zona de l'est, aproximadament. Bé, no preveiem pluges importants les properes hores, acaben de passar aquestes tempestes desfetes, francament. Bé, la nit, doncs, comença ennuvolada, però a mesura que avança la matinada anem marxant. Amb aquests núvols costa baixar la temperatura. Hi ha fet molta calor i aquest vespre també. Xafogó la costa, estem al voltant de 30-35 graus, malgrat que el sol ja hagi marxat pràcticament amb aquests núvols. Però m'ha arribat a 39 graus a Tàrrega, també a Cabanes, 39 a Cardona o a Fornells de la Selva, 38 a Girona, 38 a Lleida i a Barcelona 34, 33 pel que fa a Tarragona. Demà el dia serà semblant pel que fa a temperatura o una mica més alta, 40-41 graus de màxima al Pla de Lleida, no descartem valors de 40 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Bages, molta, molta calor, 37-38 novament al prelitoral gironí, i 4 núvols al matí al Delta de l'Ebre. Dia de sol, de calor molt forta, i a la tarda 4 nuvolades també al Pirineu i alguns sectors de l'Ebre, però en principi sense ruixats. La calor es pot enfortir encara més dimarts, dimecres, potser dijous, màximes de 40-42 graus a l'interior del país, sobretot cap al Pla de Lleida, però no descartem la Ribera d'Ebre, el Pla de Bages, Conca de Tremp, i, per tant, la calor serà notícia, tant de dia com de nit. Tenim un avís de calor nocturna la propera nit i matinada a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Montsià, i demà de dia també avís de calor del Meteocat al Pla de Lleida. Realment una calor forta.
1: 3CAT Info.
6: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
3: Una
1: hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3CAT Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
8: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
9: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes, però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys quatre d'aquests impactes.
10: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
11: Ens van derivar d'aquí per una microcefàlia...
10: D'acord.
11: I per algunes coses que potser t'explicarem que el que veiem, no? Tremolor de la boca... Mm-hmm.
8: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies.
10: Sí. A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
11: No,
10: o...
11: no al contrari, és una gran menjadora.
10: De seguida, amb avidesa, no? O sigui,
11: sí, sí.
8: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
10: Està preciosa aquesta criatura, eh?
8: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrega impacta sobre una superfície menor que la d'un cos adult. Però, a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin a reduir-ne l'impacte.
10: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, hi ha una desigualtat, una asimetria totalment, que situa la infància en un focus de màxima vulnerabilitat.
8: De fet, un estudi liderat per Campillo amb una vintena d'hospitals de tot l'Estat ja ha constatat que en només 10 anys les consultes a urgències per problemes derivats de les temperatures extremes han augmentat un 121%.
10: O sigui, el que hem vist en els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria, perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es deu, sobretot, al trànsit motoritzat, a les àrees urbanes, però també per les indústries, per algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis, també, i després també per la gestió d'alguns residus.
8: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
10: Ara, no fa gaire, vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
8: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
12: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
8: Ha anat Ferrer a obrir-ne un per veure què és exactament?
12: No obrim un.
8: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha a prop de casa, on el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
12: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
8: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància, el primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
1: Insostenibles.
0: Fins a les 8 en punt.
1: Esports.
0: Una hora i 5 minuts perquè comenci la final del Mundial a Nova Jersey. Jugaran Espanya-Argentina amb els 11. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ja definits, amb canvis, més canvis, perquè Espanya juga el mateix 11 de l'últim i de l'anterior, mentre els argentins fan 3 canvis, l'equip d'Scaloni.
2: Exacte. Mira, comencem per l'equip de la selecció espanyola, que repeteix l'11, com deies, davant França. Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella a la defensa. Rodri, Fabián i Dani Olmo al mig del camp. A dalt, Baena, Oyarzábal i Lamin Yamal, tres blaugranes, doncs, Cubarsí, Dani Olmo i Lamin, també el català, ara jugador del Real Madrid, Marc Cucurella. Mentrestant, Argentina sí que fa canvis en el seu 11, de fet en fa 3 respecte al partit de semifinals davant Anglaterra. Ordenem el Dibu Martínez a la porteria, Montiel, Romero, Lisandro i Tagliafico a la defensa, De Paul i Enzo Fernández al mig del camp, també McAllister i Nico González a dalt, Julián Álvarez i Leo Messi. Tres canvis respecte al partit de les semifinals davant Anglaterra. Juguen De Paul, Montiel i Nico. No ho fan, en canvi, Juliano Simeone, Nahuel Molina i Paredes. Una final que començarà d'aquí a poc més d'una hora. A Nova Jersey ja comença a estar l'estadi ple amb moltes cues. Podem sentir el que deia sobre la final el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
13: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
2: Pel que fa a l'Argentina, sentim el seleccionador Lionel Scaloni.
14: Salga del hotel, ya me preocupa. Que intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo nos va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
2: Tot plegat en una final on les dues grans estrelles són Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes formats a la Masia. Aquesta matinada, el president del Barça, Joan Laporta, n'ha tret pit.
15: Des de la final de la Masia tenim aquí doncs, més de 8 jugadors que s'han format a la Masia, des de Lamine Yamal també a Messi. I, home, com a president del Barça és un orgull i vull felicitar a tots els que han treballat durant tots aquests anys en el futbol base del Barça, a la Masia, perquè ells són els autèntics herois d'aquest Mundial, d'aquest fet possible que jugadors fets a casa doncs, tinguin avui la possibilitat o demà la possibilitat de guanyar un Mundial.
2: Aquest partit es podrà seguir en directe en una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des d'ara a les 8 del vespre i fins les 12. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final el port de categoria especial del plató de Solsona. El belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Podem sentir a Evenepoel.
16: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb l'Isaac.
2: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula. El danès pateix una fractura i múltiples abrasions. La causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Podem sentir Marc Riff, que és el director de l'equip Visma de Vingegaard.
17: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
2: A la general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i gairebé 6 minuts sobre el seu company Isaac Del Toro, aquest dilluns jornada de descans, dimarts contra rellotge individual. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit de Leclerc i Verstappen.
1: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Carmina Malagarria, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia. Hi ha moltes retencions encara i molt escampades per la geografia catalana. Tot i això, continuen sent les estrelles l'AP7. Hi ha retencions d'Hostalric a Sant Celoni, a la Roca del Vallès i a Montornès del Vallès en sentit sud, i també a l'AP7 a Banyeres del Penedès i a Vilafranca en sentit nord. La C32 és l'altra via, també molt visitada pels cotxes. Hi ha retencions de Sant Vicenç de Montalt a Mataró en sentit sud i a Vilassar de Dalt, també en sentit sud, mentre que al tram sud de la P7 hi ha retencions a Sitges i de Castelldefels a Viladecans en sentit nord.
8: I ja està tot a punt a Nova Jersey, perquè d'aquí a una hora arrenqui la final del Mundial Masculí de Futbol entre Espanya i l'Argentina, Francesc Ripoll.
2: El partit que començarà, com deies, d'aquí a pràcticament una hora a Nova Jersey, a Espanya, que juga amb el mateix 11 que va jugar a les semifinals. Scaloni, el seleccionador argentí, presenta tres canvis respecte a les semifinals davant Anglaterra. Aquest partit es seguirà en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit, des d'ara i fins a les 12.
8: Una final del Mundial que tornarà a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. Més enllà del Mundial, estabilitzant l'incendi d'Orés a l'Aragó després de cremar 14.400 hectàrees. Ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A Catalunya, els bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès, i ja donen per controlat l'incendi a Cardedeu, al Vallès Oriental. També s'ha pogut estabilitzar l'incendi que hi ha hagut a prop del Prat de Llobregat i que ha obligat a tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també a bloquejar un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Del món, els Estats Units reforcen la força aèria d'atac al Pèrsic davant l'espiral de guerra contra l'Iran. Israel amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb l'ajuda de Washington o sense. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus on els veïns passegen i fan esport. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. Després de calar foc a l'immoble, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. I ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principis de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o per portar animals en zones no autoritzades. I més enllà del Mundial...
1: Esports.
2: Victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, ha caigut i ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula dreta. I en Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli al davant de Leclerc i Verstappen.
18: I pel que fa al temps, tel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana, amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre. Tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa i demà ja assolirem els 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
18: Ara passant 4 minuts de les 8 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
18: I com diem, d'aquí a una hora mal comptada començarà a Nova Jersey, als Estats Units, la final del Mundial Masculí de Futbol entre Espanya i l'Argentina, Francesc Ripoll.
2: Sí, Espanya que busca el seu segon Mundial i Argentina busca el quart. Ara mateix els jugadors ja estan sobre la gespa de l'estadi dels Estats Units a jugar a Nova Jersey aquesta final. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 de les semifinals davant França. És Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella a la defensa, Rodri, Fabián i Dani Olmo al mig del camp, Baena, Oyarzabal i Lamine Yamal a l'atac. Hi ha tres blaugranes, Cubarsí, Dani Olmo i Lamine, tots tres catalans. També juga com a titular el català i jugador del Real Madrid, Marc Cucurella. Mentrestant, Argentina, que juga amb Dibu Martínez a la porteria, Montiel, Romero, Lisandro i Tagliafico a la defensa, De Paul, Enzo Fernández, McAllister i Nico González al mig del camp, a dalt Lionel Messi i Julián Álvarez. Això són tres canvis respecte al partit de semifinals davant Anglaterra, jugant De Paul, Montiel i Nico. No ho fan, en canvi, Juliano Simeone, Nahuel i Paredes. Un partit que seguirà amb expectació a molts llocs del país, a la ciutat de Barcelona concretament. Tenim dos punts de connexió a aquesta hora per veure com estan seguint els aficionats de la selecció espanyola i també de la selecció argentina. Connectem primer amb el Parc del Fòrum, on l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant per veure aquest partit. Allà hi tenim l'Alfons Gorina. Hola, Alfons, bona tarda.
19: Bona tarda. Doncs difícil dir-te com seguiran els seguidors tant d'Espanya com de l'Argentina aquesta final, perquè ara mateix és impossible apropar-se a aquesta pantalla que han instal·lat a la plataforma Marina del Fòrum. Hi ha només un accés, s'està registrant a tothom amb molta cura i, per tant, hi ha una acumulació de gent espectacular ara mateix i no deixen d'arribar centenars i centenars de persones que estan ocupant doncs cada vegada més la via pública. Darrere els cotxes no poden passar ja gairebé, molta policia. Una mica de caos. A menys, dubto molt que tota aquesta gent pugui accedir a dins, o jo mateix, per poder veure aquesta final. Domini abrumador de samarretes espanyoles, tot i que també moltes argentines. De moment, cordialitat entre les dues aficions. Es vagi apropant el moment de millorar els pròxims.
2: Intentarem també millorar la connexió amb l'Alfons Gorina des del Parc del Fòrum de Barcelona. Ens explicava que hi havia molta gent encara fent cues per entrar. Anem a veure si també hi ha cues, en aquest cas, a l'Ovella Negra, a la Marina, a Barcelona, on també està previst que hi hagin aficionats de la selecció espanyola i de la selecció argentina. Per veure aquest partit, anem cap allà. Oriol Rodríguez, bona tarda.
20: Bona tarda, aquí també tenim un poti-poti d'aficions que, com que obrien a les 5 de la tarda aquest local, doncs evidentment també ha quedat completament desbordat i tota la gent que va arribant aquí a l'Ovella Negra per intentar accedir o a la sala on hi haurà la selecció, els aficionats de la selecció espanyola, o a la sala on hi haurà els aficionats de la selecció argentina, doncs des de la porta, aquí amb un dispositiu de seguretat, se'ls ha de dir que no, que està tot ja ple, que està ple com nou i que per tant ja no s'hi pot accedir. Al meu costat tinc l'Albert, el responsable de l'Ovella Negra. Albert, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
20: Això està tot ple des de fa molta estona i, per tant, tota la gent s'ha de resignar.
21: Sí, avui hem obert, bueno, ja vam avisar per xarxes, que obríem a les 5 i, de fet, quan hem arribat nosaltres a treballar a les 4, que ja venim a fer la preparació, teníem ja unes 1.000 persones esperant fora, amb la qual hem començat a posar pulseres. Quan hem obert a les 5 i quart, l'aforament s'ha tancat tant per la sala d'Espanya com per la sala d'Argentina.
20: Ara aquí veiem aficionats argentins i aficionats també de la selecció espanyola que estan completament convivint en pau, però sí que és veritat que aquí, perquè la seguretat sigui més extrema, doncs els heu dividit en dues sales, oi?
21: Sí, ho fem sempre, que ja quan arriben les semifinals, quarts de final o hi ha partits més importants, més que res, perquè el que dic, em sap greu, però clar, a vegades ve gent que et diu, no, és que jo vinc amb els meus amics argentins, però el problema que tens tu és que el resta de gent no et coneix. I vam tenir un problema amb un incident amb un noi a Egipte que va estar amb els seus amics i, clar, va passar el resto d'argentins. Quan va marcar el segon gol no eren amics seus.
20: Doncs, Albert, que vagi molt bé.
21: A vosaltres.
20: Això és el que passa aquí en aquesta Ovella Negra. Queden 50 minuts perquè comenci aquesta final. Ara la gent amb parsimònia, sobretot els que tenen aquesta pulsera que els permet entrar aquí en aquest local del Poblenou. I la resta, doncs, han de buscar alternativa pels bars de les zones per poder veure aquesta final.
2: Gràcies, Oriol. Doncs molt en renou que el que tenim a la ciutat de Barcelona per seguir aquest partit, un partit que també es pot seguir en directe. Catalunya Ràdio, programació especial del Club de la Mitjanit, ha començat a les 8 i s'allargarà fins les 12.
18: Gràcies, Francesc. Tot això és a nivell esportiu, però aquesta final també té un interès especial a nivell geopolític. El president dels Estats Units, Donald Trump, compartirà espai a la llotja de l'estadi de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí recordem que ha criticat repetidament els últims mesos per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, perquè és el cap d'estat. Tot plegat ens ho explica des de Washington el corresponsal Oriol Serra.
4: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton al 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
18: Qui no hi serà en aquesta final és el president argentí Javier Milei, que ha decidit no assistir-hi per superstició. Mantindrà l'hàbit, que és molt propi al seu país, de veure el partit al lloc de sempre i amb la roba que porta sempre en els partits de grans ocasions. També ho farà acompanyat de la seva germana. Per cert, els cardiòlegs argentins han reforçat les guàrdies en previsió que aquesta nit se'ls pugui girar feina. Tot plegat ens ho explica des de Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Al costat del president de la FIFA i dels Estats Units no hi serà el de l'Argentina. Javier Milei no ha viatjat fins als Estats Units a la final del Mundial per superstició. Com la gran majoria dels argentins, el cap d'estat del país sud-americà ha optat per respectar el que aquí a l'Argentina es coneix com les càbales, mantenir un ritual i rutina de veure els partits al mateix lloc, amb les mateixes companyies i també vestint la mateixa roba. En el cas de Milei, una granota de treball de la petroliera estatal YPF ho deia en una entrevista a Javier Milei a l'Observador Radio de aquí de Buenos Aires.
22: Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
23: ¿Es una cábala?
22: Sí. Lo miro en el cine de Olivos con mi hermana. Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera. Por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, no se hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
5: La selecció argentina aixeca passions extremes, partits agònics durant aquest Mundial d'infart, metafòrica i literalment. Moltes són les...

0: Ve ara la final, són les conegudes com a fan zones o espais per a seguidors de l'Albiceleste per veure en pantalla gegant i de manera gratuïta els partits. El dia aquí a Buenos Aires és plujós, de molt vent i fred d'hivern austral, el que de ben segur no congelarà la passió dels argentins per la seva selecció nacional.
1: Pràcticament un quart de nou, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari perquè portem una tarda complicada a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. Una situació que millora de mica en mica, però millora. Perquè ara les retencions a l'AP7 són a Sant Celoni i a la Roca del Vallès en sentit sud i de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A la C32 a Premià de Dalt en sentit sud i també a la C32 de Gavà a Viladecans en sentit nord. A més, a la 2 a Jorba en sentit est i també a Collbató en sentit est. A la C55 a Castellgalí en sentit sud. A la C16 de Guardiola de Berguedà a la 9 en sentit sud. A l'N260 a Ribes de Freser en sentit sud cap a Ripoll. A l'N2 a Tordera en sentit sud. A la C60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P7. A la C65 a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. A la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord. A la B23 a Esplugues de Llobregat a l'entrada a Barcelona. A la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. I a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. Ja a Barcelona a la Ronda de Dalt de la Trinitat fins a les Roquetes en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat de la Mina fins a la Barceloneta i a la Barceloneta en sentit Besòs. I afegirem per acabar que es manté tallada encara la B250 al Prat de Llobregat per un incendi de vegetació. I també hi ha un carril tallat a la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona, que és on es concentren els equips d'emergència. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
2: Fins ara.
3: El temps.
1: Actualitzem també la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
4: Ha quedat el cel ennuvolat o mig ennuvolat, enterbolit, núvols alts i mitjans a bona part del país. Hi ha hagut algun ruixadet, quatre trons, cap a l'àrea dels ports, Montsià, Baix Ebre, un litre per metre quadrat ha caigut a Mas de Barberans, al Montsià, i algun ruixadet ha caigut també al nord de la Vall d'Aran, la zona de l'est, aproximadament. Bé, no preveiem pluges importants les properes hores, acaben de passar aquestes tempestes desfetes, francament. Bé, la nit, doncs, comença ennuvolada, però a mesura que avança la matinada anem marxant. Amb aquests núvols costa baixar la temperatura. Hi ha fet molta calor i aquest vespre també. Xafogó la costa. Estem al voltant de 30-35 graus, malgrat que el sol ja hagi marxat pràcticament amb aquests núvols. Però hem arribat a 39 graus a Tàrrega, també a Cabanes. 39 a Cardona o a Fornells de la Selva. 38 a Girona, 38 a Lleida. I a Barcelona 34, 33 pel que fa a Tarragona. Demà el dia serà semblant pel que fa a temperatura o una mica més alta. 40-41 graus de màxima al Pla de Lleida, no descartem valors de 40 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Bages, molta, molta calor, 37-38 novament al prelitoral gironí, i quatre núvols al matí al Delta de l'Ebre. Dia de sol, de calor molt forta, i a la tarda quatre nuvolades també al Pirineu i alguns sectors de l'Ebre, però en principi sense ruixats. La calor es pot enfortir encara més dimarts, dimecres, potser dijous, màximes de 40-42 graus a l'interior del país, sobretot cap al Pla de Lleida, però no descartem la Ribera d'Ebre, el Pla de Bages, Conca de Tremp, i, per tant, la calor serà notícia, tant de dia com de nit. Tenim un avís de calor nocturna la propera nit i matinada a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Montsià, i demà de dia també avís de calor del Meteocat al Pla de Lleida. Realment una calor forta.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de nou. Parlem ara dels incendis que cremen aquesta hora a Catalunya. 8 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès, tot i que la intensitat del foc ja va a la baixa. Ara les tasques es limiten a remullar la zona de l'incendi per evitar possibles revifades. Els bombers han estabilitzat el foc que des de primera hora d'aquesta tarda ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls del Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha hagut de tallar la carretera B250

0: tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona. A conseqüència dels talls, en alguns moments hi ha hagut retencions a totes dues vies. D'altra banda, els bombers han pogut controlar l'incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc ha cremat a prop d'una hectàrea. I recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a una vintena de municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, l'Espai Natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill és molt alt i s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. I s'ha estabilitzat l'incendi que cremava des de dimecres a l'Aragó. Les condicions meteorològiques favorables han permès als bombers estabilitzar aquest foc. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
1: És el primer dia que respiramos. És el primer dia que l'incendi té una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven poques columnes de humo.
0: A hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que arriba a terratges de 50 km per hora. Ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu. La consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez, ha explicat que per combatre les flames els equips d'emergència ja treballen en un tallafocs d'uns 16 quilòmetres als erms de Tienza.
2: Lógicamente nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos, como digo, en ese cortafuegos que estamos intentando realizar, pero también seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no nos olvidemos que atrás, desde la Mierla hasta el incendio tenemos más de 30 kilómetros que tenemos que seguir consolidando.
0: Ara l'esforç principal se centra a Gascuenya i Bustares, on el foc és més actiu.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Del món, els Estats Units concentren més avions de combat al Pèrsic davant l'espiral de la guerra contra l'Iran. Segons el diari The New York Times, Washington es prepara així per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit, així com avions d'abastament en vol. Aquest migdia, les forces dels Estats Units a Jordània i l'exèrcit d'Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa. Israel Katz ha dit que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
4: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Tot plegat és un nou capítol de l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, que ara incorpora Israel després dels bombardejos d'aquesta matinada de Washington contra la República Islàmica en represàlia pels atacs a una base nord-americana a Jordània. Arran d'aquest atac, dos soldats nord-americans van morir i un tercer segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana perquè posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran, cosa que contradiu les afirmacions de la Casa Blanca. En aquest context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions inicialment previst contra Rússia en honor del difunt exsenador republicà Lindsey Graham, molt afí al president i partidari de la línia dura contra l'Iran. Mentrestant, a Ucraïna s'eleven a 5 els morts i a una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'avui a aquest país, a Ucraïna. Des de Kiev parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou a l'atac ucraïnès d'ahir que va deixar 8 morts. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Rússia ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antiaèria.
5: Дуже És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la regió de Kharkiv, al nord-est del país, han perdut la vida 3 persones, mentre que a la capital hi ha hagut un mort. Alguns edificis han quedat calcinats i un magatzem logístic està greument malmès. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent, precisament, es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
6: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
7: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Com a resposta, Ucraïna ha atacat 3 patrullers i 2 vaixells russos al Mar Negre.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar en un camp de blat de moro a pocs minuts a peu del centre d'aquest municipi, al Vemor.
8: Els cossos d'emergència van rebre l'avís de la desaparició de la dona pels vols de 3:15 de la nit d'ahir. Segons apunten diverses fonts, la dona va sortir a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos sense vida de la víctima es va trobar amb signes de violència en un camp de panís que hi ha tocat de l'LP 7041 als afors del municipi. En aquesta zona de conreu s'hi accedeix per un camí asfaltat. Els veïns expliquen que és un espai habitual per sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del municipi. A hores d'ara no consten detinguts i els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi. Precisament els fets es troben sota secret de sumari i la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort. La víctima era una persona força coneguda al poble i al municipi veïns com Aitona. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a la plaça Major aquest diumenge al migdia, que ha reunit desenes de persones. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I els Mossos d'Esquadra també buscant un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. L'home, que tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona, ja havia estat detingut 3 dies abans per un possible cas de violència masclista. L'incident va passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on va alertar els serveis d'emergència. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment hauria calat foc a la casa familiar, que no va patir danys importants. Un cop encès el foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben a aquesta hora en un lloc segur.
3: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda de nou.
9: Bona tarda, pendents de l'inici d'aquesta final del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la selecció argentina, de començar d'aquí a poc més de 30 minuts. Estem fent la prèvia ara a l'especial Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Han passat més coses aquest diumenge en el món de l'esport, on destaca la victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i amb un final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Podem sentir declaracions del guanyador de l'etapa, Remco Evenepoel.
10: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
9: Però la notícia del dia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara el segon a la general, i que ha hagut d'abandonar la ronda francesa. El danès pateix una fractura de clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat d'aquesta fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Sentim ara Marc Riff, que és el director de l'equip Visma de Jonas Vingegaard.
11: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
9: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i gairebé 6 minuts sobre el seu company d'equip, Isaac Del Toro. Aquest dilluns hi ha jornada de descans, dimarts, contrarrellotge individual.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Més futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, i és una futbolista experimentada a la Lliga F amb 4 anys d'experiència al Deportivo, al Granada i la Lama.
12: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
9: I en Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 9:15 de la tarda. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Ara mateix hi ha encara punts de retenció a l'AP7 a Sant Celoni i també de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud i de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A la C32 només queden retencions ja fora de l'àrea del Maresme de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. I a més, altres punts de retenció són a l'entorn de la ciutat de Barcelona, a la C33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a la ciutat i a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, com també a la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord.
0: I ja està tot a punt a Nova Jersey perquè d'aquí a mitja hora, a les 9 de la nit, arrenqui la final del Mundial Masculí de Futbol entre Espanya i l'Argentina, Francesc.
2: Amb l'estadi pràcticament ple, tot i haver moltes cues, començarà el partit d'aquí a 29 minuts exactament. Us seguirem en directe al programa especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
0: Una final del Mundial que tornarà a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. Coincidiran a la llotja, però no s'espera que seguin de costat. Ho explicarem i en la propera mitja hora també actualitzarem la situació dels incendis. D'una banda, ha estabilitzat l'incendi a l'Aragó, que cremava des de dimecres passat. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees i a hores d'ara l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. A més, des d'ara i fins a les 9 del vespre, també destacarem que la comercialitzadora d'energia elèctrica Holaluz assegura que el procés iniciat pel govern espanyol per inhabilitar-la és un tràmit administratiu puntual i garanteix el subministrament als seus clients. També destacarem que cada dia hi ha 16 accidents a les carreteres catalanes provocats per un animal, 6.000 a l'any. Tot i que en la majoria de sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir-los. I també destacarem que els ecologistes alerten dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera. Expliquen que al Montseny s'estan tallant espècies com els verns i estan desapareixent flora i fauna autòctones. I més enllà del Mundial, altres titulars d'esports, Francesc.
2: La victòria de Remco Evenepoel a la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint el líder Tadej Pogacar en una etapa on el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha d'abandonar la ronda francesa. I en Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit de Leclerc i Verstappen.
0: I pel que fa al temps, tel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre, tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa i demà ja assolirem els 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 4 minuts de 9:15.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Per tant, falta menys de mitja hora perquè comenci a Nova Jersey, als Estats Units, la final del Mundial de Futbol Masculí entre Espanya i l'Argentina. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. La selecció espanyola que busca el seu segon Mundial, la selecció argentina, en canvi, busca el seu quart i el segon de consecutiu després de l'aconseguit a Qatar l'any 2022. La selecció espanyola repeteix 11 davant França a les semifinals. Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella a la defensa, Rodri, Fabián i Dani al mig del camp, Adal, Baena, Oyarzabal i Lamin. També hi ha tres blaugranes, Cubarsí, com dèiem, Dani Olmo i Lamin, tots tres catalans, també el català jugador del Madrid, Marc Cucurella. Argentina que juga amb Dibu Martínez a la porteria, Montiel, Romero, Lisandro i Tagliafico a la defensa, De Paul, Enzo Fernández i McAllister al mig del camp, també Nico González a dalt, Messi i Julián Álvarez. Són tres canvis respecte al partit de semifinals davant Anglaterra, jugant De Paul, Montiel i Nico, no ho fan Giuliano, Nahuel i Paredes. La prèvia d'aquest partit, que ha estat marcada per les nombroses cues que hi ha hagut per entrar al MetLife Stadium de Nova Jersey, l'estadi de la final, i arreu de Catalunya també s'està seguint aquest partit, que començarà d'aquí a 25 minuts. Estan pendents d'una connexió de fa una estona amb l'Alfons Gorina, que és el part del Fòrum de la ciutat de Barcelona, on ens explicava que hi havia molta gent, moltes cues i molt col·lapse per entrar. Anem a conèixer la situació que hi ha actualment al Parc del Fòrum. Alfons, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara sí que ja hem aconseguit entrar en aquesta plataforma marina del Parc del Fòrum, on està habilitada la pantalla gegant. Moltíssima gent, però encara moltíssima gent per entrar també. Veig des d'aquí les cues quilomètriques i la gent agrupada al voltant de les portes per intentar d'accedir. Bon ambient, clar domini de l'afició de la selecció espanyola. Això sí, també molt nombrós un grup argentí situat a l'esquerra de la pantalla. De moment, molt bon ambient. Els argentins animant molt més de moment que l'afició espanyola. Veurem quan comenci el partit.
5: ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos!
4: I aquest és l'ambient que tenim en directe ara mateix aquí al Parc del Fòrum de Barcelona.
2: Gràcies, Alfons. També aparició estel·lar d'un aficionat de la selecció argentina. I volem veure també com s'està vivint aquesta prèvia del partit a l'Ovella Negra, un bar de Barcelona, on hi ha aficions de la selecció espanyola i també d'Argentina. Oriol Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda, que ja fa més de 3 hores que està tot ple com un ou. Per tant, la gent que està intentant venir aquí a l'Ovella Negra ja se'ls està explicant que no poden accedir, però la gent aquí fora continua amb tranquil·litat compartint moments, tant aficionats de la selecció espanyola com també aficionats de la selecció argentina, que alguns veuran el partit aquí a l'Ovella Negra, alguns altres no. També hi ha, la veritat és que hi ha molts estrangers que avui porten la samarreta de la selecció espanyola o de la selecció argentina. A veure, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: A veure, vosaltres podeu accedir a veure el partit aquí? Sí, perquè veig que teniu la pulsera, esteu parlant tranquil·lament, queden 20 minuts per començar el partit. Com ho veus ara mateix? Nerviós o no?
7: Sí, siempre con nervios, pero aquí todos los latinos, los brasileros apoyando a Argentina, como siempre.
6: Tu ets brasiler o ets argentí?
7: No, yo argentino, ellos brasileros.
6: Val, aquí hi ha una barreja d'aficionats.
8: No sí. Le gustan argentinos. Nosotros sí. Queremos que España, porque argentinos están robando.
6: Bé, això ja és un altre debat entre argentins, brasilers i tota aquesta gent que està aquí a fora 20 minuts perquè comenci, però bon rotllo avui entre els
7: buen
6: aficionats.
7: Rollo, siempre. Buen rollo entre todo el mundo, pero apoyamos a Argentina. ¡Aguante Argentina!
6: Perfecte, doncs aquest és l'ambient que hi ha aquí a l'Ovella Negra de Poblenou, on tota la gent que està intentant accedir no ho pot fer perquè ja està ple com un ou i han de buscar alguna alternativa també per alguns bars que hi ha per aquí a prop de la zona.
2: Gràcies, Oriol. I si aquests aficionats no saben on seguir el partit, ho podran fer a la ràdio, Catalunya Ràdio, a la programació especial que fem al Club de la Mitjanit, des de les 8 ara fent la prèvia i fins les 12.
0: Doncs tot això és a nivell esportiu, però més enllà del que passi sobre la gespa d'aquest estadi de Nova Jersey, avui també tindrem un ull posat a la llotja, perquè també hi ha cert interès d'aquest partit a nivell geopolític. El president dels Estats Units, Donald Trump, compartirà espai en aquesta llotja amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat, recordem repetidament, els últims mesos per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, perquè és el cap d'estat. Tot plegat ens ho explica des de Washington, Oriol Serra.
9: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, a augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
0: Qui no serà avui a la llotja d'aquest estadi és el president argentí Javier Milei i no ho farà per superstició. Mantindrà l'hàbit molt propi del seu país de veure el partit al lloc on ho fa sempre, amb la roba que porta sempre i amb la gent amb qui sempre sol veure els partits de les grans ocasions. I per cert, que els cardiòlegs argentins reforcen les guàrdies en previsió que aquesta nit se'l giri feina. Ens ho explica tot plegat des de Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Al costat del president de la FIFA i dels Estats Units no hi serà el de l'Argentina. Javier Milei no ha viatjat fins als Estats Units a la final del Mundial per superstició. Com la gran majoria dels argentins, el cap d'estat del país sud-americà ha optat per respectar el que aquí a l'Argentina es coneix com les càbales, mantenir un ritual i rutina de veure els partits al mateix lloc, amb les mateixes companyies i també vestint la mateixa roba. En el cas de Milei, una granota de treball de la patrullera estatal YPF ho deia en una entrevista a Javier Milei a l'Observador Radio d'aquí de Buenos Aires.
11: Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
12: ¿Es una cábala?
11: Sí. Lo miro en el cine de Olivos con mi hermana. Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera. Por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
10: La selecció argentina aixeca passions extremes, partits agònics durant aquest Mundial d'infart, metafòrica i literalment. Moltes són les consultes mèdiques i urgències cardiològiques, com explica Alan Siga, el metge cardiòleg de l'Institut Cardiològic de Buenos Aires.
13: Bueno, hemos tenido definitivamente casos durante el partido de infartos en curso. Algunos que consultan en el momento del partido, que es lo que recomendamos hacer siempre cuando aparecen los síntomas. Algunos que vienen después, que intentaron no venir durante el partido y que cuando llegan ya el cuadro está un poco más avanzado. Pero definitivamente hemos tenido un aumento de casos y hemos registrado infartos intrapartido.
10: L'Ajuntament de Buenos Aires ha disposat dues zones per seguir el Mundial i també ara la final. Són les conegudes com a fan zones o espais per a seguidors de l'Albiceleste per veure en pantalla gegant i de manera gratuïta els partits. El dia aquí a Buenos Aires és plujós, de molt vent i fred d'hivern austral, el que de ben segur no congelarà la passió dels argentins per la seva selecció nacional.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Actualitzem la situació dels incendis a Catalunya. 8 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller Aigua Viva al Gironès, tot i que la intensitat del foc ja va a la baixa. Ara les tasques es limiten a remullar la zona de l'incendi per evitar possibles revifades. Els bombers han estabilitzat el foc que des de primera hora d'aquesta tarda ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls del Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona. A conseqüència dels talls, en alguns moments hi ha hagut retencions a les dues vies. D'altra banda, els bombers han pogut controlar l'incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. Tot plegat, recordem que a Catalunya avui està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques i els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques diferents. Mentrestant, a l'Aragó s'ha pogut estabilitzar l'incendi que cremava des de dimecres. Les condicions meteorològiques favorables han permès als bombers estabilitzar aquest foc. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
14: És el primer dia que respiramos. És el primer dia que l'incendi tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
0: A hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. El foc ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 km i les condicions de propagació van a l'alça. Ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar i hi ha altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 efectius més i també 25 avions. També es doblarà la participació participació de l'exèrcit, la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez, ha explicat que per combatre les flames, els equips d'emergència ja treballen en un tallafoc d'uns 16 quilòmetres als erms de Tienza.
12: Lógicamente, nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos, como digo, en ese cortafuegos que estamos intentando realizar, pero también seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no nos olvidemos que atrás, desde la Mierla hasta el incendio, tenemos más de 30 kilómetros que tenemos que seguir consolidando.
0: Ara són 9:45. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. Doncs ara sí que podem dir que la situació millora substancialment. No és que estigui resolta, però en tot cas està molt millor que, per exemple, fa un parell d'hores. Tot i això, retencions a l'AP7, a Llinars, a la Roca del Vallès i a Montornès del Vallès en sentit sud i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C32 només queda un punt de retenció, que és a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2, a Collbató en sentit sud. I ja passem a l'àrea de Barcelona, a la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de la Trinitat, a les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la ronda litoral de la Mina, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I acabarem amb una informació referida al transport públic, perquè TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de Futbol. Transports Metropolitans ha comunicat que, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la 1 de la matinada. Demà dilluns, evidentment, el metro reobrirà a l'hora habitual, que és a les 5 del matí. Això és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
15: Ha quedat el cel ennuvolat o mig ennuvolat, enterbolit, núvols alts i mitjans a bona part del país. Hi ha hagut algun ruixadet, quatre trons, cap a l'àrea dels ports, Montsià, Baix Ebre, un litre per metre quadrat ha caigut a Mas de Barberans, a Montsià, i algun ruixadet ha caigut també al nord de la Vall d'Aran, la zona de l'est, aproximadament. Bé, no preveiem pluges importants les properes hores, acaben de passar aquestes tempestes desfetes, francament. Bé, la nit, doncs, comença ennuvolada, però a mesura que avança la matinada anem marxant. Amb aquests núvols costa baixar la temperatura. Hi ha fet molta calor i aquest vespre també. Xafogó la costa. Estem al voltant de 30-35 graus, malgrat que el sol ja hagi marxat pràcticament amb aquests núvols. Però hem arribat a 39 graus a Tàrrega, també a Cabanes, 39 a Cardona o a Fornells de la Selva, 38 a Girona, 38 a Lleida i a Barcelona 34, 33 pel que fa a Tarragona. Demà el dia serà semblant pel que fa a temperatura o una mica més alta, 40-41 graus de màxima al Pla de Lleida, no descartem valors de 40 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Bages, molta, molta calor, 37-38 novament al prelitoral gironí, i quatre núvols al matí al Delta de l'Ebre. Dia de sol, de calor molt forta, i a la tarda quatre nuvolades també al Pirineu i alguns sectors de l'Ebre, però en principi sense ruixats. La calor es pot enfortir encara més dimarts, dimecres, potser dijous, màximes de 40-42 graus a l'interior del país, sobretot cap al Pla de Lleida, però no descartem la Ribera d'Ebre, el Pla de Bages, Conca de Tremp, i, per tant, la calor serà notícia, tant de dia com de nit. Tenim un avís de calor nocturna la propera nit i matinada, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, i demà de dia també avís de calor del Meteocat, el Pla de Lleida, realment una calor forta.
3: 3CAT Info.
0: 10 minuts i les 9 de la nit, el govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Ens ho explica des de Madrid, Àngels Lafuente.
16: Des de fa mesos, la Comissió Nacional Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
17: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
16: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
18: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
19: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
18: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
21: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
22: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
21: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
23: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
21: Però que també va ser la seva creu.
23: Perquè el repetir de petita compte que els nens són molt cruels. Llavors es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys van dir és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors em vaig quedar sola.
21: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
23: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
21: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
24: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17... I és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què ets de fer en tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà de lo que sigui una assignatura teòrica.
4: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
24: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no?, de seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
4: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
22: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuarto de ESO, o los años que recuerdo, cuando tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicado.
4: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
24: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
4: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
24: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
22: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot a ESO.
4: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
22: El meu objectiu ara és sacar-me la ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
24: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
4: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
18: Aula oberta.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: Fins a les 9 de la nit amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
6: Bona nit, pendents de l'inici d'aquesta final del Mundial, en el moment en què els jugadors surten al terreny de joc a la gespa del MetLife Stadium de Nova Jersey, a punt de començar aquesta final del Mundial. Es pot seguir en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit. Han passat més coses aquest diumenge, per exemple, la victòria de Remco Evenepoel a la 15a etapa del Tour de França, que és de 184 quilòmetres, ho ha estat i ha acabat amb un final de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Podem sentir declaracions d'Evenepoel.
7: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb l'Isaac.
6: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula. El danès s'ha fracturat aquesta clavícula, també múltiples abrasions, i a causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. En parla el director de l'equip Visma, és l'equip de Vingegaard, Marc Riff, el director de l'equip.
8: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
6: A la general, Pogacar és més líder, té 5 minuts de marge sobre Remco Evenepoel, el segon classificat, i 6 sobre Isaac del Toro.
0: 3Cat Info.
6: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Leclerc i el Red Bull de Verstappen. I estem pendents que comenci la final del torneig de Iași a Romania de tennis, que ha de jugar la catalana Paula Badós. Havia de començar a la tarda, a 4:45, però a causa de les pluges que han caigut a Romania, la final encara està pendent de començar.
0: Tresca Info.
5: Bona nit, són les 9. A aquesta hora arrenca a Nova Jersey la final del Mundial masculí de futbol entre Espanya i l'Argentina. Francesc Ripoll.
6: Els jugadors ja són a la gespa per estar sonant l'himne d'Argentina. La selecció espanyola busca el seu segon Mundial. Argentina el quart, el segon consecutiu. La final es pot seguir en directe a Catalunya Ràdio.
5: Aquesta final del Mundial tornarà a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets de les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. Coincideixen a aquesta hora a la llotja. Un menor ha mort ofegat aquesta tarda a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. És la setena víctima mortal en piscines de Catalunya des del començament de la campanya d'estiu. Ha estabilitzat l'incendi d'Orés a l'Aragó després de cremar 14.400 hectàrees. Ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent. Ha arribat a ratxes de 50 km per hora, ha cremat 14.000 hectàrees i s'han hagut d'evacuar 21 municipis. Aquí a Catalunya els bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller Aigua Viva al Gironès i han controlat l'incendi a Cardedeu. També s'ha aturat l'avenç del foc que hi ha hagut a prop del Prat de Llobregat. Els Estats Units reforcen la força aèria d'atac al Pèrsic davant l'espiral de guerra contra l'Iran. Israel amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de Conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I els Mossos, que busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. Després de calar foc a l'immoble, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa.
0: Esports.
6: Victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França. El belga s'han posat a l'esprint el líder, Tadej Pogacar, en una etapa on el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha d'abandonar la ronda francesa. I en Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli al davant de Leclerc i Verstappen.
5: I tel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre, tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa una altra vegada i demà ja assolirem els 40 graus al Pla de Lleida.
0: Trescat Info.
9: Aguanta'm bé, per la feina ja.
0: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Trescat Info. Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina tres rondes.

0: Vila. Els dosos de la part del 3 que entren en la seva posició. Els de la part del 2, també. El Castell amb confiança està pujant. La canalla molt valenta. Dosos de la part del 2 col·locats. La cassoleta de la part del 3 que fa la seva entrada. Llença un peu, llença l'altre. També la cassoleta ara de la part del 2 que es col·locarà a la seva posició. Mentrestant, l'enxaneta que farà la primera aleta a la part del 3. L'aleta de la part del 3 ara traspassarà la part del 2 i els castellers de Vilafranca que carreguen el 5 de 9. Atenció a la baixada de la canalla que ha de ser tranquil·la. El castell està molt bé, els terços i el folre molt còmodes. Surt l'enxaneta que ara mateix hi ha el folre. Les dues cassoletes també estan sortint. Es comencen també a desfer les dues parelles de dosos. Està impecable aquesta supercatedral verda en aquesta segona ronda del memorial Pepe Rodríguez. Els dosos de la part del 2 que hi ha tocat el folre. Els de la part del 3 que estan baixant. S'està desfent aquest 5 de 9 als castellers de Vilafranca que en aquesta segona ronda estrenaran la supercatedral. I de quina manera, amb quina qualitat tècnica, els verds estan descarregant aquest 5 de 9. Els quins de la part del 2 que estan sortint, els de la part del 3 que també ara mateix ho fan, i el tenen els castellers de Vilafranca amb la sortida dels quarts. Primer 5 de 9 de la temporada en aquesta segona ronda de la Diada Memorial Pepe Rodríguez de Sitges.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 5 de 9 que els castellers de Vilafranca han estrenat i descarregat aquest dissabte a Sitges. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui un tres rondes marcat també per l'última hora de diumenge.
2: Començarem al barri de les Vivendes de Valls, on aquesta tarda vespre hi ha actuat la Colla Vella. També us explicarem les diades d'ahir a la tarda a Sitges, la Riera i el Callà, i la resta de resultats més destacats del cap de setmana. Abans d'acabar, parlarem de les entrades del concurs i atenció de la presència de castelleres als càrrecs directius de les colles. Us n'avancem un titular. Aquest 2026 estem més a prop que mai de l'equitat. Hi ha més d'un 30% de dones als càrrecs de cap de colla i presidenta.
1: Avui farem aquest tres rondes al David Prats i al Josep Almirall, al control de so Ricard Portal i al control central Joan Massana. L'actualitat castellera l'analitzarem amb Santi Terrassa, editor de la revista Castells i president de la Jove de Sitges, i Maria Morell, cap de colla dels Castellers d'Altafulla. Som-hi, doncs. Maria Morell, bona nit.
3: Bona nit.
1: Maria, ara ho avançàvem, eh? Enguany més d'un 30% de dones a la direcció de les colles. Després ja en parlarem més abastament. Però tenint en compte que partíem gairebé del zero absolut de la presència de dones en els màxims càrrecs de responsabilitat de les colles, un 30%, o en aquest cas un 33%, ja indica el camí cap a la normalització.
3: Sí, és un bon número, tot i així també crec que també falten més dones, també. Al final és un número baixet, estem contents de que la evolució sigui positiva i que cada vegada hi hagi més dones, però també amb colles més grans, per exemple, en colles de Camp Extra, allí no són habituals. Aleshores, això també, que són les colles que habitualment tenen més repercussió, també seria que hi haguessin més dones al capdavant.
1: Després explicarem les colles de Gamma Extra que en tenen i que no en tenen i les que no n'han tingut mai. Santi Terrassa, bona nit. Benvingut a una altra temporada d'altres rondes.
4: Hola, bona nit, Josep.
1: El Santi avui no el tenim aquí als estudis, però el podrem escoltar perfectament. Què et sembla aquest percentatge que ara comentàvem amb la Maria Morell? Comencem el camí cap a la normalitat.
4: Sí, és evident que és millor que el que hi havia, però que encara falta camí a recórrer. I sobretot perquè, no només perquè encara queda lluny doncs, de la paritat total, sinó també perquè queda notablement per sota de la representació que hi ha avui en dia de dones al món casteller, doncs, que fluctua, depèn, però entre un 40 i un 50%. Per tant, els càrrecs encara és inferior al que pertocaria d'acord doncs, amb la proporció que hi ha.
1: Escolta, Santi, tenint en compte això del canvi climàtic que comentem sovint al món casteller, em va agradar molt l'horari de 7 de la tarda i el format dues colles ahir al cap de la vila de Sitges a la diada del memorial Pepe Rodríguez.
4: Sí, les 7 de la tarda... Perdó. És que abans fa massa calor. A les 7 de la tarda també em fa, eh? Però com a mínim el sol ja no toca a la plaça. I per tant, doncs, vam estar valorant... Altres anys havia estat a 6:45 i vam considerar doncs, que bueno, si t'estiràvem mitja hora més, doncs, aniria millor per tot plegat. Arribes, de fet, fa 3 setmanes ho vam fer a 7:45. Encara fins i tot jo crec que és millor.
1: Doncs res.
4: El que està clar és que el que no s'entén avui en dia és que encara hi hagi actuacions diumenge al migdia, a l'estiu.
1: I n'hi ha, encara n'hi ha,
0: sí,
1: eh?
0: Avui a Esplugues, per exemple. Però
4: és una cosa que no s'entén, no s'entén.
1: La setmana passada tu comentaves un article a la revista Castells que em sembla que hi havia 8 diades migdia, diumenge. En fi, a aquesta hora la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat d'actuar a la Festa Major del barri de les Vivendes. Fa una hora i poc que la Colla Vella acaba la seva actuació en aquest barri de la capital de l'Alt Camp. Què sabem d'aquesta actuació d'aquesta tarda de la Colla Vella, David?
2: Els del Portal Nou han descarregat el 5 de 8, un intent de 4 de 8 amb el Pilar i han acabat amb el 3 de 8 i el 4 de 8. I ahir a l'hotel Calypso de Salou es van anotar el 3 de 7, el 5 de 7, el 4 de 7 amb el Pilar i el 4 de 7.
1: Sapiguem-ne més detalls. Habitatges de la Colla Vella, Eloi Bigorra, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Eloi, s'ha acabat l'actuació amb un petit ensurt per la Colla Vella, amb el 4 de 8 amb el Pilar. Què ha passat?
5: Correcte, el que havia de ser una tarda de festa major al barri de Vivendes de la Colla Vella, doncs es repeteix una mica aquest fantasma, com ja ha passat en altres ocasions en els darrers anys, que la primera ronda s'ha obert amb un 3 de 8, amb el 5 de 8 d'execució bé, correcte, i en segona ronda és quan hi ha hagut aquest petit incident amb el 4 de 8 amb el Pilar, on un dels membres dels dosos, en el moment d'anar a col·locar l'aixecador en el seu lloc perquè faci d'enxaneta del Pilar, li ha marxat al peu de la faixa i això ha provocat un arrossegament i un despenjament d'aquest pont de dalt. Per sort, la resta de Castells s'ha pogut descarregar amb tota normalitat i bé, i res, la diada ha acabat doncs, amb el 3 de 8 i el 4 de 8 i un Pilar de 5 al final.
1: De la caiguda del 4 amb el Pilar tothom bé, pel que m'expliques?
5: Per precaució s'ha pres un integrant, una sola persona, que és la que ha rebut el cop del casc del nen que ha caigut del castell, i per precaució se l'han endut a fer una observació a l'hospital, però aparentment no hem de lamentar res més.
1: Doncs desitgem que no hagi estat res. Com deies tu, la resta de l'actuació, tant el 5 de 8 com el 3 i el 4 de 8, bé, actuació la resta plàcida dels castells bé?
5: Plàcida i també fent certes provatures amb membres nous per rodar posicions.
1: S'ha aprofitat també, com en altres ocasions, al final de les rondes per fer alguna prova, alguna proveta de castells, o avui la gent
5: avui
1: tenia
5: no.
1: ganes de festa major i futbol?
5: Avui la gent ha acabat, han col·locat unes tauletes amb refrigeri i quatre cosetes per picar, i la gent avui ja suposo que tindrà al cap el futbol que en aquest moment s'està jugant.
1: Doncs molt bé, Eloi. Ens veurem a tres rondes aviat als estudis de Catalunya Ràdio el dia 2 d'agost. Gràcies per aquesta informació d'avui i fins aviat. Bona nit.
5: Perfecte. Adéu, bona nit.
6: Aguanta'm per la feina, ja.
7: Tres rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Joan Belmala.
9: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
10: Xavier Brotons.
11: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
12: 3 Rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
1: Aquest diumenge hi ha hagut un grapat més de diades castelleres que ara us volem explicar. Com els Xiquets de Reus, que han fet doblet aquest cap de setmana i a la tarda van actuar al Catllà, després us ho explicarem, i aquest migdia Castellvell del Camp.
2: Recollim el 3 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 dels de la camisa avellana, i el 4 de 7, el primer 3 de 7 amb l'agulla de l'any, i el 3 de 7 dels Xiquets de Cambrils.
1: Al migdia també hi ha hagut castells a Esplugues de Llobregat.
2: A la dia de Santa Magdalena, els castellers d'Esplugues han completat el 3 de 7 aixecat per sota, un intent de 4 de 8, el 4 de 7 i el 3 de 7. La cocap de colla, Sara González, parla de la caiguda del carro gros.
13: Una caiguda una mica estranya. Més de lo normal que ens ha passat, hem tingut molts cops. Així que res, esperar que la gent no pateixi molt, que es recuperi tothom. Passarem un agost de meditar i tornar encara al segon tram on hi ha que poder.
2: Els castellers de Castelldefels han descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 i el 4 de 7. La cap de colla

0: Efectivament, ho sabem, però no per això desaprofitem l'oportunitat de rodar diverses peces que ens convé de fer-ho.
1: Els Marrecs de Sal han actuat aquesta tarda a Palafrugell.
2: Els de la camisa blau Ter han completat el 5 de 7, el 3 de 8 i la Torre de 7. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, la Torre de 6, el 3 de 6 amb l'Agulla i el 3 de 6. I els Xerrics d'Olot, el 3 de 6 amb l'Agulla, el 4 de 6 i el 3 de 6.
1: Hem de fer-nos ressò encara de més diades aquest diumenge, David.
2: Aquesta tarda a Sant Vicenç dels Horts recollim el 3 de 7, el primer 3 de 7 amb l'Agulla de l'any i el 4 de 7 dels castellers de Sant Vicenç dels Horts. El 5 de 7, un intent desmuntat de 4 de 8, el 3 de 7 i el 4 de 7 dels Xicots de Vilafranca, i el 4 de 7, el 3 de 7 i el 3 de 6 aixecat per sota dels castellers a Terrassa.
3: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
1: Comentem aquestes diades d'aquest diumenge. Santi, Maria, comencem per les vivendes o habitatges, com seria normatiu, de la Colla Vella. Una diada on, de vegades, el més interessant ha estat les proves o la prova que al final de l'actuació hi ha fet la Vella de cara a reptes superiors. Avui no n'hi ha hagut de proves, ara ens ho explicava l'Eloi Bigorra, i sí, com ens comentava, un petit ensurt, no sé, que és una actuació que de vegades ha tingut un nivell més alt, de vegades hi ha hagut castells de nou. Què t'ha semblat, Maria, aquesta actuació dels del Portal Nou?
4: Jo crec que era una diada de rodatge, com bé han dit ells. Venien de la setmana passada de Cultura d'actuar a Màxims, i ara ja les proves que comentaves que fan sempre al final de la diada van sempre encarades al Firagós, que realment queden dues setmanes, i aleshores és quan intenten fer aquestes provetes, que com que no actuen amb ningú més, tenen aquesta llibertat de poder-les fer les proves. A nivell de l'actuació, bueno, és quan aprofiten a fer aquests canvis i estrenar gent nova. A vegades això, doncs, ha comportat algun ensurt, perquè no és el primer any que tenen algun susto allí, però bueno, sempre cal tenir aquestes diades per poder fer aquests canvis i aquestes combinacions noves.
1: Santi, com us veus?
5: Sí, a veure, el 4 de 8 amb l'Agulla, pel que m'han dit, havia estat dels millors que havíem fet en temps. El que passa és que, bueno, a dalt hi pot succeir qualsevol cosa i de cop i volta el castell, doncs, que es perdi, com ha passat. El que passa, les colles grans necessiten, en el moment que la temporada ja va avançada i que, per tant, doncs, hi ha grans castells que estan portant a plaça, necessiten actuacions menors. Perquè altres anys, doncs, l'actuació aquesta de les vivendes havíem fet 3 de 9, havíem provat fins i tot la Torre de 9. I llavors, clar, això el que suposa, doncs, que sí que permet intensificar a la Colla Vella la gamma extra, però per altra banda troben a faltar actuacions menors en les quals, doncs, bueno, que hi pugui haver algun component que s'hagi d'estrenar a plaça, que no només ho pugui fer a l'assaig, o bé també alguns canvis de canalla, a banda també, doncs, d'alleugerir la pressió aquesta, doncs, de gairebé cada cap de setmana que hi hagi gamma extra, no? Que això és una pressió física, però també mental, i de pressió, d'obligació d'estar sempre al 100%.
1: I pel que fa a la caiguda del 4 amb l'Agulla, evidentment, ja ens ho explicava l'Eloi, una relliscada al pom de dalt que no, en fi, que no ha tingut conseqüències. La Vella, Santi, té ara diverses diades pendents. Destaca diumenge que ve, per exemple, Vilallonga. No sé si hi haurà cap sorpresa com algun any hi ha hagut en aquesta població, on hi van estrenar el 2 de 8 net descarregat, David?
2: Tots ho recordarem.
1: I el 5 d'agost arriba la Fira Agost. Què n'esperes? N'esperes una bona Fira Agost vallenca per part de les dues colles dels Siguers Avalls, i ara, en el cas de la Colla Vella, una estrena, potser ja anirem de cara al Castell de Déu o alguna altra cosa, o es tracta de consolidar el que s'ha fet fins ara, que ja és moltíssim?
5: Sí, el que han fet fins ara és moltíssim. Per exemple, el 4-9 sense folre, doncs, em consta que està les previsions de que hagi d'anar a plaça, i cal veure si arriben amb el 3-10 en folre amarilla. Això, doncs, bueno, s'acabarà de veure en l'evolució i els resultats dels assajos de les properes dues setmanes, però en tot cas sí que les intencions hi són, que d'anar com, bueno, com això ja s'havia fet el 2016, el 17, penso també, que havien anat amb el 3-10. El primer 3-10 el van fer la Fira Agost del 16.
1: Maria, tu, la Colla Vella, vas actuar al seu costat ara fa tot just 8 dies a Altafulla, la Diada de les Cultures. No sé com la vas veure, suposo que bé, perquè tots ens vam meravellar, tant els castellers de Vilafranca com la

0: a Colla Vella, però ara a la Vella li venen això que dèiem, no? Unes diades de més compromís, o del mateix compromís que la Diada de les Cultures, en les quals ha de tornar a estar al màxim nivell. Després d'avui, aquesta sessió de Castells de Vuit, que és cert que és molt necessari per a aquestes colles, ara ha de tornar a la gamma extra.
1: Sí, vistos els castells que van fer d'Altafulla, que van ser espectaculars a nivell tècnic, vull dir, poca cosa hi havia a destacar. Crec que van treballar més amb el 3 de 9 que no pas amb el 5 de 9 contra amb el Pilar. Aleshores, ara, bueno, avui han afluixat marxes i ara encararan les aquestes diades, jo crec que també a màxims. Si van fer games extres per completes, que era el vespre, per Firagós, jo crec que també. I Vilallonga també potser els serveix, doncs, per fer alguna prova, doncs, de un 3 de 9 amb un folre més lleuger, o proves així de cara a Firagós i també games extres, perquè no seria el primer cop.
0: Sí, sí, de cara al Castell de Déu, per exemple, vam veure, després ho comentarem ahir a Sitges, Vilafranca, que va fer, diguéssim, el 3 de 9, però aguantat només per unes manilles amb l'alineació del 3 de 10. És una cosa que les colles volen veure també com reacciona o es comporta el tronc a plaça. Aquesta tarda han actuat també els Marrecs de Salt, una setmana de la seva festa major, la festa major de Salt. Pel que hem vist aquesta tarda, sembla que l'objectiu podria ser estrenar-hi la Torre de Vuit i... No, estrenar-hi...
2: Sí,
0: estrenar-hi la Torre de Vuit i també el 5 de 8, els Marrecs, una colla que de mica en mica vol anar recuperant aquells bons moments castellers que havia ofert.
1: Sí, l'any passat els hi va anar una mica més justet, potser van tenir més entrebancs, però ara ja van recuperant a poquet i han fet el 7, vull dir, jo crec que ara ja van de pujada.
0: Santi.
3: Home, els Marrecs, doncs, tenen aquestes actuacions a les comarques gironines que els hi permet, doncs, anar traient castells de vuit, doncs, avui el 3 de 8, amb regularitat, i d'una banda el que suposa, doncs, és dotar aquestes actuacions que aparentment podien semblar menors, doncs, bueno, d'un bon nivell, i després, doncs, en la seva evolució, doncs, bueno, poder arribar a la festa major amb aquesta gamma alta de vuit, ja tenen el 7 i va, després de que hi havia hagut alguns dubtes, doncs sembla ser, doncs, que tenen ben enfocat i ben encaminat el poder fer un altre pas endavant.
0: També ens referíem, us hem informat de la caiguda del 4 de 8 dels castellers d'Esplugues. L'any passat el van completar. La veritat és que per colles com els castellers d'Esplugues, Maria, és un castell de la màxima dificultat i no és fàcil afrontar aquests grans reptes, com per exemple vosaltres, els castellers d'Altafulla, aquesta temporada, la gamma alta de 7.
1: Sí, per ells el 4 de 8 i el 2 de 7 normalment són els castells que es va marcant com a objectiu.
0: L'any passat el van descarregar.
1: Exacte. I crec que el 2 aquest any també l'han descarregat.
2: Sí.
1: Per tant, bueno, poquet a poquet, a veure com es recuperen ara d'aquests cops que ens comentaven, però si sí, l'assaig és positiu i ara tenen un temps per fer aquestes reflexions i valorar a veure com poden millorar aquestes dificultats que han tingut avui, jo crec que poden arribar perfectament pel concurs.
0: Sentia més, Santi, ara la cap de colla d'Esplugues, que deia que durant el mes d'agost farien una reflexió, aviam què fan, per aquestes colles, és clar, una caiguda de 4 de 8 és més greu que per altres colles, no?
3: L'any passat, de fet, no el van descarregar, el van carregar també. Els va quedar carregat i aquest any, doncs, bueno, la primera vegada que hi han anat és intent. Bueno, és que fer castells de 8 és molt difícil, eh? Estem parlant aquí, doncs, de gamma extra i de les colles grans que fan, la immensitat de castells que fan, però és que fer castells de 8 és molt, molt, molt difícil perquè es necessiten, bueno, per colles d'aquestes mitjanes, doncs, necessiten uns requisits de disposar d'una, doncs, alineació completa de tronc, de disposar d'una bona canalla i també del gruix suficient per poder onsejar amb prou garanties prèviament. I per tant, doncs, bueno, només que un element, doncs, no acabi de rutllar del tot, doncs pot esgarrar l'objectiu.
4: Segona ronda.
0: Avancem en aquest tres rondes. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 5 de 9 al cap de la Vila de Sitges, el cinquè castell de la gamma extra que incorporen al seu repertori del 2026. A la mateixa diada, la jove de Sitges hi va repetir la seva millor actuació de la temporada. Actuació seriosa, convincent, a un gran nivell, amb castells molt ben executats dels castellers de Vilafranca, Sitges. Els verds van traient a plaça de mica en mica l'arsenal de castells que van acumular en els assajos de Cal Figuerot. Ahir li va tocar el torn al 5 de 9 i aquestes properes setmanes serà el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10 i possiblement el 4 de 9 net. Els penedesencs, David, es preparen per fer front a un agost casteller d'alt voltatge i amb el punt de mira posat al concurs de castells.
2: Ahir a la tarda els verds van obrir de 3 de 9, que van executar molta correcció. No va ser prou un 3 per cobrir l'expedient. Damunt de la pinya hi van situar només manilles i el tronc hi anava l'alineació titular d'un futur 3 a 10. A la segona ronda va arribar l'estrena del dia, el 5 de 9, que van poder descarregar sense complicacions evidents i que van completar amb control total i bones mides. A la tercera ronda van tornar a descarregar la torre de 9, després de l'ensurt que van tenir amb aquest castell Altafulla, que van haver de desmuntar amb la cassoleta col·locada. Ahir no hi van poder evitar un cert nerviosisme durant l'execució, però se'l van apuntar sense entrebancs. Van acabar amb un esplèndid pilar de 8, el primer de la història, a la població del Garraf. Al final de la diada, l'Àngel Grau, al cap de colla, va fer aquesta anàlisi, començant per l'estrena del 5, en declaracions al 3 rondes.
4: Fa molts dies que l'estem treballant i, per tant, hi havia molta confiança en fer-lo. Segurament hi hagués pogut anar alguna setmana abans, però la idea era anar creixent a poc cada diada, que aquest juliol, fins a arribar a Vilanova, que ja sí que ja anar a màxims.
5: A la Torre de Nou demostreu que el que va passar a Altafulla és un ensurt, perquè avui també s'ha comportat molt bé a plaça.
4: Sí, sí, sí, el que passa que Altafulla és just ja la rebrincada, just quan entra l'enxaneta, l'enxaneta té aquest moment de dubte, i la van baixar, però avui l'hem fet amb la mateixa alineació, no hem canviat res, una mica més nerviosa, perquè... Però bueno, molt, molt bé i molt content, la veritat.
5: I com a cap de colla, suposo que deus estar més content és aquest 3 de 9 amb manilles, que vol dir que la feina està molt, molt avançada ja de cara al 3 de 10.
4: Sí, sí, la intenció és anar a Vilanova a fer el 3 de 10, ja fa dos anys que el fem, i el fet aquest, no?, avui ha sigut un 3 molt més ràpid, molt més àgil, i amb l'alineació titular, manilles, com bé dius, vull dir, bé, la veritat que molt content, però també és la feina que vam fer sobretot ahir, saps? Vam fer un assaig espectacular, 5 de 8, sencer, 3 de 8 amb agulla sencer, torre de 8, 6ens al 3 de 9 amb agulla, quarts al 3 de 10, torre de 9, 6ens, vull dir, que el volum que estem fent i estem assajant és molt gran, i això fa que després a plaça, hòstia, es vegin reflectit d'aquesta manera i amb aquests castells tan ben fets.
5: No me l'has esmentat el 4 net a l'assaig, però també m'han comentat que s'han tornat a fer proves molt bones després de l'ensurt de
4: divendres
5: de
4: passat
5: abans d'Altafulla, que s'ha tornat a fer el 4 de 8 sencer.
4: Sí, sí, perquè és que més la caiguda ja us ho vaig dir l'altre dia, va ser un error a baix, vull dir que una malentesa, i ahir van pujar 6ens espectacular, s'han fet el 4 de 8 net, vull dir que la progressió és molt bona, no tenim una data de sortida perquè hem d'acabar de fer un parell de proves, ara ja fora la xarxa, a veure com es comporta, però jo crec que ja sortirà.
5: Home, aquí a Sitges heu fet el pilar de 8 que no s'havia fet mai a la història dels castells. A Vilanova no s'ha fet mai un castell net, vull dir que podria tenir números.
4: Home, seria bé, estaria molt bé, però bueno, ja veurem. El 3 a 10 sí, que el tinc molt clar, però juntar 3 a 10, 4 de 9 net també és molta feina, però per què no? Vull dir, ara ja això són somnis, no? Però juntar els dos castells al mes de principis d'agost seria fantàstic per tenir un agost i un setembre espectacular. Però bueno, pas a pas, no correm, que la temporada és molt llarga.
5: Gràcies i enhorabona.
4: Molt bé, gràcies.
0: Els organitzadors de la diada de la Colla Jove de Castellers de Sitges va sortir de plaça satisfeta i amb ganes de millorar els registres d'aquest primer tram de temporada.
2: A la primera ronda van descarregar el tercer 4 de 8 del curs, que es va anar desquadrant per dalt, que van veure com un pilar se'ls obria en accés i que van haver de treballar la descarregada. A la segona ronda van descarregar el seu segon 3 a 7 aixecat per sota, molt exigent a les dues últimes aixecades, i van acabar amb el 7 de 7. Marc Ill en declaracions al 3 rondes.
6: Molt content. Al final, es mira en perspectiva, una colla com la nostra, fer ara el mes de juliol el tercer 4 de 8, el segon també aixecat, però sobretot això, portar ja 3 castells de 8 ara a mitjans de juliol, doncs l'única manera de veure-ho és d'una manera molt positiva.
5: Heu tret el 3 per sota, avui és el segon també que fèieu. Què tens en cartera més?
6: Bé, ara... continuar treballant el 3 de 8, que l'any passat el vam poder portar aquesta actuació. Aquest any, com hem tingut algunes baixes de tronc que ha fet que haguem de renovar tant el 4 com el 3, bueno, el 3 encara no ens ha arribat, tot i així, als assajos li anem ficant el castell fins a dosos, el castell net fins a aixecador, i bé, esperem que ara, de cara al setembre, pugui sortir a plaça. En paral·lel, també treballant la torre de 7, que també hem hagut de fer alguns canvis respecte a la de l'any passat, i bé, també quan es pugui per treure-la.
5: És a dir, objectiu de temporada clàssica de 8.
6: Home, seria el l'objectiu maco, seria l'objectiu maco. Sí, sí, però sobretot, per mi, consolidar aquest 4 de 8. El més important de tot, independentment de tot el que pugui venir a partir d'ara, és que aquest 4 de 8, que l'any passat vam aconseguir fer 7 cops, ja esdevingui una cosa habitual a les diades grans de la colla i que passi a ser una cosa habitual per a nosaltres fer castells de 8. A partir d'aquí, doncs tot és possible. Evidentment, tant de bo podem treure aquest 3, tant de bo podem treure aquesta torre, però la prioritat, per mi, ha de ser consolidar al màxim aquest 4 de 8.
7: Abans tu t'hi referies quan parlaves del 3, de la dificultat que arribi al 3. No és una temporada fàcil, no, per la jove de Sitges, perquè aquest any amb els canvis, amb baixes a la colla, tot plegat, ha costat una mica de refer, eh?
6: Bueno, ha costat una mica d'arrencar. També l'any passat va ser com una cosa excepcional. El que vam fer l'any passat va ser extraordinari. Llavors, vulguis o no, hi ha una baixa a terços, per exemple, encara de la caiguda del 3 de 8 carregat de la diada. Algunes baixes també als pisos de dalt i de canalla, que, bueno, que hem hagut de refer i bueno, ja estem en procés de consolidació.
8: I ens movem per la feina, ja.
0: Els xiquets de Reus s'esperaran estrenar el 5 de 8, que podria quedar posposat potser fins a l'agost, a la Festa Major de Gràcia. Ahir van actuar la diada de Festa Major del Catllà, al costat dels xiquets de Tarragona i els nens al Vendrell.
2: El 7 de 8 dels xiquets de Tarragona va ser el castell més valuós que es va veure a la plaça de la vila del poble del Baix Gaià. Els ratllats també hi van descarregar el 3 de 8 i el 4 de 8. El màxim responsable tècnic dels tarragonins, Roger Budesca, parla al 3 rondes dels passos que la colla seguirà abans de la diada de Sant Magí del 19 d'agost.
9: Hi ha gent de vacances avui també, setmanes de juliol, amb crios pel mig i tot, es fa més difícil. Hem tingut que prioritzar el 7, avui al 7 van 5 canvis de l'anterior que vam fer, que sembla que no, però són canvis, i el 3, repetíem el 3 d'Altafulla, i el 4 també s'estrenava un segon, sembla que no, però quan fem 3 castells que ja hem fet, intentem doncs, com a mínim que vagin debutant gent nova, poder estrenar gent nova, i això també li fa aquell punt de dificultat que també ens agrada.
2: A partir d'aquí aneu al Morell, teniu també Vilaseca, Ferran, anar doncs, perfeccionant aquests castells de 8, si es pot tornar a repetir el castell de 9 i si no Sant Magí.
9: Sí, correcte. Intentarem exigir-nos de cara o al Morell o Vilaseca, decidirem durant la setmana tornar a intentar portar el 4 de 9. Si veiem que les sessions són bones i que hi som tots i que la colla hi vol anar, doncs crec que ens hem d'exigir i a partir d'aquí doncs, Sant Magí és festa major, festa grossa i allí anirem amb tot el que puguem tirar, que estigui per tirar, doncs, a fondo.
0: El Catllà, clàssica d'avui de la colla de la camisa de color d'avellana i carro gros dels vendrellencs.
2: La cap de colla dels xiquets de Reus, Marina Bertran, va explicar al 3 rondes que ahir encara no era el moment de portar plaça al 5 de 8.
10: Hem arribat fins aquí treballant molt fort, la veritat. Hem tingut algunes baixes importants, per tant, avui era un repte poder fer una clàssica tal com l'hem fet, amb condicions, amb uns castells sòlids, que ens permetren poder seguir somiant. Estem preparadíssims.
2: Parlaves de les baixes, això t'ha impedit segurament provar avui a plaça el 5 de 8, que estàveu assajant, no?
10: Sí, sí, allí estem, picant pedra. Hem fet proves molt bones, però avui no ha sigut possible portar-lo. Em sap greu perquè és una plaça que ens estimem molt i que ens estima molt a nosaltres i ens hauria agradat poder-lo estrenar aquí, però de moment ens hem d'esperar a que el tinguem ben preparat. No tenim pressa. El volem treure bé.
2: Teniu, per exemple, la setmana que ve la festa de Santa Anna i teniu també després un agost interessant amb actuacions com a Gràcia i Igualada. Poden arribar en aquestes places?
10: Sí, esperem que sí. El tenim. Hem fet proves ja molt bones que poden garantir poder-lo tirar aviat.
2: I els nens del Vendrell, a més del 4 de 8, també van completar la Torre de 7 i el 7 de 7. Al final de la diada van parlar amb Pere Rovira, co-cap de colla dels del Baix Penedès, de les previsions de la Festa Major de Santa Anna, prevista per diumenge que ve.
11: Per tercer any consecutiu, un castell que no havíem descarregat fins llavors a la temporada es descarrega el Catllà, en aquest cas la Torre de 7, que ens havia quedat a mitges de campiones. I res, amb l'objectiu posat a partir d'aquesta base, de 4 de 8 Torre de 7, poder fer un passet més. Estem treballant 3 de 8 per tornar-lo a portar a plaça, que ens ha quedat carregat. Estem treballant el 7 de 8. A partir d'aquí, amb tota la paciència del món, quan arribin, els portarem a plaça.
2: Parles de la Torre de 7 i el 4 de 8, que segurament aniran a Santa Anna, i aquest tercer castell, entre el 3, que guanya el teniu carregat, i aquest 7, que avui heu fet el 7 de 7, podria ser doncs, una carta de presentació també per plantejar-vos el 7 de 8 per Festa Major?
11: Sí, cap dels dos està descartat, ni cap dels dos tampoc és segur que hi vagi. Com ara tenim 3 diades seguides que són molt potents i que ens sentim molt còmodes actuant-hi, no tindrem pressa per treure els castells a plaça, treballarem molt intensament amb aquests dos i si a Santa Anna hem de repetir l'actuació d'avui, la repetirem sense problema i si podem afegir un castell l'afegirem i si en podem afegir dos també els afegirem.
8: Que les deu a
12: aquí la mira més força.
0: Ahir va haver dues diades més amb colles de gamma extra, una a la històrica plaça Major de la Riera de Gaià i l'altra a la plaça Nova de Cabrera de Mar.
2: Comencem al Baix Gaià, on la colla Jove Xiquets de Valls hi va descarregar el 5 de 8, un castell que no feia plaça des del 2023. Els del carrer d'en Gassó també hi van completar el 3 de 8, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Francesc Inglés, cap de colla de les Joves, en declaracions al cronista Pedro Sorio.
13: Tornar a fer un castell que ja l'haurien d'haver fet més sovint aquests últims anys, i un castell doncs, que ens permet també mirar més amunt i ampliar doncs, el repertori. No?
14: Mira, entrem de cara ja al mes d'agost. S'ha de fer crida a la gent i apretar una miqueta, no?
13: Bueno, la gent ja ho sap, també, de la mateixa manera que sabem que el mes de juliol, el primer 15 de juliol, ja és un període doncs, una mica més fluix, tot i que la setmana passada vam anar a Torredembarra i vam plantejar el 3 i el 4, vull dir, vam aconseguir arrastrar suficients efectius per fer dos castells de nou. Avui, doncs, una diada que ens ha servit per treballar castells un pis inferior, castells que han d'anar més amunt el mes d'agost, i ara, doncs, a Constantí Màrtirs, aquí sí que hem de perdre una mica més amb castell de nou, amb la vista posada al Firagós, com a objectiu d'entrada repetir l'actuació de Sant Joan, que ja costarà.
2: A la mateixa diada, uns platòrics xiquets del Serrallo, a més del 5 de 7, hi van tornar a descarregar el 4 de 8 i el 2 de 7. Josep Maria Gaia n'és el cap de colla.
15: Anem molt platòrics, estem molt contents, perquè a part de totes les fites que estem aconseguint, clar, avui portàvem el tercer 4 de 8, però no és el hàndicap que és el tercer 4 de 8, sinó és el primer 4 de 8 que descarreguem fora de casa, i per nosaltres això ens dona molta vida. A més, un 4 nou, que hi havia canvis per situacions d'un que treballa, l'altre que no podia venir. O sigui, portem un tercer 4 de 8 fora de casa i amb canvis, i descarregar-lo. Hi ha hagut una mica de complicacions al pis de terços, però bueno, no és res que ens hagi fet patir molt el 4.
2: I els nois de la Torre també hi van fer la Torre de 7, a més del 7 i el 5 de 7. Aina Racasens, cocap de colla.
16: Estem molt contents de poder portar aquesta diada fora de casa, la vam fer la setmana passada, i poder portar totes les camises que hem arrossegat i poder fer-ho fora de casa, estem molt contents, la veritat. Els castells han sortit com els teníem assajats.
0: I el Maresme en dansa els capgrossos de Mataró, a només una setmana de la Festa Major de les Santes, i els Minyons de Terrassa, que dissabte que ve també actuaran juntament amb els castellers de Vilafranca a la mataronina plaça Santana.
2: Castells de 8 de les dues agrupacions, els capgrossos hi van descarregar el 3 de 8, el 4 de 8 i el 7 de 8, i els Minyons la tripleta de 8 i el Pilar de 6. Sentim primer Àlex Dor, de cap de colla dels capgrossos de Mataró, en declaracions al col·laborador del 3 rondes, Albert Rubí, i tot seguit Bru Bossom, dels Minyons.
17: Sensacions bones. Ens hagués agradat poder apretar una mica més, però després de la setmana poder repetir aquest segon 7 de 8 de la temporada i fer el 3 i el 4, doncs bé, contents per encarar aquesta última setmana abans de les Santes.
18: Després de la Festa Major hem fet una paradeta i és important descansar una mica després de tota la tralla del mes de juny, i després d'això, aprofitar aquesta actuació per recuperar sensacions ha anat molt bé, castells molt ben fets, que ens ajuden a donar confiança per la setmana que ve a les Santes.
0: Més resultats de dissabte a la tarda. Comencem per la Llotgeta de Sant Cugat del Vallès.
2: I destaquem el 4 de 8 dels Gausacs i el 5 de 7 dels Bordegassos de Vilanova. De la diada Festa Major de Masquefa, i destaquem el 4 de 7 dels Xicots de Vilafranca i de Manresa, el 5 de 7, el 4 de 7 amb l'Agulla i el 7 de 7 que van fer els Tirallongues a la diada local.
12: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
19: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: Raquel Sanz.
21: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
20: Jordi Surinyac.
22: Sense cap mena dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla Jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
23: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
0: Ara, doncs, aprofitarem per fer una previsió pel cap de setmana que ve, perquè dissabte que ve és la Diada de les Santes a la plaça Sant Anna de Mataró, com us dèiem ara. És una de les grans cites del calendari casteller, especialment el mes de juliol. A plaça hi seran els anfitrions, els capgrossos i de convidades, les dues colles habituals en aquesta diada aquests últims anys, els castellers de Vilafranca i els Minyons a Terrassa. A falta dels últims assajos d'aquesta setmana, aquestes són les previsions dels tres caps de colla.
2: Comencem pels anfitrions, els capgrossos, que volen descarregar els primers castells de nou de la temporada. Àlex Dordan és el cap de colla.
17: La setmana amb el 5 crec que ha sigut molt productiva. Al final hem decidit esperar una setmaneta més per acabar d'afinar totes aquestes cosetes i a treballar el 3 i el 4 de nou, evidentment, i mirar si hi ha la possibilitat de portar-ne un o dos.
2: El programa més ambiciós a plaça serà el dels Castellers de Vilafranca, que portaran alguna estrena de gamma extra a la plaça del Maresme. Àngel Grau, cap de colla dels Verds.
1: Bueno, hauríem de passar per fer, sobretot a Vilanova, el 3 de 10, i a Mataró a veure si podem treure algun castell més, aquest 3 amb agulla, a veure com es posa, que ahir va anar molt bé, però aquí hi ha un hàndicap, que és l'horari, que és a les 5 de la tarda, i això, hi ha molta gent que ens està dient que tenen compromisos i que a veure com ho podrem gestionar, però bueno, bé, no sé, ha d'anar per aquí, aquest 4 amb agulla, tornar-lo a fer, tornar a treure gamma extra. M'agradaria fer un 4 de 9, també, perquè pensant en el 4 de 10, a veure on te l'encaixem, com avui, no?, que hem fet aquest 3 de 9, pensant en el 3 de 10.
2: I els Minyons a Terrassa també volen revalidar a Mataró la gamma extra que van estrenar aquest mes a la seva festa major. Brubo Som, cap de colla dels Malves.
18: Ja ho hem ensenyat avui, és fer un pis més del que hem fet, repetir l'actuació que vam fer a la festa major, que al final van ser castells molt ben fets, amb molta solvència i amb molta confiança.
0: Cinc minuts, arribarem a 3:15. Comentem tota aquesta teca informativa que us acabem d'oferir el cap de setmana que ve, dissabte que ve, a les 5 de la tarda, a les Santes, a Mataró. Maria, quines Santes t'esperes d'aquestes tres colles? Ara hem sentit els seus responsables tècnics, dels Capgrossos, dels Minyons i dels Castellers de Vilafranca, i les intencions són bones.
3: Sí, veia uns Capgrossos que després de l'ensurt amb el 3 de 9 que van carregar, doncs han volgut anar assegurant ara molt bé els passos per no repetir patrons i poder fer accions. Aleshores, a veure si poden arribar amb els dos castells bàsics de 9, a veure si amb el 5 també. A vegades esperar-se una setmaneta, i això que deia a cap de colla, doncs va superbé, per donar confiança i consolidar aquest castell d'assaig per poder-lo portar a plaça. Després, uns castells de Vilafranca, que ja ens tenen acostumats a portar allí les Santes games extres, per tant, no espero que sigui menys aquest any. Si haurem altres amb el Pilar per el tema referència, si això els afecta molt, o a veure si a l'assaig s'acaben d'enllestir. I amb el 4 de 10 que volien, bueno, volíem fer proves de 4 de 9 per encara 4 de 10, el 4 el tenen treballat perquè van fent-lo amb el Pilar, per tant tenen un 4 que molt bé. A veure si potser l'estratègia de ficar-li unes manilles potser els hi funciona i els hi va bé per treballar de cara a Sant Fèlix, portar castell de 4 de 10, i després uns Minyons que tenen la confiança a tope després de descarregar el 2 a la seva festa major.
0: A la seva festa major. Santi, unes Santes que enguany comencen a les 5 de la tarda, abans que les altres edicions de tarda, una diada condicionada pels actes de festa major. Sembla ser que a les 8 o 8:15, David?
2: 8:15 ja la crida.
0: S'ha d'estar llesta aquesta diada. Quines Santes t'espera, Santi?
4: A veure, els Castellers de Vilafranca ja els vam veure amb molt bon nivell a Sitges. De fet, haguéssim pogut fer, si no haguéssim caigut del 4-9 sense folre divendres passat, hauria estat molt probable que l'haguéssim portat ahir a plaça. I tot indica que el 3 de 9 de Guaya, com deia l'Àngel Grau, doncs que podria estrenar-se després de tants anys de sequera que es podien portar les Santes. Els veig amb aquest freca-frec que tenen amb la colla vella, doncs a molt bon nivell, i sobretot en les maneres en què van executar ahir els castells.
0: Ara en parlarem del memorial Pepe Rodríguez, però abans només una mica de previsió, què ens esperem de la diada de la festa major de Mataró.
4: No, i per Minyons, home, és molt important que puguin tornar a fer la torre de nou, perquè bueno, consolida doncs tota aquesta feina feta. I en el cas dels Capgrossos, doncs, bueno, no es va entendre aquell 3 de 9 que van tirar fa dos mesos, quan només havien fet un 3 de 8. No, ja va costar una mica d'entendre, no? Però encara no estava prou rodat i bueno, el resultat va ser que va quedar carregat. I ara, doncs, bueno, doncs tenen aquesta necessitat doncs de situar-ho tot a puesto i, sí, i que els pugui entrar a algun castell, perquè clar, el màxim que han fet és el 7 de 8, no? Això és un nivell notablement per sota d'anys enrere.
0: Els Capgrossos, en certa manera, amb urgències. Abans ens comentava un membre de la colla que possiblement l'opció serà el 4 de 9, no el 3 de 9. Veurem com va, però sí que és una colla que hi arriba molt obligada, aquesta diada. I no ho sé, sento els Castellers de Vilafranca i els Minyons, que és clar que també parlen que a les 5 no és un horari que els hi vagi del tot bé. Poder no serà seran unes santes, poder no, segurament no seran unes santes tan espectaculars com altres temporades. Tanti?
4: Bueno, sí. Mira, si porten el 3 de 9 amb l'agulla, els castells de Vilafranca i els minyons de Torre de Nou, ja et permet situar la Diada també en un nivell màxim. Els verds també probablement i durant, no sé si veurem el 5 de 9 o el 4 de 9 amb l'agulla, però també el pilar de 8. Ahir a Sitges, un cop el van descarregar, crida un pis més, perquè tenen entre Sella i Sella, doncs tornar-hi amb el pilar de 9. Per tant, doncs, vaja, és cert que això de les 5 de la tarda i jugar en contra no és bo pels castellers que s'hi han de desplaçar i tampoc pel públic, però bueno, entenc que encaixar l'agenda no sempre és fàcil, però vaja, en aquest cas, doncs, qui ha sortit perjudicat són els castells, i més després de l'encert d'haver passat la Diada de diumenge a dissabte. Uh-huh.
0: Parlem, doncs, vinga, del memorial Pepe Rodríguez, ahir al cap de la vila de Sitges. Tu hi eres, Santi, els castellers de Vilafranca, ho comentàvem nosaltres a la crònica de la Diada, seriosos i convincents. A mi em van agradar molt els castells que hi van fer.
4: Sí, són castells de vella factura, i a més això, sense dubtar, tot ben executat, se'ls va veure que això, tot això té recorregut, i el nivell va ser molt alt, i vaja, que això és una parada més en el camí, perquè el camí que tenen, doncs, se'l veu bastant ben traçat. Ara arribaran els reptes de primer nivell, com serà el 3 de 10 i el 4 de 9 sense folre, i el 4 de 10 si arriben per Sant Fèlix. I després, a partir d'aquí, doncs, bueno, tot el que pugui arribar i que pugui arribar a ser decisiu en el concurs.
0: Uh-huh. Maria Lavella ens va fer al·lucinar per Sant Joan, completes i la Diada de Festa Major. També Altafulla també ens ho va fer passar molt bé, però ara arriba el torn dels castellers de Vilafranca, que des del Vendrell no desaprofiten gairebé cap actuació important per fer una passa endavant. Ahir a Sitges ho van demostrar amb el 5 de 9.
3: Sí, ara van enfocats a concurs i abans també a Sant Fèlix, a la seva festa major, que també volen anar a descarregar els màxims castells de gamma més alta possible. Aleshores, ells a la que poden van a descarregar i a fer treballs de cara a futur. No només a descarregar gammes extres, sinó a fer treballs mirant cap a aquest mes d'agost que els hi queda i aquesta temporada que tenen pel davant. També tornar a fer el 2 de 9 ahir també els va donar molta confiança després d'aquell petit malentès, diguem-ne, a Altafulla, i trobo que va ser una passada molt profitosa per ells per tornar a donar confiança amb aquest castell i amb la canalla.
0: No sé si eres ahir a Sitges o vas veure la Diada pel Canal Blau a televisió, que la feien, però vaja, sigui com sigui, escoltàvem el cap de colla de la Jove de Sitges, el Marc Quill, que ha hagut de refer. L'any passat tenien el 3 i el 4 durant molts moments de temporada fregant la perfecció, i aquest any hi ha hagut feina amb baixes, amb colles, diguéssim, que no són grans colles. Quan et plega un o dos castellers, feina a rai, Maria?
3: Sí, no he volgut veure la Diada sencera, sí que hi he vist algun vídeo, però per aquestes coses tenir aquests canvis signifiquen moltíssim. Encara que diguis, és només una persona, però a vegades, bueno, les mides ja no són les mateixes, la forma de treballar tampoc. Aleshores, això ja et comporta treballar de castells diferents i haver-lo de treballar, bueno, doncs potser em cal més assaig o requereixen diferents condicions. Aleshores, que puguin tornar a fer aquests castells amb aquests canvis respecte a l'any passat és bona notícia per ells. I després també amb el 3 per sota és un castell que és espectacular i m'agrada molt aquest castell.
0: Ahir sentir tant el 3 per sota, al final les aixecades... És el que té també aquest castell, no? De fet, comença a la penúltima aixecada gairebé. Van haver d'esforçar-s'hi força, us vau haver d'esforçar força, i amb el 4 de 8 va caldre treballar una mica. En qualsevol cas, la importància és poder tornar a fer aquests castells aquesta temporada.
4: Comentant dels canvis, vegin, el 4 de 8, respecte a l'any passat, són 7 canvis. Uh-huh. És a dir, un terç, 3 quins... les dues dosos i l'aixecadora. És una barbaritat, és que no és un canvi puntual, sinó que és... D'aquí en amunt, 6 de les 8 noies. És moltíssim, i clar, això doncs suposa que no pots portar el mateix ritme que portaves l'any passat. Tot i així, el fet de portar-ne 3 enguany, doncs ja és un mèrit més que destacable. I el mateix ha passat en el 3 de 8. El 3 de 8 fins fa... tres setmanes no, no he començat a ensejar, ja s'ha hagut de canviar un terç, un quart, un quint, també tot el pom, i a més estava lesionat un altre quart, és a dir, que fins fa tres setmanes no s'hi va posar. Per tant, de vegades es veuen les coses des de fora i dius, hosti, és que això potser el Castell ahir, doncs el 4-8 no va ser tan perfecte com eren, com es havia pogut veure l'any passat, però el que passa és que, clar, encaixar totes aquestes peces noves doncs, bueno, requereix una feina intensa als assajos i de temps, i que després doncs, que tot vagi amb les facultats, que tots els que pugin doncs, puguin tenir aquestes facultats per fer el que realment els hi pertoca en cada pis.
0: Sens dubte, i evidentment la confiança que van agafar l'any passat amb el 3-8 i també amb el 3-8, segur que psicològicament han jugat un paper important per poder refer de dalt baix aquest carro gros sitgetà. Santi, tu com a president de la colla, ahir em vaig fixar en una pancarta que la jove de Sitges havia penjat allà al cap de la vila, que deia contra la gentrificació volem viure al nostre poble, l'habitatge no hauria de ser un privilegi. La jove implicada en la lluita per l'habitatge en una població que ha esdevingut Sitges, Santi, gairebé per milionaris, eh?
4: Absolutament. Vaja, no és que sigui un problema, és que sinó és que és un drama. Mai a la vida hi havia hagut un problema tan gran a Sitges com ara. És tan senzill com dir que el jovent, no hi ha cap jove que es pugui quedar a viure al poble on ha nascut i ha anat a escola. Cap. Només els que hi ha a casa tenen patrimoni, que els hi poden deixar un pis. Si no, és del tot punt impossible. Fins i tot encara que tinguin una bona posició econòmica. Bueno, això és un drama, això és que no pot ser. És que s'ha de mirar de canviar, sigui com sigui. I clar, això afecta tot el poble, i en el cas de la colla castellera ens afecta de ple, perquè és que, bueno, qui pujarà al terç, als quarts, a quins, qui pujarà si tots han de marxar? I és un drama, i és un problema pel món casteller. I en algunes poblacions, com Sitges, doncs mira, sempre està en el podi de les tres poblacions més cares de tot Catalunya, no? I això no és ara, era de sempre, però el que passa és que fins ara hi havia dues coses, que encara hi havia alguns pisos que es podien trobar doncs uns preus més o menys assequibles, i després hi havia un altre segon factor, que Sitges i Ribes sempre hi han tingut molta relació, i molta gent de Sitges, tradicionalment, no pas ara, sinó de fa 40-50 anys ha anat a viure a Ribes. Però el que passa és que ara Ribes també és molt car i tampoc s'hi pot anar per culpa dels preus de Sitges.
0: S'ha de tirar avall, eh? Sitges, car, Ribes ja no s'hi pot anar, les Roquetes pràcticament tampoc, Vilanova tampoc, Cubelles ja ha començat a ser car, cada vegada s'ha d'anar més lluny.
4: Clar, la gent està anant cap al Baix Penedès, cap a l'Alt Penedès i cap al Baix Obregat, i aleshores, clar, quan tu ja te'n vas tan lluny, diguéssim, o més lluny, doncs la constància per ensejar doncs, es va perdent.
0: En parlem un altre dia, Santi, si et sembla. Veurem com evoluciona aquest problema, perquè tenim pendent una tercera ronda.
19: Tercera ronda.
0: Aquesta setmana s'ha dut a terme el procés d'inscripció per poder aconseguir entrades pel concurs a Castells. Un procés amb novetats, que la setmana passada ja us vam explicar, i que culminarà amb un sorteig final.
2: S'han superat totes les expectatives. De diumenge 4 d'octubre s'han inscrit 17.700 persones amb una demanda de 67.557 localitats. Per la jornada dissabte 3 d'octubre s'hi han apuntat 5.477 persones amb una demanda de 17.690 localitats. La directora que castellera del concurs a Castells, Esther Roca, destaca el bon funcionament del procés d'inscripcions.
5: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
2: L'organització del concurs de Castells farà aquest dilluns al Teatre Tarragona a partir de les 12 del migdia el sorteig públic que determinarà l'ordre d'assignació de les entrades per les dues sessions del certamen.
6: I ens movem per la feina, ja.
0: A Aquesta setmana, al Tres Rondes, ens hem volgut fixar en la paritat del gènere en el món casteller. Exactament en la presència de castelleres que ocupen els càrrecs de màxima responsabilitat a les colles, és a dir, el càrrec de cap de colla i el càrrec de la presidència.
2: Després d'analitzar l'estat de la qüestió, hem pogut constatar com aquest 2026 s'ha assolit un rècord en el percentatge de dones que ocupen aquests dos càrrecs de responsabilitat. Supera el 33% si fem la mitjana entre les 59 colles que aixequen castells a les categories de 7, 8, 9 o gamma extra. La vicepresidenta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i membre de la Comissió d'Equitat, Carol Rius, afirma que les colles estan fent progressos cap a la paritat.
7: S'ha de tenir en compte, i sempre diem que la mirada femenina, no, que no només és que sigui dona, sinó la mirada femenina, el que ajuda és que les colles, des de dins, tinguin aquesta paritat a les pinyes, als troncs i al final en qualsevol petita branqueta de colla.
0: Detallem i desglossem els percentatges d'aquest 33%. Comencem per les 6 agrupacions a la categoria de gama extra, que són les dues colles dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, la Jove de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
2: Aquesta temporada només la Jove de Tarragona té una dona de cap de colla i només els Minyons de Terrassa tenen una dona de presidenta. Per tant, en cadascun dels càrrecs, la presència femenina arriba tan sols al 16,6%. En aquesta categoria, a més, cal assenyalar que hi ha 3 agrupacions que no han tingut mai una dona de cap de colla. Són la Colla Vella, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa, i dues, els Verds i la Vella, que tampoc no n'han tingut mai a la presidència.
0: El percentatge de dones que ocupen aquests dos càrrecs creix notablement entre les 4 colles que van acabar el 2025 amb castells de 9 bàsics, que són els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sants, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
2: El 50% d'aquest grup tenen el càrrec de cap de colla ocupat per una castellera, i en el 50% la presidència també l'ocupa una dona. Les dues que ara tenen una cap de colla són els Moixiganguers i els Xiquets de Reus, i les que tenen una dona de presidenta són també els Xiquets de Reus i els Castellers de Barcelona.
0: El percentatge de dones en aquests dos càrrecs supera el 30% entre el grup de 22 colles de la categoria de 8.
2: D'aquestes 22 colles, n'hi ha 8 amb una dona en el càrrec de cap de colla i 7 a la presidència. Això en percentatge suposa més del 36% de castelleres caps de colla i gairebé el 32% de presidentes. Rius també ha volgut afegir que la figura de cocaps de colla acaba al final amb una dona ocupant el càrrec de cap de colla.
7: Penso que totes aquelles dones que no tenien referents femenins, que de vegades han anat trobant més, llavors els s'han empoderat i han aconseguit tindre ganes d'ocupar aquests càrrecs, que moltes vegades pues, segurament no ens sentíem tan còmodes d'utilitzar. I es pot començar per un cop de colla i segurament moltes d'aquestes dones acabaran sent caps de colla o presidentes.
0: L'any passat hi va haver 27 colles que van acabar la temporada en la categoria de 7.
2: D'aquestes 27 colles, n'hi ha 8 amb una dona al capdavant de la direcció tècnica. Això suposa un percentatge de més del 29% de castelleres caps de colla. Pel que fa a la presidència, hi ha 11 colles amb almenys una dona ocupant el càrrec. Suposen gairebé el 41% del total.
0: El que sembla clar és que l'evolució percentual del nombre de dones en els càrrecs de les colles evoluciona positivament. Fixem-nos en les xifres de les darreres 4 temporades.
2: S'ha passat del 23% de dones als càrrecs de cap de colla i presidenta que hi havia el 2023, al 33% que hi ha aquest 2026. Són 10 punts més. A la cohesió de la paritat de gènere caldria tenir en compte també que les dones suposen al voltant del 40% al món casteller.
0: Recte final d'aquest Tres Rondes. Abans d'acomiadar-vos, abans ho hem comentat breument, hem sentit ara aquest reportatge, digue-li com vulguis, que hem fet aquí el David Iobo fent un buidatge de dades i arrels, hem fet regles de 3 i percentatges sí. I tot això. Cal empoderar-se, sentíem que deia la Carol Maria, és important.
3: Sí, és molt important i al final també cada colla sap la situació que hi ha, com perquè s'hi fiqui una dona al capdavant. A vegades és més fàcil que si comencin a ficar en colles més petites perquè bueno, hi ha menys volum, aleshores potser la pressió és menys, però tot i així la pressió hi és, i tot i així també hi ha la mirada ficada de ai, a veure com ho fa aquesta dona, a veure, aleshores això ho hem d'eliminar de sigui com sigui i poder empoderar-nos i que guanyi més aquest percentatge.
0: Santi, no sé si molt breument vols comentar res o anem directament amb què recomana la revista Castells aquesta setmana.
4: Vaja, no, insistiria el que estava comentant, el que estàveu comentant, la Maria i vosaltres, vull dir que anem bé a la normalització, però encara falta arribar-hi més, i sobretot doncs, això, que no es trobin amb aquesta pressió. I en quant al que deies, el recomanat, doncs mira, l'article que ha fet l'Unai sobre torna la febre del Pilar. Ja entre colles de 8, doncs està apostant pel Pilar de 6 i bueno, crec que és una de les notícies destacades també de la temporada.
0: Doncs el llegirem. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Per cert, la revista Castells ja saben què recomana, El Món Casteller, David.
2: La crònica de la Diada de Sitges de Josep Torrenyo, titular

0: titulada Una gran versió dels Verds Brinda Sitges, l'estrena el 5 de 9.
1: Doncs res, ja sabeu que la setmana que ve tenim les Santes, el Morell Constantí, etc. Tornem diumenge que ve. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Els braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
3: Trescat Info.

0: Aquesta hora, Nova Jersey, als Estats Units, la final del Mundial masculí de futbol entre Espanya i l'Argentina, Francesc Ripoll.
1: Som ara al temps de descans d'aquesta final del Mundial, on de moment el marcador és d'empat a 0, Espanya 0, Argentina 0. Les ocasions més clares han estat pel combinat espanyol.
0: Una final del Mundial que torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en defensa a l'OTAN. Tots dos coincideixen a la llotja. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. A Calella, al Maresme, ha mort un menor a la piscina d'un hotel i a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, s'ha ofegat un home després de desmaiar-se mentre es banyava al mar. Ha estabilitzat l'incendi d'Orés, a l'Aragó, després de cremar 14.400 hectàrees. Ara, el que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent. Ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ha cremat 14.000 hectàrees i s'han hagut d'evacuar 21 municipis. Aquí a Catalunya, els bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès, i han controlat l'incendi a Cardedeu, al Vallès Oriental. També s'ha aturat l'avenç del foc que hi ha hagut prop del Prat de Llobregat. Els Estats Units reforcen la força aèria d'atac al Pèrsic davant l'espiral de guerra contra l'Iran. Israel amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus on els veïns passegen i fan esport. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. Després de calar foc a l'immoble, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa.
2: Esports.
1: I a banda de la final del Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França, un dia on ha caigut Jonas Vingegaard, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar la ronda francesa. A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli al davant de Leclerc i Verstappen.
0: I pel que fa el temps, cel de núvols prims a moltes zones del país, calitja i pols sahariana, amb algunes gotellades de fang a les Terres de l'Ebre. Tempestes fortes i ventades a les comarques de València. Es preveu una nit calorosa i xafogosa. I demà començarem setmana assolint els 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 4 minuts. Us acompanya Xavier Palau.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Com dèiem, en joc des de les 9, hora d'aquí, la final del Mundial de Futbol que s'està jugant als Estats Units, en concret a l'estat de Nova Jersey, i la disputa en Espanya i l'Argentina. Ara sentíem els titulars, el Francesc Ripoll, explicant que s'arriba, Francesc, amb empat a 0 al final d'aquests 45 minuts, més l'afegit.
1: Exacte, sí. No hi ha gols. Espanya 0, Argentina 0, en una final que ha començat un pèl tard i, per tant, ara el descans endarrere una mica més. Ara, tot just ara, tenim el show del descans, que ha de durar una mica més del que és habitual, amb actuacions. Ara veiem Ronaldinho i Ronaldo Nazario

0: la gespa de l'estadi de Nova Jersey, tot plegat en una primera meitat igualada, tot i que amb més domini del combinat espanyol, amb més possessió, i on podem comptar tres ocasions clares, totes tres del bàndol de l'equip de Luis de la Fuente. Lamine Oyarzabal han provat el Dibu Martínez, que ha blocat bé la pilota, i Cucurella ha fet un xut que ha marxat desviat. La selecció argentina no ha pogut inquietar la porteria de Unai Simón. Quatre catalans juguen aquesta final, han estat titulars: Cubarsita, Niolmo i Lamine Yamal del Barça, també el jugador del Madrid, Marc Cucurella. Una final que s'està seguint a tot arreu, a tot el món, i també a casa nostra, a Catalunya, i connectem ara mateix amb el primer dels dos punts de connexió que tenim a aquesta hora, a la ciutat de Barcelona. Al parc del Fòrum hi ha una pantalla gegant amb molts aficionats veient aquest partit, i allà hi és l'Alfons Gorina. L'Alfons, bona nit.
1: I ara la gent prenent-se de primera part.
0: De seguida connectarem amb l'Alfons, intentarem recuperar aquesta connexió, talls de connexió lògics, degut a la gran quantitat de gent que hi ha ara mateix al parc del Fòrum, on hi ha una instal·lada, una pantalla gegant, i on ens explicava l'Alfons a l'inici d'altres blocs de 3Cat Info, moltíssima gent intentant veure aquest partit, molta cua i també molta expectació per veure, de moment, aquest empat a 0 entre Espanya i Argentina.
2: Pel que fa al joc, també hi ha hagut ja el primer canvi a l'equip argentí, la selecció argentina, ha seleccionat Lisandro González, sí, ha hagut de ser substituït per, crec que, Otamendi.
0: Exacte, sí, sí, canvia el central, un dels centrals, per una lesió, per tant, primer canvi d'Scaloni, i veiem precisament com ho estan vivint els aficionats de la selecció argentina, que estan concentrats a l'Ovella Negra, a un bar de Barcelona, a prop de la zona de Marina Lleyes. L'Oriol Rodríguez, a l'Oriol, bona nit.
3: Bona nit. Ara hi ha un moment de calma tensa en aquesta mitja part del partit. El curiós és que al centre de Barcelona i pràcticament tota la ciutat hi ha un silenci sospitós que s'ha trencat ara, perquè amb la mitja part els aficionats d'Argentina que hi ha aquí concentrats, doncs es dediquen a sortir a prendre una mica la fresca, si és que es pot dir prendre la fresca el que està passant avui a Barcelona. Deixa'm acostar-me un moment a alguns dels aficionats que avui hi ha aquí al centre de Barcelona. Bona nit.
4: Buenas noches.
3: El descans 0-0, com esteu veient aquesta primera part de la final?
4: No sé català, no sé català.
3: No, però ets argentí, no?
4: Argentina.
3: Argentí, sí. Com estàs veient, com estàs viendo esta primera part?
4: Por ahora mal.
3: Mal?
4: Y todo el partido de España, hasta ahora. Pero bueno, hay que hacer unos cambios. Argentina siempre juega mejor sobre el final.
3: Molt bé, doncs això és el que veu un dels aficionats d'Argentina que hi ha aquí al centre de Barcelona, on hi ha aquesta comunió entre aficionats de la selecció espanyola, també aficionats de la selecció argentina, i també, curiosament, molts estrangers, que probablement són de pas aquí a casa nostra, amb samarretes o bé del Barça, o bé de la selecció espanyola, o bé d'alguna altra selecció que ha disputat el Mundial. Per tant, és un pot interessant aquí el descans, amb aquesta calma, amb aquest silenci que hi ha al centre de la ciutat de Barcelona ara mateix.
0: Gràcies, Oriol. On no hi ha silencis, al Met Life Stadium de Nova Jersey, en aquest descans, amb aquestes actuacions musicals, ara el que sentim és Justin Bieber tocant la guitarra i cantant en una de les moltes actuacions musicals que tindrem al llarg d'aquest temps de descans. I també ja ho estaran seguint, podem recuperar un altre cop la connexió amb Alfons Gorina des del parc del Fòrum de Barcelona. Alfons, bona nit.
1: Bona nit, no sé si ens sent bé, que ara tothom ha tret els mòbils.
2: No és possible aquesta comunicació, eh?
0: Sí, no, estan tots pendents de l'actuació de Justin Bieber. Molta gent al parc del Fòrum. Ens ho explica l'Alfons Gorina, com ha pogut, també l'Oriol Rodríguez. Al descans, la final del Mundial, Espanya 0, Argentina 0.
2: Abordem ara altres qüestions. 10 i 8 minuts. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. Un és un nen de 6 anys que s'ha ofegat a la tarda en una piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. El servei d'emergències ha rebut l'avís cap a les 6 de la tarda. S'hi han desplaçat 4 ambulàncies i personal mèdic, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida de la criatura. L'altre és un home de 76 anys i de nacionalitat francesa que ha mort a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nadava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país, 3 més que en tot l'any passat, a les platges hi han perdut la vida 12 persones. Vuit dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès. La intensitat del foc ja va de baixa i ara les tasques es limiten a remullar la zona de l'incendi per evitar possibles revifades. Els bombers han estabilitzat el foc que, des de primera hora d'aquesta tarda, ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls del Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha hagut de tallar la carretera B-250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona. A conseqüència dels talls, en alguns moments hi ha hagut retencions a les dues vies. D'altra banda, els bombers han pogut controlar l'incendi en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc ha cremat prop d'una hectàrea. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Davant del perill d'incendi, Anna Servent, cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del Cos d'Agents Rurals, recorda que per molt que el risc s'allargui durant diversos dies, no és un fet rutinari, cal recordar que és una situació excepcional. Ho ha explicat aquí, a 3CAT Info.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
2: Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Estabilitzar l'incendi a l'Aragó, que cremava des de dimecres passat, les condicions meteorològiques favorables han permès als bombers estabilitzar aquest foc. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees. El president del govern aragonès, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
6: És el primer dia que respiramos. És el primer dia que l'incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
2: Hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. El foc ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres i les condicions de propagació van a l'alça. Ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar i altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris i a les pròximes hores s'hi han d'afegir 440 efectius més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit. La consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez, ha explicat que per combatre les flames, els equips d'emergència ja treballen en un tallafoc d'uns 16 quilòmetres als erms de Tienza.
7: Lógicamente, nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos, como digo, en ese cortafuegos que estamos intentando realizar, pero también seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no nos olvidemos que atrás, desde la Mierla hasta el incendio, tenemos más de 30 kilómetros que tenemos que seguir consolidando.
2: Ara l'esforç principal se centra a Gascuenya i Bustares, on el foc és més actiu.
8: 3CAT Info.
2: Els Estats Units concentren més avions de combat al Pèrsic davant l'espiral de la guerra contra l'Iran. Segons el diari The New York Times, Washington es prepara així per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit, així com avions d'abastament en vol. Aquest migdia, les forces nord-americanes a Jordània i l'exèrcit d'Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba. I el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
9: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força, sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
2: És un nou capítol de l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, que ara incorpora Israel, després dels bombardejos d'aquesta matinada de Washington contra la República Islàmica en represàlia pels atacs a una base nord-americana a Jordània. arran d'aquest atac, dos soldats nord-americans van perdre la vida i un tercer segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana perquè posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran, cosa que contradiu les afirmacions

0: per haver participat en les mobilitzacions. Segons Amnistia Internacional, la República Islàmica és el país que imposa més penes de mort després de la Xina. Diverses ONGs han denunciat que l'any passat les autoritats van executar almenys 1.639 persones, una xifra que no s'igualava des del 1989.
1: El temps.
0: Hem arribat clavats a un quart d'11. Obrim aquesta horària de servei aquí a 3cat.info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
2: Pocs canvis pel que fa al temps a les properes jornades. Cal destacar que fins i tot s'intensificarà la calor. Fins dijous o divendres, molt al País Valencià, també Balears. I a Catalunya fins dijous, potser dijous a la nit, divendres, notem que comença a baixar una mica la temperatura. Però ara cap amunt. Avui, demà, demà passat seria el màxim. Potser fins dijous al migdia. Estem parlant de més de 40-42 graus a l'interior del país. Avui ja podem arribar a aquests 40-41 a la zona de Lleida, Pla de Lleida, 39-40, Ribera d'Ebre, també Pla de Bages, la Conca de Tremp. No ho descartem, el Baix Berguedà, sud del Solsonès, i fregar els 38-39, gairebé 40, al prelitoral gironí. Per tant, dia de sol, dia de molta calor, a tarda 4 nuvolades, a diferència del cap de setmana seran núvols més esquifits, no donant precipitació, i tenim avisos activats de calor forta, intensa, ho indica el Meteocat ja per aquesta matinada, calor nocturna a Ponent i al sud del país, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Camp i també en zones del Pla de Lleida, com ara el Segrià. I de dia, tot el Pla de Lleida, fins a la Conca de Tremp, podria rebre aquests avisos de calor forta, probablement més de 39, 40, 41 graus. Demà tot igual, sol i molta calor, en principi les properes jornades amb molt poques tempestes i poques nuvolades, i amb l'esperança que després de tanta, tanta calor, cap a divendres refresqui. Màximes previstes de més de 44, 45 graus a punts interiors de València i Alacant a partir de demà passat.
1: 3cat.info. A 3cat.info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
4: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3cat.info. Ara passen 18 minuts de les 10. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació, convocada per una organització de colons, hauria plegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres de l'executiu, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició governant. Sentim un dels manifestants.
7: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema de la convocatòria era de tornar a casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Això a la tarda, però aquest matí Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins malgrat l'acord d'alto el foc signat l'octubre passat. Una situació que desespera els gazians.
8: On és l'alto el foc, Déu meu? Nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Per cert, que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha respost l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que estudia la possibilitat d'arrestar-lo si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Netanyahu ha dit que l'única intenció de Mamdani és desviar l'atenció pública dels seus propis errors. A Ucraïna s'eleven a 7 els morts i una cinquantena de ferits pels bombardejos russos d'avui a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici del conflicte bèl·lic, tot després de l'atac ucraïnès d'ahir, que va deixar 8 morts a Rússia. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antiviolència.

0: balística.
1: Duja.
2: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats, fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent precisament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
3: Veus això? Han impactat directament el metro. Déu meu.
4: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
0: La guerra també passa pel Mar Negre, on els dos països s'ataquen mútuament. Avui Ucraïna ha bombardejat 3 patrullers i 2 vaixells russos. Des del Kremlin han respost disparant contra un vaixell de propietat turca i bandera de Guinea-Bissau, que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev. A Hongria, el president Tomasz Sulyk cessarà aquesta mitjanit de diumenge en les seves funcions després d'acceptar finalment la reforma constitucional impulsada pel primer ministre Peter Magyar, que radica l'empremta de l'expresident ultra Viktor Orbán, vençut a les eleccions d'abril. La destitució del president, home fidel a Orbán i reticent a deixar el càrrec, era un dels punts principals del programa de reformes de Magyar. Les funcions de president les assumirà provisionalment la presidenta del Parlament fins que els diputats elegeixin un nou responsable pel càrrec en un termini de 30 dies. Al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país. El sisme ha destrossat també infraestructures i les autoritats n'estan avaluant els danys. El sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes, de diferent intensitat, a Veneçuela, Mèxic, Guatemala, El Salvador i Xile. I a Guyana, petit país a tocar de Veneçuela, 67 persones són rescatades i 66 són donades per desaparegudes arran del naufragi d'un ferri que portava 87 anys en funcionament. Entre els supervivents de la tragèdia hi ha una quinzena de nens. L'embarcació ha naufragat després de rebre l'impacte d'una gran ona. Gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des de principi d'any han arribat a les illes un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord d'Àfrica. Deu i 23 minuts, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar en un camp de blat de moro, a pocs minuts a peu del centre d'aquest municipi, Albamor.
5: Els cossos d'emergència van rebre l'avís de la desaparició de la dona pels vols de 3:15 de la nit d'ahir. Segons apunten diverses fonts, la dona va sortir a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos sense vida de la víctima es va trobar amb signes de violència en un camp de panís que hi ha a tocar de l'LP 7041 als afores del municipi. En aquesta zona de conreu s'hi accedeix per un camí asfaltat. Els veïns expliquen que és un espai habitual per sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del municipi. A hores d'ara no consten detinguts i els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi. Precisament els fets es troben sota secret de sumari i la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort. La víctima era una persona força coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a la plaça Major aquest diumenge al migdia, que ha reunit desenes de persones. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat a Tossa de Mar, a la Selva. L'home, que tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona, ja havia estat detingut 3 dies abans per un possible cas de violència masclista. L'incident va passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i posteriorment hauria calat foc a la casa familiar, que no va patir danys importants. Un cop encès el foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local de Tossa de Mar, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, n'obtenien dades personals i les amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. En certs casos, el grup criminal hauria arribat amenaçat d'enviar sicaris a casa de les víctimes. Les primeres denúncies de la policia es van fer des de Ciutat Real i la Guàrdia Civil calcula que el grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, a més d'altres províncies de l'Estat. Un dels detinguts acumula diversos antecedents policials i també judicials per haver actuat anteriorment amb el mateix mètode. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial, mentre que la investigació continua oberta i la policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 de la nit i 26 minuts, l'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
6: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3.
7: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses. I ara fins a 2:15...
1: Esports.
0: Un apunt del Mundial, però també la resta de la informació esportiva, tot i que avui acapara el futbol el màxim protagonisme. Francesc Ripoll, bona nit.
8: Bona nit, sí. Recordem que està en joc la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina, el 5 de la segona meitat, Espanya 0, Argentina 0. I també la resta de l'actualitat esportiva ens deixa el nom propi de Remco Evenepoel, que ha guanyat la 15a etapa del Tour de França amb un final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint al final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim declaracions de Evenepoel.
9: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia he anat millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
8: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula. El danès pateix una fractura a la clavícula i múltiples lesions a causa de la gravetat d'aquesta fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Sentim Marc Riff, que és el director de l'equip Visma de Jonas Vingegaard.
10: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
8: A la general Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat que passa a ser Evenepoel i gairebé sí sobre el seu company Isaac del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, dimarts, contrarrellotge individual. A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Verstappen. En tennis, la final que havia de jugar aquesta tarda, Paula Badosa, del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff, ha estat posposada per aquest dilluns a les 7 del matí a causa de la pluja.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit. Són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora en joc, la segona part a Nova Jersey, als Estats Units, de la final del Mundial masculí de futbol entre Espanya i l'Argentina, Francesc Ripoll.
2: Amb empat a 0, el set de la represa continua sense gols al marcador. El partit el podeu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
0: A seguida ampliem dades d'aquest partit. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. A Calella, al Maresme, ha mort un menor a la piscina d'un hotel i a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, s'ha ofegat un home després de desmaiar-se mentre es banyava al mar. Pel que fa als incendis, estabilitzat el que hi havia a Orés, a l'Aragó, després de cremar 14.400 hectàrees. Ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent. Ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ha cremat 14.000 hectàrees i s'han hagut d'evacuar 21 municipis. Aquí a Catalunya, els bombers continuen treballant en l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès, i han controlat l'incendi a Cardedeu, al Vallès Oriental. També s'ha aturat l'avenç del foc que hi ha hagut prop del Prat de Llobregat. En aquesta segona mitja hora, en aquest segon tram d'informatiu, us explicarem que la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, ja que degrada l'hàbitat i fa desaparèixer la flora i la fauna autòctones. Al mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. I la Bisbal d'Empordà ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en la capital del circ amb una nova edició de la Fira del Circ al Carrer. Malgrat les altes temperatures, els carrers i les places s'han omplert de famílies i visitants per gaudir d'una cinquantena d'espectacles de clowns, malabars, trapezi i acrobàcies. Pel que fa al temps, la nit començarà mitja nuvolada i el cel s'anirà aclarint al llarg de la matinada. Calor intensa també en hores nocturnes, especialment a les Terres de l'Ebre, el Segrià i el Baix Camp. Mínimes per sobre dels 24 o 25 graus. Demà s'espera un dia assolellat i a la tarda farà encara més calor. Com dèiem, en joc la segona part de la final del Mundial de Futbol Masculí que juguen a Nova Jersey, als Estats Units, Espanya i l'Argentina. Ho estem seguint amb el Francesc Ripoll. Francesc, de nou, bona nit.
2: Hola, bona nit. Sí, continua l'empat a zero en aquesta final del Mundial. El 10 de la segona meitat van passant ja els minuts i no es mou el marcador a l'estadi de Nova Jersey. Ara, acció d'atac de la selecció espanyola. Ho estem explicant així a Catalunya Ràdio.
3: L'acció espanyola, Montiel reclama falta, l'acció és molt bona, està augmentant el ritme la selecció espanyola.
4: Una altra gran passada, Covarsí Olmo, eh?
3: Sí, sí, sí. Serà córner?
5: Doncs córner que tindrà la selecció espanyola.
3: I quina intenció la passada enrere de Dani Olmo, eh? Fantàstica per l'arribada de Covarsí, que ho tenia tot de cara, però ha arribat abans, in extremis, Montiel.
5: Picarà la selecció espanyola el córner des de la cantonada dreta del seu atac. Som ja als 57.
3: Quants corners ha picat la selecció espanyola, David? Ho tens? Ara ho mira el David Clopés.
6: En la selecció espanyola n'ha servit dos, i ara aquest és el tercer. Dos més un.
5: Doncs encara no fa el servei. L'àrbitre posa una mica de pau a l'interior de l'àrea. Ara sí, en curt cap a Lamine. Lamine aixeca el cap. L'oval per pilota interior. La centrada, el segon pal.
3: Massa llarga. Massa llarga, sí, sí.
2: La jugada d'atac de la selecció espanyola a l'11 de la segona meitat. A la primera meitat hi ha hagut tres ocasions per el convidat de Luis de la Fuente, xuts de Lamine d'Oyarzabal, que des del Dibu Martínez, també una altra rematada de Cucurella, que ha marxat fora. La selecció argentina, que ja ha mogut la banqueta en tres ocasions, perquè la primera meitat ha marxat Otamendi per Lisandro Martínez, en aquest cas per lesió de Lisandro. Al descans ha marxat Nico González i ha entrat Paredes, i ara torna a fer un canvi Lionel Scaloni, marxa Montiel i entra Nahuel Molina. Per tant, tres canvis ha fet ja la selecció argentina i només li queda dos i una finestra.
0: Si tu vens al marcador i al temps.
2: Al minut 12 de la segona meitat, Espanya 0, Argentina 0, i tenim una connexió en directe amb l'Alfons Gorina. Ara sembla que sí.
0: A veure si la podem
2: Esperem que sí. Alfons, bona nit, és el part del fòrum.
7: Bona nit. Em sentiu aquest cop?
2: Ara sí.
7: Val. Doncs sí, estem aquí al Parc del Fòrum. Calma tensa, milers de persones molt atentes a la pantalla. Diguem que tota la festivitat de la prèvia s'ha acabat un cop ha començat el partit. La veritat és que el partit tampoc està fent que la gent estigui molt animada. Els argentins més aviat celebrant les aturades del Dibu i el no encaixar gols que altra cosa. I s'han animat una miqueta més al descans, però molta calor, molta xafogó, moltíssima gent sent atesa per indisposicions, per marejos. La veritat és que moltíssima gent i problemes de connexió amb la televisió que ha fet indignar també a la gent. Bé, tots una mica superats aquí per l'ambient d'aquesta final aquí al Parc del Fòrum, amb clar domini de l'afició espanyola, però amb un sector argentí, com sempre, ben sorollós, que s'han situat a l'esquerra de la pantalla. I res, tothom atentíssim, perquè van passant els minuts i es nota que el drama es va apoderant de la situació a poc a poc, perquè un gol podria ser definitiu.

0: Dos quarts i mig d'onze de la nit, abordem ara altres qüestions. Dues persones han perdut la vida ofegades aquest diumenge a Catalunya. Una és un nen de 6 anys que s'ha ofegat a la tarda en una piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. El servei d'emergències ha rebut l'avís cap a les 6 de la tarda. S'hi han desplaçat 4 ambulàncies i personal mèdic, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida de la criatura. L'altre és un home de 76 anys i de nacionalitat francesa que ha mort a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país, 3 més que en tot l'any passat, i a les platges hi han perdut la vida 12 persones. 8 dotacions dels bombers continuen treballant a l'incendi d'un paller a Aiguaviva, al Gironès. La intensitat del foc ja va de baixa i ara les tasques es limiten a remullar la zona de l'incendi per evitar possibles revifades. Els bombers han estabilitzat el foc que des de primera hora d'aquesta tarda cremava 4 hectàrees de canyes i matolls del Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. A conseqüència dels talls, en alguns moments hi ha hagut retencions a les dues vies. D'altra banda, els bombers han pogut controlar l'incendi en una zona de Rostolls, a Cardedeu, això és al Vallès Oriental. El foc ha cremat prop d'una hectàrea. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Davant del perill d'incendi, Anna Servent, és cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del Cos d'Agents Rurals, recorda que per molt que el risc s'allargui durant diversos dies, no és un fet rutinari i cal recordar que és una situació excepcional. En declaracions d'Anna Servent a 3cat.info.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, s'ha estabilitzat un incendi que cremava des de dimecres passat. Les condicions meteorològiques favorables han permès als bombers estabilitzar el foc. En total, l'incendi ha cremat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació millora.
2: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
0: A hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. El foc ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 km i les condicions de propagació van a l'alça. Ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar i altres poblacions que estan en preavís. Hi estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i a les pròximes hores s'hi afegiran més reforços. També es doblarà la participació de l'exèrcit. La consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez, ha explicat que per combatre les flames, els equips d'emergència ja treballen en un tallafoc d'uns 16 quilòmetres als erms de Tienza.
3: Lógicamente, nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos, como digo, en ese cortafuegos que estamos intentando realizar, pero también seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no nos olvidemos que atrás, desde la Mierla hasta el incendio, tenemos más de 30 kilómetros que tenemos que seguir consolidando.
0: Ara l'esforç principal se centra a Gascuenya i Bustares, on el foc és més actiu.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. Al mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny Marta Vallès.
5: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
6: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
5: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la Verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de Verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
6: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
5: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
7: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc amb tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
5: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
7: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
5: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
7: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
5: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
6: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una apàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
5: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: Són 3:15.
4: El temps.
0: La crònica amb el Dani Ramírez.
8: Pocs canvis pel que fa al temps a les properes jornades. Cal destacar que fins i tot s'intensificarà la calor fins dijous o divendres, molt al País Valencià, també Balears, i a Catalunya fins dijous, potser dijous a la nit, divendres, notem que comença a baixar una mica la temperatura, però ara cap amunt. Avui, demà passat seria el màxim, potser fins dijous al migdia. Estem parlant de més de 40-42 graus a l'interior del país. Avui ja podem arribar a aquests 40-41 a la zona de Lleida, Pla de Lleida, 39-40 a la Ribera d'Ebre, també Pla de Bages, la Conca de Tremp, no ho descartem, el Baix Berguedà, sud del Solsonès, i fregar els 38-39, gairebé 40 al prelitoral gironí. Per tant, dia de sol, dia de molta calor, a tarda 4 nuvolades, a diferència del cap de setmana seran núvols més esquifits, no donant precipitació, i tenim avisos activats de calor forta, intensa, ho indica el Meteocat ja per aquesta matinada, calor nocturna a Ponent i al sud del país, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Camp i també en zones del Pla de Lleida, com ara el Segrià. I de dia, tot el Pla de Lleida, fins i tot la Conca de Tremp podria rebre aquests avisos de calor forta, probablement més de 39, 40, 41 graus. Demà tot igual, sol i molta calor, en principi les properes jornades amb molt poques tempestes i poques nuvolades, i amb l'esperança que després de tanta calor cap a divendres refresqui. Màximes previstes de més de 44-45 graus a punts interiors de València i Alacant a partir de demà passat.
4: 3CAT Info.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: 3CAT Info.
0: Ara falten 13 minuts per arribar a les 11 de la nit. La Bisbal d'Empordà ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en la capital del circ amb una nova edició de la Fira del Circ al Carrer. Malgrat les altes temperatures, els carrers i les places s'han omplert de famílies i visitants per gaudir d'una cinquantena d'espectacles de clowns, malabars, trapezi i acrobàcies, Berta Artigues Fontàs.
10: L'organització fa un balanç molt positiu de la 31a edició i destaca tant la bona resposta del públic com la consolidació del festival com un espai d'estrena de nous muntatges. Eva Gasull és membre de l'organització.
11: Molt contents, per malgrat aquesta inclemència del temps, no? Amb aquest sol, aquesta immensa calor, hi ha hagut públic. Tots els espais estaven amb aforaments molt complets, 24 espectacles funcionant a la vegada i no, aquesta fidelitat del públic després de 31 anys.
10: Enguany, fins a 12 companyies han escollit la Bisbal per presentar-hi els seus espectacles per primera vegada, una dada que, segons l'organització, confirma el prestigi de la fira dins del sector.
11: Que no és companyies emergents que volen donar-se a conèixer des de l'aparador de circ de la Bisbal, sinó són companyies ja consolidades que busquen la Bisbal per fer la seva estrena d'un nou espectacle, no? De la seva creació durant l'any.
10: La programació es tanca aquest diumenge al vespre després de 3 dies de circ per a tots els públics i amb assistents arribats tant de Catalunya com del sud de França.
0: El 15è anellament de polls de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre ha conclòs amb el marcatge de 400 cries, una actuació que ha estat possible amb la col·laboració de més de 200 voluntaris que s'han encarregat de fer un registre de les dades de cada animal. La ràpida Ariadna Escoda.
12: Els 400 polls de flamenc són una mostra del miler de cries que han nascut al Delta enguany. Després que l'any passat l'anellament no es pogués fer pels problemes de depredació, enguany 200 voluntaris han participat en el procés de marcar cadascun dels exemplars. La Júlia, el Marc i la Sofia comparteixen la seva experiència.
13: Per molt que ho faies diverses vegades, sempre és bonic, sempre és molt gratificant connectar amb la natura d'aquesta manera.
14: Ha sigut molt interessant, encara que soc biòloga i hi havia moltes coses que no coneixia i ha sigut molt interessant aprendre el mètode, estar en contacte amb els animals, ha sigut molt emocionant.
15: Com a persona del terreny ho trobo extremadament important per a entendre bé quin patrimoni és el que tenim a la nostra vora, perquè és un patrimoni realment especial que la gent no acaba d'entendre què és, per què i com d'especial és.
12: L'actuació recopila dades de cada animal, com la llargada de les ales i el bec. Enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Aquesta iniciativa, que es va començar a fer fa més de 20 anys, ha aconseguit anellar uns 5.000 exemplars en 15 edicions.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar a València-Alba Barbosa l'any que ve.
16: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
17: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
16: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Cada any a Catalunya hi ha 6.000 accidents a la carretera per la presència d'animals. Això són 16 accidents al dia i són dades que preocupen els experts, que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Tot i que en el 96% dels accidents amb animals implicats els ocupants del vehicle en surten il·lesos, En els últims 4 anys hi ha hagut 7 persones mortes i 1.200 ferits. L'animal que provoca més accidents és el porc senglar, en 2 de cada 3 casos. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
18: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
0: La mesura més efectiva davant d'aquesta problemàtica són els passos de fauna. Aquestes estructures passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rossell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
19: Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
0: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya ha entrat en funcionament l'estiu passat a la C-51 a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar més d'un milió i mig d'euros. Els experts defensen que en la majoria de casos no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que reconverteixin estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
4: 3CAT Info.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
20: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit, precisament, dèiem, s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
21: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que Palamós és de fins a 500 euros. Empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Són dades de Càritas Lleida, que ja ha detectat aquest patró en 5 casos diferents, tot i que la xifra real podria ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
22: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat del procés de regularització.
23: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular d'entre 18 i 65 anys i provinent, sobretot, del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i Guinea. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I ara fins a les 11, dos minuts.
4: Esports.
0: Un apunt del Mundial, la resta de la informació, tot plegat amb el Francesc Ripoll. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit. Últims 10 minuts de partit al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya 0, Argentina 0. El partit que es decidirà als últims minuts de partit. Més coses que han passat avui. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França a l'esprint i s'ha imposat el líder del Tour, Tadej Pogacar, i també el seu company de l'equip UAE, el mexicà Isaac del Toro. Sentim declaracions de Remco Evenepoel. Yeah, it's been
3: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb l'Isaac.
2: La notícia ha estat la caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara el segon a la general. S'ha fracturat una clavícula i haurà de ser operat per tractar aquesta fractura. Sentim Marc Riff, el director de l'equip de Vingegaard Visma.
7: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
2: Pogacar continua sent líder a la general amb 5 minuts de marge sobre Evenepoel, que passa a ser el segon classificat. El futbol de casa nostra, el Badalona avui m'ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista de 24 anys, amb experiència a la Lliga F i que ve del Deportivo. A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli. I en tennis, la final que havia de jugar Paula Badosa del torneig de Iași a Romania ha estat posposada per demà a les 10 a causa de la pluja.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Bona nit, són les 11. A la final del Mundial, de moment 0-0, minut 82, Francesc Ripoll.
1: Recte final del partit d'aquesta final que s'està disputant a Nova Jersey. La selecció espanyola està tenint les ocasions més clares del partit. Argentina ni tan sols ha xutat a porteria. Si en 7 minuts més l'afegit això no canvia, la final anirà a la pròrroga.
0: Aquest Mundial reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel a Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continua en condicions de propagació elevades el foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània, Israel, país veí, amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. Al Segrià, l'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Demà també podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran la normalitat 2 finques. La Generalitat calcula que la resta encara hauran d'esperar setmanes perquè els tècnics continuen comprovant l'estabilitat del terreny.
2: Esports.
1: A banda del Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França, l'esprint amb Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha d'abandonar la ronda francesa. I en Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli al davant de Leclerc i Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, el Segrià i el Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Demà començarà amb sol, amb més sol, només amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre. A la tarda es poden superar ja, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a les 11. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Com dèiem, en joc des de les 9, aquesta final del Mundial de Futbol que estan jugant a Nova Jersey, Espanya i l'Argentina, i de moment Francesc Ripoll 0-0, eh?
1: Sí, i falten només 4 minuts per arribar al minut 90, al 45 de la segona, i això vol dir que falta del temps afegit. Si no hi ha cap canvi al marcador, el partit es decidirà a la pròrroga. Ha estat un partit molt igualat, sobretot a la primera meitat, amb Espanya dominant el joc, però ja la segona meitat el domini de la selecció espanyola ha estat cada cop més clar i més evident. De fet, totes les ocasions que hem vist en tot el partit han estat del bàndol de l'equip de Luis de la Fuente, per exemple, amb xuts de Lamine, d'Oyarzabal, de Cucurella, de Baena, de Cubarsí i de Pedri de Ferran, dos jugadors blaugranes que han entrat a la segona meitat. 4 catalans han estat titulars. Estem parlant de Cubarsí, de Dani Olmo, de Lamine Yamal, 3 del Barça, i també de Cucurella, jugador del Madrid. I així ho estem vivint a la transmissió que està fent Catalunya Ràdio en el programa especial El Club de la Mitjanit.
3: La zona interior, encara que en propi la selecció espanyola, la port per Rodri. Rodri cap a la port.
4: Combina l'Argentina, ja no intenta ni tan sols sortir des del darrere.
5: O sigui, la llença, Dibu, sí, sí.
4: Dibu la penja.
3: Pilota cap a la punta esquerra i arribarà Nico Williams, que evita que marxi per la línia lateral. Enrere cap a Cucurella. Cucurella més enrere. Rodri. Rodri, zona tres quarts a l'eix. Cap a Pedro Porro. No, volen precipitar-se.
4: Dos minuts pel final.
3: Rodri, obertura a la banda esquerra, punta esquerra, la rep Nico Williams. Enrere cap a Pedri. Pedri controla, se'n va cap dins, pilota per Cubarsí, que guanya alguns metres. Cubarsí, és Merino, interior de l'àrea, volia combinar amb Ferran, s'ha equivocat, però la torna a recuperar la selecció espanyola. Pedro Porro, cap a Lamín. Lamín fa un amaga, se'n va cap dins, fa un retall, mitja volta, encara Lamín, fa un altre retall, combina amb Rodri, al balcó de l'àrea, l'obre a l'esquerra, al vèrtex esquerra, i troba Nico Williams, que vol fer jugada individual, encara Nico no pot desfer-se.
4: Anahuel
3: Molina, i la té la selecció argentina, que li dura...
1: Doncs passen els minuts i falta minut i mitja per arribar al final del partit. De seguida coneixerem el temps afegit, amb les seleccions ja que han fet els seus canvis, tot apunta que anirà a la pròrroga. Espanya 0, Argentina 0.
0: Doncs en aquesta final del Mundial que s'està fent a Nova Jersey, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha saludat el president espanyol, Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, al començament d'aquest partit. Trump, que ha mantingut moltes discrepàncies públiques amb Sánchez sobre la contribució a la defensa europea, per exemple, ha encaixat la mà a Sánchez i també als reis d'Espanya en aquesta llotja a l'estadi de Nova York, darrere d'un vidre blindat. Tots ells han intercanviat unes breus paraules abans de seure, i Trump, com diem, ha compartit llotja d'autoritats amb altres dos anfitrions d'aquest Mundial. Són la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i també amb el primer ministre canadenc, Mark Carney, a qui divendres va amenaçar, per cert, d'imposar nous aranzels per no tenir prou cura dels boscos del seu país, perquè el fum dels incendis que hi ha hagut al Canadà estan contaminant els Estats Units, i de fet aquests últims dies han amenaçat el partit, fins i tot. L'última vegada que Trump i Sánchez van coincidir va ser a començaments de juliol a la cimera de l'OTAN de encara. 3CAT Info. 3CAT Info. I mentre estem pendents d'aquesta final del Mundial que s'està fent a Nova Jersey, encara us expliquem més qüestions. Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge a casa nostra. Una a Calella, al Maresme, ha estat un nen de 6 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat també mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ja ofegades 7 persones en piscines del país. A les platges hi han perdut la vida 12 persones. I demà augmenten a 37, atenció, els municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, cap de l'Àrea Regional de l'Alt Pirineu del Cos d'Agents Rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
2: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat, i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. I l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. Ha cremat, de fet, 16.000 hectàrees ja en un perímetre de 100 quilòmetres. A més, les condicions de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar, i no es descarta que les pròximes hores n'hi hagi se n'hi hagin d'afegir més. De fet, els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció del foc.
5: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora, y ayer tuvimos de 4 km por hora, con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables, amb ratxes molt fortes de vent, i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
6: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
7: És el primer dia que respiramos. És el primer dia que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
0: A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són les 11:10, més qüestions. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten ara mateix cap hipòtesi. Alba Mor, Soses.
9: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants, com a Aitona, i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: A Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després d'aquest incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. Hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iraní amb l'ajut de Washington o sense.
10: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força, sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que, gran contratemps per la Casa Blanca, van causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. I a l'Iraq, un altre soldat nord-americà ha mort i un altre ha estat ferit durant la detonació controlada d'un dron iranià. Washington reconeix 17 morts a la guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Alhora, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. En un context de guerra creixent, el president dels Estats Units ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions que inicialment estava previst contra Rússia. I d'una guerra a una altra, ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació que han convocat els colons hauria plegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha

0: En referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc que dèiem signat l'octubre passat, que no s'està complint, una situació que desespera els gazians.
1: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Per cert, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha respost a l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, que estudia la possibilitat d'arrestar-lo si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Netanyahu ha dit que l'única intenció de Mandami és desviar l'atenció pública dels seus propis errors.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
3: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior, de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15. A Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antibalística.
4: Duja. És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent precisament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
5: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
6: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: La guerra també passa pel Mar Negre, on els dos països ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulliers i 2 vaixells russos. Des del Kremlin han respost disparant contra un vaixell de propietat turca i bandera de Guinea-Bissau que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev. Mentrestant, l'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb l'ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a Trescat Info aquesta missió.
7: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'astral forma part de la campanya solidària Rumpa Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que està provocant aquestes apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I no deixem encara l'àmbit internacional. Al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país. El sisme ha destrossat també infraestructures i les autoritats n'estan ara avaluant els danys. És un sisme que s'afegeix ara als que ja hi ha hagut en les últimes 7.

0: setmanes de diferent intensitat a Veneçuela, a Mèxic, a Guatemala, a El Salvador i a Xile. I més a prop d'aquí, a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, les han trobades a les costes de Formentera, de Cabrera i de Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des de principis d'any han arribat a les Illes un total, atenció, de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions ara quan falten 9 minuts per arribar a 2:15. La coordinadora salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir aquesta situació. Hi ha anat a veure-ho al Montseny la Marta Vallès.
2: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora salvaguarda del Montseny.
3: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
2: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
3: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
2: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
4: Quins instruments tenim ara? I les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
2: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
4: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
2: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
4: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
2: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
3: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
2: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: 7 persones detingudes i 14 més investigades per la seva suposada implicació en una trama d'extorsió vinculada a pàgines de contactes sexuals. Segons la investigació, els sospitosos contractaven amb les víctimes a través d'aquestes plataformes, recopilaven informació personal i les amenaçaven de fer-la pública si no rebien un pagament. En alguns casos, fins i tot les intimidaven, dient-los que enviarien sicaris als seus domicilis. Aquesta investigació va començar arran de les primeres denúncies presentades a Ciudad Real. La Guàrdia Civil estima que el grup criminal va arribar a extreure més de 126.000 euros en efectiu de caixers automàtics situats a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona i altres punts de l'Estat. Un dels arrestats té nombrosos antecedents policials i judicials relacionats amb aquest mateix modus operandi. La causa ja s'ha traslladat a l'autoritat judicial, però la investigació continua en marxa i no es descarten noves detencions.

0: A Palma es va estrenar ahir una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que es va morir el 1997. Aquest recital també es pot veure avui a Santanyí, a la Casa Museu, on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Anem a Palma, Caterina Carmany.
1: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
2: En Mossa Germà!

0: dius?
1: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
1: Pendents de la final del Mundial, on acaben d'anul·lar un gol a la selecció espanyola per una falta de la resta dels esports. Destaquem la victòria de Remco Evenepoel a la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové mexicà Isaac del Toro. Podem sentir declaracions d'Evenepoel.
2: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia he anat millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
1: La notícia està la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una fractura a la clavícula. De fet, degut a la gravetat d'aquesta lesió, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es farà els propers dies. A la general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Evenepoel, i 6 sobre el seu company Isaac del Toro. En futbol, el Badalona avui m'ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
3: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer, que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
1: En Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A la final del Mundial som a la pròrroga i encara amb un 0-0, Francesc Ripoll.
1: Sí, al minut 10 de la primera part de la pròrroga, Espanya 0, Argentina 0, això sí, els argentins jugant amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández al final del temps reglamentari.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Ara comparteixen tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A aquesta hora també us estem destacant que dues persones han mort ofegades a Catalunya, un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló, a l'Empordà. Fins a les 12 també us explicarem que demà finalment està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de dos dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. I Càritas, parlarem de Càritas Lleida, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent s'estan negant atenció a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real podria ser superior.
1: Esports. I a banda del Mundial, destaquem la victòria de Remco Evenepoel a l'esprint a la 15a etapa del Tour de França, on Vingegaard s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar.
0: I el temps aquesta setmana començarà amb més sol, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i amb més xafogor, intensíssima a la costa. A la tarda, sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i màximes molt, molt elevades, d'entre 35 i 42 a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de molta calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. I a aquesta hora totes les mirades estan centrades a Nova Jersey, on ja han disputat aquest partit a Espanya contra Argentina de la final del Mundial de Futbol, i que Francesc Ripoll encara està 0-0.
1: Sí, i és a la pròrroga aquest partit. Som al minut 101 de partit, a l'11 de la primera meitat de la pròrroga, 4 per arribar al descans. No es mou el marcador, Espanya 0, Argentina 0, ataca la selecció espanyola, i així ho expliquem a Catalunya Ràdio.
2: Per Lamin de primera es torna Porro. Porro juga al mig del camp la selecció espanyola. Subimendi. Gamba Pedri. Pedri l'obre a l'esquerra per Nico Williams, que s'acosta al vèrtex de l'àrea gran. La penja a l'interior de l'àrea, el cop de cap fora.
3: Merino, l'ha tingut Merino. El cop de cap ha passat llapant el pal a l'esquerra de la porteria del Dibu. Al moment Merino ha tornat a aparèixer en aquesta ocasió, però no ha acabat en gol.
4: I això acabarà com acabarà, tot pinta que acabarà en victòria d'Espanya, però per les xarxes, remenant una mica reaccions, l'afició espanyola, també mitjans espanyols, indignats amb el gol anul·lat per falta de Merino. No
1: I aquest gol que explica el Sergi Camps és un gol que ha anul·lat fa només uns minuts a Nico Williams per una falta prèvia a Merino. Recordem que Anglaterra està jugant amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández per una falta sobre Pau Cubarsia al temps afegit ja de la segona meitat, tot plegat en un partit on Espanya ha estat molt superior a la selecció argentina, que ni tan sols ha aconseguit rematar a porteria. Mentrestant, Espanya ha tingut ocasions de Lamin, Oyarzabal, Cucurella, Baena, Pedri, Cubarsí, Pedri una altra vegada, i també Ferran, i era aquesta de Miquel Merino que explicava el Sergi Andreu. I per saber com s'està vivint aquest partit pels carrers de Barcelona, podem connectar amb l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona nit.
5: L'ambient als carrers, sobretot als bars, és de moltíssima expectació, evidentment, entre aficionats de la selecció espanyola. De fet, en molts bars del centre estan replets de plens planíssims d'aficionats de la selecció argentina, com el bar on som ara mateix, on estan protestant ara una possible falta favorable a la selecció argentina, però també estan intentant...
1: Bé, la connexió amb Oriol Rodríguez després d'aquesta falta, possible falta sobre Giuliano Simeone. Ja sentíem també l'ambient de fons als bars de la ciutat de Barcelona, tothom seguint aquest partit, i també molts aficionats argentins veient amb nervi i amb expectació aquest tram final de partit. A punt d'arribar al descans de la primera meitat de la pròrroga, no es mou el marcador. Espanya 0, Argentina 0.
0: Doncs estarem pendents de com evolucioni aquest partit de la final del Mundial, on el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president Pedro Sánchez s'han trobat després de molts mesos sense fer-ho i s'han saludat. Trump, ja ho sabeu, ha mantingut moltes discrepàncies públiques amb Sánchez aquests últims mesos sobre, per exemple, la contribució a la defensa europea que està fent Espanya. Doncs bé, tots dos han encaixat la mà i també doncs han intercanviat algunes paraules. Trump i Pedro Sánchez estan compartint aquesta llotja d'autoritats al Mundial, a la final, amb la presidenta de Mèxic, amb Claudia Sheinbaum, i també amb el primer ministre canadenc, Mark Carney, a qui, per cert, divendres Trump va amenaçar d'imposar més aranzels per no tenir prou cura dels boscos del seu país, perquè, ja ho sabeu, el fum dels incendis que hi ha hagut aquests dies han contaminat els Estats Units i, de fet, aquests últims dies han amenaçat fins i tot aquesta final del Mundial.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a Catalunya. Aquí, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment, per cert, onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny, ja han mort ofegades 7 persones en piscines de casa nostra i a les platges hi han perdut la vida 12 persones. Mentrestant, demà farà mig any que de l'accident ferroviari de Gelida, que recordem-ho, va desencadenar la crisi més gran que s'ha viscut mai a Rodalies, aquí a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va haver d'aturar i es van haver de revisar també totes les vies. Adif creu ara que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat avui a Catalunya Ràdio.
7: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té ara mateix 135 trams encara amb la velocitat limitada. I el govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat ara un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
8: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Demà està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per mirar d'afrontar despeses, com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea és crear un fons per cobrir les despeses derivades de l'allotjament. I atenció a aquesta notícia, perquè Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, però assegura que la xifra real podria ser bastant superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
9: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
10: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i Guinea.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20, ara són 33 i ja hi ha, per tant, 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Civil a TV3.
11: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones que no estan autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
12: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
13: Yo respeto porque no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc o deixar residus a la sorra, per exemple, també la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament europeu preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. L'edició número 31 ha acollit 12 estrenes, una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas Fontàs.
14: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
15: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
14: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
15: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
14: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
16: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic, que aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal. Doncs per nosaltres també és un orgull.
14: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
6: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
17: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passa un minut de 3:15. Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical del Macià Closes.
18: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
19: El número de cooperatives va baixant, però també degut aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
18: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
19: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
18: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
19: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de recs o a implementar nous recs, com és l'Oxerte Fèrdic.
18: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECAC, escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
19: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim homes, dones, joves, de tot. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
18: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.

0: Vinga, seguim endavant. Falten 10 minuts per arribar a les 12. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a qui ha tingut accés a aquesta emissora i que preocupen els experts, que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
1: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
2: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
1: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
3: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
1: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol, com dèiem, i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
4: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, sobretot a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3.
5: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos, i, per altre lado, la nova directiva de delitos mediambientales.
0: Aquest informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 15a edició de l'allenament de flamencs acaba amb 400 polls marcats per més de 200 voluntaris. La iniciativa se celebra des de fa 20 anys, sempre que les condicions de cria ho permetin. Aquest any la colònia ebrenca ha tingut una producció reproductiva habitual. Anem a la ràpida, ens ho explica tot plegat l'Ariadna Escoda.
7: El punt de trobada dels 240 voluntaris ha estat la partida de les Salines de la Ràpita, on s'han reunit en un corral unes 400 cries de flamenc. Dividits en grups, cada participant s'ha encarregat d'una tasca concreta que s'ha anat desenvolupant de forma coordinada. Així s'han marcat amb dues anelles i registrat les principals dades de cada animal, com és el cas de les mides de les ales i el bec. Després s'han alliberat. S'espera que en poques setmanes les cries comencin a volar i, per tant, emigrin cap a zones on les condicions tant d'alimentació com de climatologia els siguin més favorables. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
8: Després tenen un patró de moviments que és bastant erràtic. No és una espècie que tingui un patró d'immigració nord-sur, com per exemple una oreneta, no? Ara els tossònecs, quan començaran a volar, que tardaran unes setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria. També poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se'n mou per l'entorn mediterrani.
7: Fa més de 20 anys que es va començar a fer l'anellament de flamencs al Parc Natural i des de llavors l'organització comptabilitza que s'han marcat uns 5.000 polls d'aquesta espècie emblema del Delta de l'Ebre.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. Anem a València, Alba Barbosa.
9: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
10: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
9: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: I una darrera qüestió abans d'anar als esports. El president d'Hongria, Tomás Cseukop, cessarà aquesta mitjanit de diumenge en les seves funcions després d'acceptar finalment la reforma constitucional impulsada pel primer ministre, Péter Magyar, que radica l'empremta de l'expresident ultra Víctor Orbán, vençut a les eleccions d'abril. Aquesta destitució del president, l'home fidel a Orbán i reticent a deixar el càrrec, era un dels punts principals del programa de reformes de Magyar. El primer ministre vol proposar la presidència d'Hongria a la campiona mundial hongaresa d'escacs, Judit Polgár, considerada la millor jugadora de la història.
6: Esports.
0: Francesc Ripoll, endavant.
11: Pendents d'aquesta final del Mundial, som ja al temps afegit de la segona meitat de la pròrroga. Espanya 1, Argentina 0. Ha marcat Ferran Torres al primer minut de la segona meitat de la pròrroga i podem seguir així els últims minuts del partit.
12: Un minut s'ha consumit de la segona part dels 5 que s'han d'afegir a la segona part de la pròrroga. Messi cap a la pilota, ara en llarg, curta el primer pal, compta el xut, fora!
13: Per Simeone, sobre el travesser.
12: Simeone per
13: la
12: sobre.
13: La clara aquesta, eh?
14: Doncs mira, Senesi en l'anterior claríssima i aquesta Simeone, els dos primers xuts de l'Argentina en la final.
13: Les està tenint l'Argentina, sí, en aquest tram final, el temps afegit de la segona part
15: no
13: de la pròrroga.
15: Morir, no volen morir.
13: No, no, i si alguna selecció ha demostrat que té capacitat de supervivència, és l'Argentina. Era clara aquesta opció per Juliano Simeone, el punt de penal, xutat per sobre del travesser en aquesta opció de les més clares de l'Argentina en tota la final, la pilota per Espanya.
12: Servirà de porteria la selecció espanyola. Poc més de 3 minuts i arribarem al final del partit, al final de la final, que de moment guanya la selecció espanyola per 1-0. Ara la té Pedro Porro, que hi posarà un punt de calma. Un punt Tagliafico anava per terra, s'ha aixecat de seguida, Porro, pilota llarga. La tallarà, però, Medina.
13: L'Emília li ha presentat la profunditat quan segurament era més intel·ligent venir a jugar en cura. Ha perdut la pilota a Espanya, la té el Dibu.
12: 3 minuts i arribarem al final. El Dibu, pilota llarga, més enllà del mig del camp. Un altre jugador que va per terra, que es queixen d'un cop a la cara. Ara s'aixeca ràpidament. És Otamendi, era?
13: Sí.
12: Otamendi, no? Que ja m'imagino que es queda a fer d'Alexanco. A fer d'Alexanco, sí, sí, sí. Sí.
13: 2 minuts i mig per acabar.
12: Vinga, la té Messi al mig del camp. S'atura, espera que li entri Ferran, pilotada Messi, cap a McAllister ara, al mig del camp, a l'eix, enrere, pilotada cap a la banda esquerra, Tagliafico, és Medina, que vol marxar.
13: Falta de l'Argentina en una acció a la frontal de l'àrea, lluny de la zona on era la pilota. Això és temps, segons i oxigen per la selecció espanyola, que està patint aquesta final. Una final del Mundial no es guanya sense patir, i ara ho està vivint en la seva pròpia pell la selecció espanyola.
12: Gran pilota la selecció espanyola. El tram final, ja últims instants.
13: Són les 12. Són les 12.
12: Tram final de la final del Mundial.
6: 3CAT Info.

0: A la final del Mundial de Futbol, a aquesta hora Espanya guanya davant de l'Argentina per 1-0, Francesc Ripoll.
1: Sí, recta final del partit. Falta un minut per acabar la segona meitat de la pròrroga. Ferran Torres, jugador del Barça, ha fet l'únic gol del partit.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendis i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades. El foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel, país veí, amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només se recuperaran la normalitat 2 finques.
1: Esports. Victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar, una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I Espanya s'acaba de proclamar campiona del Mundial de Futbol. Ha guanyat Argentina per 1-0, un gol de Ferran.
0: I el temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, el Segrià i el Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, només amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre. A la tarda es poden superar els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La final del Mundial l'ha guanyada a Espanya 1-0 contra l'Argentina, Francesc Ripoll.
1: Sí, amb un gol de Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, una rematada amb la cama esquerra, tot plegat en una final que està clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i també totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat a porteria en tot el partit, l'única clara ha arribat a la recta final. Un partit, una pròrroga que Argentina ha jugat amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández a la segona, vaja, al tram final del partit abans de la pròrroga per una falta sobre Cubarsí. Una final que Barcelona s'ha seguit a una pantalla gegant des del parc del Fòrum i tenim l'Alfons Gorina. Hola, Alfons, bona nit.
3: Bona nit, què tal? Està tot just ara mateix l'afició de la selecció espanyola celebrant aquest nou títol mundial. Banderes, bufandes, bengales vermelles. Els seguidors argentins es retiren decebuts, pocs aguanten encara aquí. La veritat és que ha estat un partit surrealista perquè la imatge anava molt de retard i s'han començat ja a sentir els petards quan aquí encara el partit no havia acabat. En fi, ha estat una nit llarga, amb molta xafogó, molt decebuts els argentins pel partit de la seva selecció i ara doncs, els aficionats espanyols ara mateix desfermant tota la seva alegria aquí al Parc del Fòrum.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final del campionat del món el 1930, el 1990, el 2014 i també aquesta edició. En total, 9 catalans han format part de la selecció espanyola, 4 catalans han estat titulars de la final, els blaugranes Cubarsí, Daniel Moí, Lamine Yamal, també el jugador del Madrid, Marc Cucurella, Eric García, Pedri i Ferran, el golejador, també han tingut minuts.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol hi ha hagut una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem a Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no se n'ha assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara és mig quart, dues persones han mort aquí a Catalunya ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny, han mort atenció ofegada 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones més. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, cap de l'àrea regional de l'àrea Pirineu del Cos d'Agents Rurals, insisteix que cal respectar aquestes restriccions.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. I mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. Ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. A més, les condicions de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que a les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. De fet, els bombers prioritzen la defensa d'aquests nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'Extinció del Foc.
6: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables, amb ratxes molt fortes de vent, i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
7: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
8: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
0: A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa seva.

0: L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos el van trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant ara les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
1: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser unes espai on sortia a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants, com a Aitona, i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on va poder alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar aquest sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Ara escoltem el temps, la previsió amb en Dani Ramírez.
3: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara és un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana de Kaaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.

0: ha mort i un altre ha estat ferit durant la detonació controlada d'un dron iranià. Washington reconeix 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 500 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units estan bloquejant els ports de l'Iran. Alhora, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. En un context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions que inicialment estava previst contra Rússia. I mentrestant, ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació convocada per una organització de colons hauria aplegat milers de persones fins a la frontera d'aquest enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres de l'executiu, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició governant. Sentim un dels manifestants.
1: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema de la convocatòria era de tornar de casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat l'acord d'alto el foc signat l'octubre passat. Una situació que, lògicament, desespera els gazians.
2: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Per cert, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha respost a l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, que estudia la possibilitat d'arrestar-lo si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Netanyahu ha dit que l'única intenció de Mandami és desviar l'atenció pública dels seus propis errors. I ara ens situem a Ucraïna. Allà s'eleven a 16 els morts i a una 50 els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, a Zaporizhzhia i a Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més gran des que va començar aquesta guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una 40 de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antibalística. Duja,
3: важливо. És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent precisament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
4: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
5: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: La guerra també passa pel Mar Negre, on els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulliers i 2 vaixells russos. Des del Kremlin han respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.

0: Continuem a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumb a Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat aquesta situació, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país, arran d'un sisme que ha destrossat també infraestructures i que les autoritats ara n'estan avaluant.

0: quan els danys. Aquest sisme s'afegeix al que hi ha hagut aquestes últimes setmanes també de diferent intensitat a Veneçuela. Ja ho sabeu, allà ha causat 5.000 morts. També n'hi ha hagut a Mèxic, a Guatemala, a El Salvador i a Xile.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des de principi d'any han arribat a les illes un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: necessitat. Ara falten 7 minuts per arribar a 2:15. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva capacitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Més qüestions. Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut a Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir, ho recordareu, un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té encara 135 trams amb la velocitat limitada. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de dos dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, que encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar les despeses, com ara els salaris i els lloguers. Per als veïns, la idea és crear un fons per cobrir les despeses derivades de l'allotjament.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Tenim ja les primeres reaccions després d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol després de superar l'Argentina per 1-0. El primer tall que sentirem és de Ferran Torres, que ha estat escollit com a millor jugador del partit, i el podem sentir en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
4: I Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, també diu que se sent orgullós de tots els jugadors.
6: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
4: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí s'ha escollit com a millor jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri ha estat el millor jugador. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010, i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. L'Argentina, en canvi, per la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: A banda d'aquest Mundial, han passat més coses aquest diumenge en el món de l'esport. Parlem ara del Tour de França, perquè Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa de la ronda francesa en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
7: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia he anat millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb l'Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff és el director de l'equip Visma de Vingegaard.
8: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro. Aquest dilluns jornada de descans, dimarts contrarellotge individual.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Més coses en futbol. La Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, una migcampista de 24 anys que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kim Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badó ja jugarà aquest dilluns la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. Un partit que s'havia de jugar aquest diumenge, però que s'ha posposat per la pluja.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve.
2: Trescat Info.

0: Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats,
3: ja està.
2: I cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
4: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
5: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
7: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
7: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
6: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
8: El temps aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això què vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77. Se'ns ha quedat obsolet i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera una pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe en aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital on també es pot veure a Santanyí, que és la Casa Moneu Museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà!

0: imatge, una veu plena de nius.
1: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sampietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea, también para buscar una calma dentro.
1: L'hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquest aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal, amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company eloi Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.
0: Tresca Info. Bona nit. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
4: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. S'han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
4: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
6: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts. Benvinguts. Us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
4: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. El primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
4: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
8: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
4: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
9: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
4: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Gubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior, de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques,

0: mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
2: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
0: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
1: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
3: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
1: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una 50 els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una 40 de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
4: Duja. És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
5: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
6: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
1: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
7: 3CAT Info.
1: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
8: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions

11 en total han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro a la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions,
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que Eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: Són dos quarts de dues.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. 3CAT Info.

0: Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'Aiguaviva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les Bernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la Berneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el Tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital on també es pot veure a Santanyí, que és la Casa Moneu Museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, Déu!

0: néixer una veu plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i al company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company l'UAE Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.
0: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell, Marmellà.